0: amb els gegants, perquè els hi agrada molt, i gràcies a la iniciativa d'un pare de la llar, en Gonzalo Espino, hem creat un nou bestiari per a les festes de Cunit. I amb la participació, com deia Yolanda, de tota la comunitat educativa.
1: Bona tarda. Jo dono les gràcies a tota la comunitat educativa, les famílies i les entitats culturals que han volgut formar part d'aquesta festa, un dia molt especial, Tocats pel Foc, Balls Populars, que s'han bolcat en donar suport a aquesta iniciativa que va sortir de la llar, les Marietes, i de les famílies i de la comunitat.

0: però encara tenim més notícies. L'Ajuntament de Cunit organitza un nou mercat d'intercanvi de roba, una iniciativa oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar la reutilització i allargar la vida útil de les peces de vestir i altres articles en bon estat, com llibres i algunes joguines. L'activitat tindrà lloc el dissabte 13 de juny, de 10 de matí a 1 de migdia, al carrer Montserrat Roig. Aquest espai es convertirà en un punt de trobada per compartir, intercanviar i donar una segona vida a roba, calçat, complements, llibres i joguines. Les persones participants podran portar els objectes que vulguin intercanviar, tot i que no és imprescindible aportar-ne doncs, per poder participar-hi. Els articles que s'hi aportin formaran part del mercat durant tota la jornada i un cop finalitzada l'activitat, aquells que no hagin estat intercanviats podran ser recuperats pels seus propietaris. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de reduir residus, fomentar la reutilització i impulsar hàbits de consum més sostenibles, contribuint així a la cura del medi ambient i a la posada en valor d'objectes que encara poden tenir una llarga vida útil. Recordeu, doncs, aquest dissabte, de 10 de matí a 1 del migdia, al carrer Montserrat Roig de Cunit. El regidor de Convivència i Ciutadania i de Medi Ambient i Serveis Públics de l'Ajuntament de Cunit, José Manuel Cavada, ha destacat el valor comunitari i ambiental de la proposta. Aquest mercat d'intercanvi és una manera senzilla però molt efectiva de promoure la sostenibilitat des de la proximitat. Volem facilitar espais on la ciutadania pugui compartir, reutilitzar i donar una nova vida als objectes, reduint residus i enfortint alhora la convivència al municipi. Amb aquesta acció, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb les polítiques ambientals i la promoció d'iniciatives comunitàries que afavoreixin una economia més circular i responsable. I part de l'equip de govern de Cunit, acompanyat pels responsables tècnics municipals i de la direcció de les obres, ha fet una visita de seguiment als treballs de rehabilitació integral del casal municipal, amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'evolució d'una de les actuacions més importants que s'estan desenvolupant actualment al municipi. Les obres iniciades al setembre de 2025 avancen i representen la culminació d'un projecte estratègic que l'Ajuntament vol adjudicar el juliol de 2024 després del concurs d'idees guanyat per Roa Arquitectura. El projecte va néixer amb la voluntat de transformar el casal municipal en un equipament modern, accessible, funcional i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats culturals i socials del municipi. Durant la visita, els tècnics han detallat de l'estat d'execució dels treballs i les actuacions que s'estan desenvolupant a l'edifici. La rehabilitació contempla una transformació integral de l'equipament, incloent la renovació de la façana amb una nova pell ceràmica i vegetal, la millora de la seva integració amb la plaça de Catalunya i la reorganització dels espais interiors. Un dels elements més destacats del projecte és la futura ubicació del Teatre Municipal al soterrani de l'edifici, dotat de grades retràctils que permetran adaptar l'espai a diferents usos i formats. Aquesta redistribució facilitarà també una entrada més gran de llum natural i una millor ventilació a totes les plantes, alhora que generarà nous espais polivalents per a les entitats i a la ciutadania. La rehabilitació incorpora igualment criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica amb sistemes passius de climatització, energies renovables i la reutilització de gran part dels materials existents, contribuint a reduir l'impacte ambiental de l'edifici. Aquest projecte també compta amb el suport dels fons europeus Next Generation a través del programa d'impuls a la rehabilitació de l'edifici públic, el PIREP, una subvenció que ha permès impulsar una actuació clau per a la transformació dels equipaments municipals de Cunit. Des de l'Ajuntament s'ha valorat molt positivament l'evolució dels treballs i s'ha remarcat que aquesta actuació permetrà recuperar i revitalitzar un espai emblemàtic del centre del municipi. Un cop finalitzades les obres, el nou casal municipal es convertirà en un equipament de referència per a la vida cultural, associativa i comunitària de Cunit, reforçant el seu paper com a punt de trobada de la ciutadania i motor de l'activitat social i cultural del municipi. D'altra banda, l'Ajuntament de Cunit ha obtingut la concessió d'en segona convocatòria de subvencions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pel Fons Europeus Next Generation. En concret, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha atorgat al consistori un ajut que cobreix el 80% del cost total del projecte de digitalització de la gestió del cicle integral de l'aigua al municipi que el consistori ha adjudicat a Veolia, valorat en més de 442.000 euros. Les actuacions previstes, iniciades recentment i amb un període d'execució de 3 mesos, permetran avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i intel·ligent de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cunit. Entre les principals millores destaca la sectorialització de la xarxa en quatre nous sectors hidràulics independents: Cal Segu, Sol Cunit, Els Jardins i Costa Cunit. La sectorialització de la xarxa permet dividir-la en zones independents, cosa que facilita, d'una banda, la localització i l'aïllament d'avaries, de forma que redueix l'impacte d'una incidència sobre la resta del sistema, i, per l'altra banda, la detecció de fuites en punts concrets, reduint les pèrdues d'aigua. Això es tradueix en un servei més sostenible i fiable, amb menys interrupcions per les persones usuàries. Així mateix, en cadascun dels sectors s'instal·laran vàlvules de regulació de pressió i cabalímetres, una mesura clau per reduir fuites, minimitzar avaries i allargar la vida útil de les infraestructures. En aquest sentit, la incorporació de vàlvules reguladores de pressió permetrà ajustar i estabilitzar la pressió dins de cada sector de la xarxa, amb la possibilitat de reduir-la en horari nocturn en aquells casos en què sigui necessari. Aquesta optimització del règim de pressions contribuirà a disminuir les tres sobrecanonades juntes i equips, reduint així la probabilitat de trencaments, fuites i del seu desgast prematur. A més, per reforçar la direcció i detecció de fuites, s'implementaran 33 equips de localització remota basats en el control del soroll. Paral·lelament, es digitalitzarà el sistema de mesura dels consums amb la instal·lació de 52 comptadors amb telemesura, una solució que permet disposar d'una lectura precisa i contínua dels consums, sense estimacions i sense necessitat de desplaçaments als punts de mesura, contribuint així a una gestió més eficient, àgil i fiable del servei. Aquest sistema es complementarà amb la incorporació de 3 antenes concentradores que incrementaran l'eficiència global de la telemesura i garantiran una transmissió de dades més estable i fiable entre els comptadors i la plataforma de gestió. En concret, aquestes antenes permetran recollir, centralitzar i transmetre de manera remota les dades de consum generades pels comptadors, mirant la pressió dels registres i facilitant la detecció d'anomalies, com possibles fuites o consums irregulars, fet que optimitza de manera significativa la gestió operativa de la xarxa. En aquesta mateixa línia de digitalització i millora del control de la xarxa, el projecte també compta amb reforç del control de la qualitat de l'aigua mitjançant la instal·lació de 5 analitzadors en continu, que permetran monitoritzar en temps real els principals paràmetres de l'aigua subministrada, reforçant així la capacitat de seguiment i supervisió del servei. Finalment, tot aquest conjunt d'actuacions es complementarà amb el desenvolupament d'una plataforma avançada de gestió de dades que integrarà tota la informació generada a la xarxa, des de la telemesura i la detecció de fuites fins al control de la qualitat, i permetrà una visió global i en temps real del sistema. Aquesta integració facilitarà una presa de decisions més àgil, precisa i basada en dades, millorant de manera significativa la capacitat de gestió i resposta del Servei Municipal d'Aigua. I l'Ajuntament també ha informat que, en el dia d'ahir es va iniciar les obres corresponents a la primera fase del projecte de construcció del nou carril bici al carrer Les Sorres. Els treballs comencen amb l'execució d'una rotonda a la intersecció entre els carrers Les Sorres i Avinguda Sitges, una actuació que permetrà millorar la seguretat viària i facilitar la futura connexió del nou carril bici. Amb motiu d'aquestes obres es procedirà a l'estrenyiment d'un dels carrils de circulació en aquest àmbit, així com la instal·lació de la corresponent senyalització provisional i l'abalaciment, amb tanques de protecció per garantir la seguretat tant dels treballadors com dels usuaris de la via. La durada prevista dels treballs de construcció de la rotonda és d'aproximadament 3 setmanes, sempre que les condicions meteorològiques i tècniques ho permetin. D'altra banda, avui dijous, i dins del mateix projecte, es durà a terme treballs previs d'adequació del ferm en el carrer Calafell, necessaris per la posterior implementació del carril bici. A causa d'aquests treballs es produirà un tall temporal de la circulació a l'altura del carrer Amílcar Barca entre les 6 del matí i les 4 de la tarda, amb els corresponents desviaments de trànsit degudament senyalitzats. L'Ajuntament demana comprensió als veïns i conductors per les possibles afectacions puntuals al trànsit i recomana extremar la precaució en circular per les zones afectades i seguir, en tot moment la senyalització provisional habilitada. Aquest projecte forma part de les actuacions municipals destinades a fomentar una mobilitat més sostenible, segura i respectuosa amb el medi ambient. I l'Ajuntament de Cunit també ha finalitzat aquest mes de maig el curs de formació per pilots de dron adreçat a personal municipal, una iniciativa que s'ha desenvolupat entre l'octubre de 2025 i el maig de 2026, amb l'objectiu d'adaptar-se als nous requisits normatius i ampliar les capacitats operatives dels serveis municipals. La formació ha culminat amb l'acreditació de 13 pilots que ja disposen de la capacitació necessària per operar els drons municipals d'acord amb la normativa vigent. Aquest procés ha estat necessari perquè la regulació aplicable a les operacions amb drons ha experimentat canvis en els darrers anys, fet que ha obligat a actualitzar i renovar els permisos existents. Fins ara, l'ús dels drons municipals estava principalment vinculada a la policia local. Amb aquesta nova promoció de pilots, però, l'Ajuntament amplia l'abast d'aquesta eina tecnològica a d'altres àrees i serveis municipals que també podran utilitzar els equips ja disponibles per desenvolupar diferents tasques relacionades amb la seva activitat. La unitat de drons de l'Ajuntament de Cunit ja existia des de feia anys i ha esdevingut una eina de suport en diferents actuacions municipals. Amb aquesta nova formació, el consistori reforça la seva aposta per la innovació, la seguretat i l'eficiència en la prestació dels serveis públics. El regidor de Tecnologia, Informació i Transparència, David Marquínez, ha valorat molt positivament la finalització del curs. La tecnologia ha de ser una eina útil al servei dels treballadors municipals i, en conseqüència, de tota la ciutadania. Amb aquesta formació garantim que els nostres professionals disposin dels coneixements i les acreditacions necessàries per treballar amb totes les garanties de seguretat i compliment normatiu. Marquínez també ha destacat la transversalitat del projecte. Un dels aspectes més importants d'aquesta formació és que no s'ha limitat únicament a la policia local. Hem incorporat personal d'altres serveis municipals perquè els drons poden aportar molt valor en àmbits molt diversos de la gestió pública. El regidor ha afegit doncs també que l'Ajuntament ja disposava d'una unitat de drons consolidada, però els canvis normatius feien necessari actualitzar les habilitacions existents. Hem aprofitat aquesta oportunitat per fer un pas endavant i ampliar el nombre de professionals capacitats per utilitzar aquesta tecnologia. Segons han destacat fons municipals, la incorporació de personal de diferents departaments permetrà aprofitar millor els recursos disponibles i obrir noves possibilitats d'aplicació dels drons en àmbits com la inspecció d'espais públics, el suport tècnic, la supervisió d'actuacions municipals o la gestió d'emergències. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament continua avançant en la modernització dels seus serveis i en la incorporació de noves tecnologies que contribueixin a oferir una resposta més àgil, eficient i adaptada a les necessitats de la ciutadania. I el proper 20 de juny també el Passeig Marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de Frida a la Ter i Valerie Norton, i així com les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo, on el punt final el realitzarà Lisa Kerr amb sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per a les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. A més, durant tota la vesprada hi haurà una barra i food trucks per qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. Doncs l'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural LGTBIQ+, OK Productions. I l'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis i Factor i Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc, doncs, des del 30 de juny, a partir del proper dia 30 de juny, a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica de les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviar temps i generar noves oportunitats de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estan obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció a més aviat possible a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre eFactor i Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I també recordem que aquest dissabte Cunit torna a convertir-se en la capital del Cerelo amb la celebració de la 14a Xarolada, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El Passeig Marítim, entre els carrers Les Sorles i Emilcar Barca, serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012, impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat Xarelo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el Passeig Marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos botaguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran el restaurant La Rosseria, l'hotel-restaurant Àvia, el restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música també serà una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb l'Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Harold Rumbo i culminarà a 11:15 amb Big Mothers, en una nit que també comptarà amb un servei de cocteleria. Recordeu, doncs, el Passeig Marítim 57, Platja de les Sorres, amb un tiquet de la xerralada de 15 euros que inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals, com per exemple, a mòdic preu de 3 euros, com tiquet de vi, o tiquet de tapa, o tiquet de postres, i el tiquet de còctel 5 euros. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori, una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I l'eliminació del port de la tèrmica de Cubelles ha d'estabilitzar les platges de Cunit i de Calafell. La intervenció en què el port de la tèrmica de Cubelles tingui efectes per les platges de Cunit i Calafell podria ser un fet, i és que finalitzar la demolició de l'antiga central tèrmica i la retirada de totes les estructures sobre el terreny i les que estaven sota terra, Endesa prossegueix amb la retirada dels dics que formaven el conegut com port de la central, però que en realitat era una presa d'aigua per la refrigeració dels equips. Per la retirada de les estructures a l'aigua es veu un exhaustiu estudi previ de l'afectació que tindria i es plantejaran 5 escenaris des de la retirada total a només unes parts. Finalment es va optar per principalment eliminar 425 metres del dic principal, a més d'altres barreres de pedres. Les obres exigiren d'un anàlisi d'afectacions no només per les platges de Cubelles, sinó per les colindants de Cunit i més enllà de Calafell. La sorra acumulada durant dècades a la dàrsena que formava aquest port es va, doncs, abocar sobre la costa de Cubelles a la mateixa zona i que s'ha guanyat amplada, i en ella s'impulsarà una àrea de dunes de 8 hectàrees que se sumaran a les 11 que ja hi havia. Els treballs estan a la meitat del projecte, però per poder estar finalitzades al segon trimestre del 2027. Les roques que es retiraran del dic principal es destinaran a la construcció d'infraestructures en altres zones de Catalunya, ja que aquest volum i tamany és difícil de trobar en canteres. Només són unes 63.000 metres quadrats d'escullera que aniran per obres a Barcelona, Tarragona i Salou. Més enllà de la platja que guanya Cubelles, que permetrà una lineal de gairebé 1,20 metres d'amplada, el resultat dels treballs genera una expectació econòmica a la Fell per l'efecte que tindrà pel seu litoral. A l'eliminar, sobretot, a part del dic central, se li liberarà també una gran quantitat de sorra que els tècnics d'Endesa assenyalen que es redistribuirà de manera natural cap a les platges properes. Fernando Jové, tècnic d'Endesa i responsable de l'obra, explica que la solució és garantitzada amb una estabilització perquè no hi hagi zones de demanda de sorra i de pèrdues. Serà una platja estable en equilibri natural i no va generar afectacions en d'altres platges. Endesa assenyala que les obres de desmantellament que realitzen suposen una solució a l'actual procés de regressió del tram de costa entre el port de Segur de Calafell i la dàrsena de Cubelles. Quan finalitzin els treballs es farà una monitorització i seguiment dels resultats tant del perfil de la platja com de la qualitat de l'aigua i de les espècies autòctones. Els treballs de Cubelles es trobaran amb la presència de dos nius de Coriol Camanegra, on Endesa realitzarà un seguiment de les postes, evitant a més treballs en zones pròximes. Les postes ja eclosionaran amb èxit. I Generalitat i Ministeri plantegen com salvar la desalinitzadora de Cunit-Cubelles sense ajuda europea. S'anuncia com una obra estratègica per afrontar períodes de sequera que cada vegada són més llargs i intensos. Una desalinitzadora entre Cubelles i Cunit, la del Foix, permetria impulsar aigua de l'àrea de Tarragona per la canalització del Consorci d'Aigües de Tarragona i a Barcelona per les aigües del Ter Llobregat. En aquesta zona arriben amb dues xarxes. Fa uns dies, doncs, el projecte amenaçava amb quedar l'aire i la Comissió Europea va advertir que no aportaria recursos per la desalinitzadora del Foix ni per la de la Tordera 2, a Blanes, també prevista per la Generalitat i amb dues acordades pel Ministeri, Govern Central i de la Generalitat, a la qual havien sol·licitat financiació amb fons Next Generation i FEDER, que no arribaran. El cost de la planta del Foix és d'uns 290 milions. Generalitat i Govern Central acordaran impulsar la licitació en dos projectes, junt al de la Tordera, de manera conjunta i que ascendeixen a més de 500 milions d'euros. I el Penedès també passa per ser una única zona, zona única per al transport sanitari amb 121 ambulàncies. El sistema d'emergències mèdiques desplega 121 ambulàncies noves en el Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari, al qual el servei quedarà activat a partir de les 12 de la nit d'aquest passat dimecres. I l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant aquest passat 2025. Els principals conflictes continuen vinculats als serveis energètics i a les telecomunicacions, amb Endesa, Edistribución, Orange i Telefònica entre les empreses amb més reclamacions. Però encara tenim més notícies. Personalitza la teva pròpia tote bag, la bossa de tela, de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, aquest divendres 12 de juny a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació, inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I tenim nou horari de ioga a la platja. Aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 de vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre i el mar i una estona de connexió i benestar. I t'esperem també a l'Espai Jove per gaudir d'entretingudes tardes de jocs de taula. Aquest dissabte a 5:15 de la tarda per joves a partir de primer d'ESO. Aquí trobareu diferents propostes de jocs de taula, però si tens algun joc a casa que vulguis compartir amb la resta de joves, el pots portar i jugarem plegats. I també tenim l'espai Cuina per Joves. Aquest espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitza un cop al mes a 6:15 de la tarda, els dijous, com per exemple el del proper 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Recorda, el proper divendres 19 de juny a 6:15 de la tarda, activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda que si tens entre 18 i 29 anys i estàs en situació d'atur, aquesta és una gran oportunitat per formar-te i ampliar les teves opcions laborals. Amb el curs de dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil a Santa Oliva, del 29 de juny al 7 d'agost, amb 180 hores i 100% subvencionat. Una formació pensada per adquirir competències en el lleure educatiu, la dinamització de grups i organització d'activitats amb infants i joves. No deixis passar aquesta oportunitat de créixer professionalment i obrir noves portes al món laboral. Informa't i reserva la teva plaça. I també el Consell Comarcal del Baix Penedès ens recorda que tenim l'arribada d'un fill o d'una filla, el qual és una experiència transformadora, i per això us convidem a participar en acompanyament de paternitats, un espai vivencial pensat per a futurs pares on compartir vivències, resoldre inquietuds i reflexionar sobre els reptes i oportunitats de la paternitat. Un espai per créixer, aprendre i construir una paternitat més conscient, present i vinculada des dels primers moments de la gestació. Una iniciativa organitzada pel Consell Comarcal del Baix Penedès i cofinançat pel Pla Corresponsables, Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya i Generalitat de Catalunya. I els professionals de l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, conjuntament amb els professionals dels ajuntaments, han iniciat una sèrie de reunions de treball amb l'objectiu de debatre, compartir experiències i cercar noves oportunitats de millora dels serveis. La darrera setmana de maig es va celebrar a Santa Oliva la primera trobada del grup de treball d'impuls comunitari pels serveis socials del Baix Penedès, un espai de coordinació i reflexió que permet continuar avançant cap a uns serveis més eficients, propers i adaptats a les necessitats actuals del territori. I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit. Del nostre company, en Josep Miró. Endavant.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt més estable, dominat pel sol, amb bandes de núvols alts fins a migdia i cel clar al final de la jornada, amb una temperatura que ha baixat una mica la nit, però es mantindrà de dia i estarà entre els 17 i 18 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat més baixa, ben feble, amb una mica de mestral al matí i de migjorn, no garbí, a la tarda, fent que la mar hi hagi marejó força notable al matí i una miqueta més encalmada de cara a la tarda. Amb una per demà, en canvi, esperem que el temps sigui esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, i amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà de dia. Voltarà els 17 de mínima i de 26 a 27 de màxima, molt de contrast entre el dia i la nit, i amb una humitat més alta, ben feble i variable, amb domini de les marinades, de migjorn o garbí al centre del dia, i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda. El cap de setmana serà esplèndid i més calorós.

0: Ràdio Cunit, el 107.0. Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
0: Cunit al dia.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10:40 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la FM i 3w.radiocunit.cat. Encetem ara, sí, el que seria la versió magazine del Cunit del Dia, al qual us acompanyarem durant unes 3 horetes i mitja de bona ràdio, al qual esperem que siguin doncs, per tots vosaltres, i empalmant ja una altra vegada amb el format informatiu ja gairebé fins a les 3 de la tarda, amb aquest especial Sant Jordi, el qual us oferim a través dels vostres transistors i dels nostres micròfons, com ha de ser, eh? Ja ho sabeu, a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com nosaltres també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca i participa.
0: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918. 4918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
2: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit amb majúscules, on allà doncs, podràs dir la teva mitjançant murxat o missatge privat. I també, doncs, com no, a banda de tot això, trobareu altres aplicacions per les xarxes, com per exemple Radio Garden, i moltes altres opcions més.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
2: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia, el Cunit del Dia, que com sempre tu ets el protagonista. I els que en agraïment a la vostra participació us en dureu un numeret, al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el quilòmetre zero, el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí doncs també, com no, fem una salutació a tots els nostres comerços. Ja sabeu que avui, especial Sant Jordi, doncs si consumiu els nostres comerços associats a l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Cunit, el Cunit Vila Comerç.

0: dia d'avui. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Així comença el Cunit del Dia.
1: Sumari.
0: I ho farem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per a desgranar l'estat de l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, eh? A més, també, com no, esdevinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant pel que fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I aprendrem a parlar bé el català, amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi, la història de Sant Jordi i molts continguts més referents a la nostra diada del dia d'avui. A més, també connectarem amb Núria Ruiz, el qual, com sempre, ens il·lumina musicalment parlant amb la cançó del dia. I també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 23 d'abril d'altres anys, a les nostres efemèrides. També connectarem, doncs, per copsar el que s'està vivint en aquesta diada del dia d'avui amb el que seria la plaça de la Vila, al qual es trobarà la nostra companya Gemma Miracle, el que ens oferirà, doncs, ens parlarà una miqueta de tot l'ambient que s'està copsant en el dia d'avui i, a més, també les novetats bibliogràfiques, doncs, també l'actualitat de totes les activitats que tenen programades també a les biblioteques, a la Biblioteca Municipal de Cunit, com també, doncs, en aquesta diada. I, a banda de tot plegat, també, com no, avui és dia de Mercadillo Municipal al nostre poble i per això connectarem amb la nostra reportera Marta Xerachera, amb Agustina Lamorda, al qual, com sempre, es parla de tot el que es cou en el Mercadillo, les ofertes del dia, les parades de les roses, dels llibres, tot el que s'estigui vivint en el dia d'avui i també la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal i Rodalies. Recordeu que el nostre Mercadillo Municipal està situat al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'avinguda de la Font i la comissaria de la policia i el qual està obert fins a les dues del migdia, tot i que a partir de dos quarts ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine a la carreina, clar que sí, que encara belluga! I si el temps apremia, intentarem també fer connexions amb diversos paradistes del nostre poble, com també, doncs, a banda de tot plegat, tindrem més continguts referents a la nostra diada de Sant Jordi. A més, també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, per Sant Jordi, per exemple, eh? O perquè, doncs, no sé, tinguis quelcom a celebrar, algun missatge a transmetre, a comunicar, vols fer un homenatge, recordatori, agraïment, broma telefònica, declaració d'amor, el que faci falta. Ja ho saps que aquí tens unes vies de comunicació directes, les quals pots utilitzar i, a més, demanar aquell tema musical que més t'agradi, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes. Ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre te'n donaràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com per exemple la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, també el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Samis Calafell, els talls de cabell de la peruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els cafès del Rincón del Tabeo 2, els esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, també el vermut de l'Olivo Restaurant Lounge, els vermuts també de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i caldo, ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit, també els suïssos, la xocolata amb porres o xurros per dues persones de la Xureria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, la teula de calçots i el puró de vi per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la Braseria i Picada Cubelles, també, com no, tenim el mig quilo de can picada de la Carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa del poll a la brasa al sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social del castell, també tenim aquest fantàstic menú per per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà,

0: També el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, a l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, també tenim el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles, i a més també a l'esmorzar per dues persones de dilluns a divendres al Saborea. I aquest fantàstic megalot consistent en pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco. A més, també aquesta invitació en consumició per dues persones a la discoteca Lou de Segur de Calafell i una invitació per dues persones a la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que sonin la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta, cortesia del Racó Dolç de Cunit. També aquest esmorzar per dues persones del Rincón del Tapeo 2. Els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. I a més, aquest fantàstic mega menú per dues persones de l'Hotel Àdia, com també aquesta invitació per dues persones al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do! Tot això i molt més barrejat amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i que, com sempre, us posem, i molts més continguts i sorpreses en aquesta sintonia. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor, connecta, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a desgranar totes els rotatius que... les portades dels diversos rotatius d'avui dijous, dia 23 d'abril de 2026, Diada de Sant Jordi. Començarem pel Diari de Tarragona, el que ens ha de portada amb aquesta bona Diada de Sant Jordi i amb el drac de Gaudí del Parc Güell amb una rosa a la boca, el que il·lustra gran part de tota la portada. I amb els següents titulars. A Tarragona, els ingressos de les llars no cobreixen el cost de la vida. La vivenda és la principal despesa. A Reus, la nova residència del ICAS veurà la llum el 2027. I pel que fa a Castells, tenim tret de sortida del centenari dels Xiquets de Tarragona. També fa referència a l'actuació d'Anastàcia el dia 12 de juliol al Tarraco Arena, amb entrades ja disponibles amb el QR que trobareu a la banda inferior dreta de portada. I també a la banda superior tenim tots els llibres, 24 pàgines amb totes les recomanacions. Pel que fa al Diari Ara, ens ha de portada amb extrema dreta. Vox imposa eliminar el català a l'Aragó. El pacte de fer president a Azcón inclou que es deixi de considerar llengua catalana la parla de la franja. A més, el Partit Popular i Vox xoquen al Congrés sobre l'abast de la prioritat nacional el dia de la investidura de Guardiola. En fotografia de portada tenim aquest 1-4, setena lliga seguida del Barça. El Barça femení, les blaugranes s'enduen amb facilitat un derbi que tenia premi doble, superar l'etern rival, l'Espanyol, i certificar l'11è títol de Lliga, el 7è consecutiu. La millor manera d'afrontar l'anada de les semifinals de la Champions aquest dissabte vers el Bayern. A més, també es manté el bloqueig a Ormuz i l'Iran ataca 3 vaixells. I Illa demana seny a la justícia que obliga Pujol a anar a Madrid. A més, el Barça guanya el Celta i manté el rumb cap al títol, però perd Lamin. A la capçalera tenim a Han Kang, escriptora pública, a la que publica la novel·la La tinta i sang. Cuinar i menjar junts és una manera de mostrar l'amor cap als altres. I també tenim el suplent Comarques Gironines i també les actualitats literàries del dia d'avui. A més, també, pel que fa al punt avui, ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada, el que observem un gran concert ple a vessar i amb l'actuació estel·lar de Lluís Llach. Tenim aquest 50è a Sant Jordi. Gran concert d'aniversari del diari Avui, a la vigília d'una diada que històricament esdevé l'expressió col·lectiva de la defensa de la cultura catalana. Ahir, doncs, es va celebrar l'acte d'aniversari, el 50è aniversari del diari Avui. D'altra banda, tenim altres articles signats, com per exemple el de David Portabella, titulat Usatges abans i avui. Rosa Maria Bravo, trencar amb Israel. Tian Riba, Els veïns de dalt. Teresa Márquez, Saber escollir el llibre. Ana Serrano, Sant Jordi. Jordina Biosca, Cremar llibres. I Josep Maria Murià, Els espanyols i Mèxic. A la capçalera tenim entrevista a Ferran García Sevilla, artista, autor de la portada del diari especial dels 50 anys de l'avui, el que declara: faig pintures de pensament, en tots els sentits. No és un art dòcil. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, que en seta portada també amb la Diada de Sant Jordi i amb una petita rosa il·lustrant la, encapçalant la portada. I amb aquesta gran fotografia que ocupa gairebé gran part de tota la portada amb el següent titular: un Sant Jordi de Nobel. La festa que obre la primavera cultural la tenim, doncs, a La Vanguardia, amb el Sant Jordi que va reunir ahir a unes hores de que els escriptors envaïssin els carrers a destacats autors, editors, agents i llibreters. A la fotografia apareixen amb la Sagrada Família de fons, d'esquerra dreta, Lucía Solla Sobral, Emma Líria, Carlos Zanón, Fernando Aramburu, Antònia Carré Pons, Francesc Torralba, i a la segona fila, Màrius Serra, Carlota Gulp, Pol Guasc, David Uclés, Cristina Fernández Cubas, Maria Estepanova, Gil Prat Sobre Roca, Eva Baltasar, i sentats també a Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza i la Premi Nobel Han Gang i Xavi Allen. A més, tenim el Partit Popular i Vox que pacten a l'Aragó a la mateixa línia d'Extremadura. A l'acord preveu la prioritat nacional a les ajudes, una vicepresidència i tres conselleries. Pel que fa a la Lliga, tenim el Barça que doblega el Celta 1-0, però perd a Lamine. I pel que fa a la Lliga femenina, les blaugranes s'enduen el derbi 1-4 i ja tenen el títol. A més, Iran ataca tres bucs de càrrega que tractaven de passar per Hormuz. Marxem ara amb El Periódico de Catalunya, el que enceta portada amb la multa que serà als hospitals per on va passar el nen i no als sanitaris. Salut sanciona Sant Pau per fallades, per errades a la detecció del nadó maltractat. La conselleria també investiga Sant Joan de Déu, perquè considera que el protocol s'hauria d'haver activat en aquest centre. Els professionals haurien pecat d'excés de confiança al saber que la mare era infermera. I en fotografia de portada tenim: les biblioteques són el cervell del món. Tenim a Ali Smith ahir durant el seu pregó de Sant Jordi. L'escriptora escocesa Ali Smith defensa en el seu pregó de Sant Jordi el poder de la lectura i afirma que els llibres són tan poderosos que fan enfurismar els tirans. A més, l'Iran desafia la treva de Trump amb la captura de dos vaixells a Hormuz. Teheran guanya la guerra de la propaganda amb vídeos virals, amb estètica de manga i ninots de Lego. I el Partit Popular replica a l'Aragó el pacte amb Vox Extremadura. La jutge imputa 15 persones per l'escàndol de les HPO de les naus a Alacant. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya sobre qui sigui, doncs, l'Aragó, qui extregui i restitueixi les obres de Sixena. També tenim l'especial Sant Jordi 2026. Regala roses als teus col·laboradors des de 90 cèntims. Resistirem. I també fa referència al gran triomf del Barça femení vers el derbi contra l'Espanyol i la consecució del campionat de Lliga per 7 any consecutiu. I acabem amb El País. Vox a la investidura de Guardiola. Els nostres, els primers. El futur vicepresident ultra reivindica, sense matisos, la prioritat nacional. el Partit Popular tanca el pacte a l'Aragó amb aquest principi i rebutja la moció del Congrés per superar lo acordat. Una idea de l'extrema dreta francesa que el Partit Popular ha comprat al partit d'Abascal. I en fotografia de portada observem a l'Aragó el que s'aixella un altre govern dels populars amb l'ultradreta. Alejandro Nolasco, de Vox, a l'esquerra, i Jorge Azcón, del Partit Popular, presentaran junts ahir a Saragossa el pacte arribat per governar, doncs, el que queda ja tres conselleries a Vox i una més a Extremadura. Però encara hi ha més titulars. Catalunya portarà els Mossos de paisà als instituts conflictius. La Generalitat inicia una prova pilot en 13 centres educatius. I Madrid canvia els seus plans per multiplicar la construcció de vivendes. Almeida vol densificar els nous barris de la capital. Pel que fa referència a Orient Pròxim, la guerra d'Iran enfonsa doncs la crisi d'imatge de Trump als Estats Units. I pel que fa a tribunals, la Fiscalia demana l'arxiu de la investigació del jutge Peinado a Begoña Gómez. Per últim, a la capçalera tenim Sant Jordi, Han Kang. El que ens ha fet viure en èpoques obscures és l'amor, declara. I fins aquí el repàs de les portades dels diaris de casa nostra i d'àmbit general. Ara és un moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya quan ja són les 11 del matí, aquí, a Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi. Una de les celebracions més emblemàtiques del país complirà un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. Per saber com ha arrencat aquesta jornada, anem ara fins a Tàrrega, on hi tenim a la nostra companya, la Mariona Fígols. Mariona, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, Tàrrega ha tornat a omplir-se els carrers amb tres tradicionals paradetes de llibres i roses per celebrar la diada de Sant Jordi. Enguany la ciutat compta amb 45 parades repartides pel centre de la ciutat. I des de primera hora, centenars de targarins i targarines s'han anat omplint, passejant, fullejant novetats editorials i comprant roses per regalar. L'ambient també ha marcat pel bon temps, fa molt sol i ha afavorit una gran afluència de públic amb la participació d'entitats, escoles, floristeries i llibreries locals.
2: Gràcies, Mariona. Bona diada.
3: Igualment.
2: I és que, a més d'un dia de celebració, representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi suposa prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters podrien tornar a repetir si pot ser superar aquells 2 milions de llibres venuts. Maria Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
4: Si mirem les dades del que ha passat a les últimes setmanes, que prèvies a Sant Jordi sempre s'anima molt, molta gent i a buscar els llibres i augmenten les vendes, o el que ha passat l'últim any, que el sector ha tornat a créixer a Catalunya, doncs les perspectives són molt bones. A més, el temps acompanya, per tant, segur que anirà molt bé, però l'important és 75.000 llibres diferents que es venen en tots hores.
2: I també en aquest sentit el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la inclusió que suposa aquesta festa en qüestions com el procés de regularització de migrants. Ho ha dit en la declaració institucional aquest matí en motiu de la diada.
5: La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país. El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català.
2: També ha defensat la feina del govern en qüestions com ara la defensa del català, l'impuls de les infraestructures i també les polítiques d'habitatge. I en mobilitat, situació complicada a les carreteres. Un accident a la C-37 a Sant Salvador de Guardiola obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. A banda, també cues importants a l'AP-7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda i també a l'altura de Gelida per obres. A les vies d'accés a Barcelona destaquen retencions a les rondes, a la B-10 i la B-20, així com també a la C-58 des de Sabadell.
1: Notícies en xarxa.

0: 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a las 6 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros. Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maí. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maí. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maí. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit.
1: No sé què volia ser de gran.
0: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a un quart de 6 de la tarda i sensibilització musical a un quart de 7 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a les 5 i mitja de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem. Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria @escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287.
2: Les victòries del passat.
0: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-6435-81 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
3: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
0: Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-7414-95, 671-7414-95. Pollo a la brasa El Sol. Los encontrarás en la Avenida de la Font 86, en Cunit.
4: Xurreria Velo.
3: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
4: Velo,
3: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
4: Velo.
3: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
4: Velo.
5: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
6: Ràdio Cunit, el 107.0.
0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la nostra línia, la R2, al qual para pel nostre poble, com també pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia, i en condicions normals, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa, doncs, al nostre tros, a la R2 Sud, a causa de la incidència per la caiguda d'un arbre a la zona de vies ja solucionada entre el Prat de Llobregat i Bellvitge Gornal, els trens circulen fora del seu horari habitual amb demores que podrien superar els 15 minuts. A banda de tot plegat, també, doncs, recordem que també tenim servei alternatiu, doncs, de Prat de Llobregat al que seria Sant Vicenç de Calders amb bus. A banda d'això, també recordem, els trens circulen fora del seu horari habitual i poden romandre aturats i augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'acosti, doncs, el punt afectat entre la Prat de Llobregat i Bellvitge. D'altra banda, també recordem que pel que fa, doncs, a la nostra tros, també, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, ara programa l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit, on des d'aquestes estacions es pot accedir als serveis de bus Garraf fins a Barcelona amb el títol de transport de rodalies, al que podeu consultar tota la informació a rodalies.gencat.cat. També, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú per l'última circulació de la mateixa línia. A banda de tot plegat, també recordem que a la R1, degut als treballs de millora, a partir de les 10 de la nit s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes. A més a més, pel que fa, doncs, a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ripoll, degut als treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Barcelona, Fabri Puig i Puigcerdà, el que heu de consultar els mateixos horaris. Pel que fa, doncs, a la R4, també incidència resoltra entre el Vendrell i l'Arbós, amb els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals. També tenim servei ferroviari a tota la línia degut als treballs de millora, al qual entre Terrassa i Manresa es manté un servei de tren llançadora i un servei alternatiu per carretera. Pel que fa a Rodalies Lleida, la RL4, tren Manresa-Lleida-Pirineu, circula amb una demora de 30 minuts a causa de les limitacions de velocitat establertes. I a més també, pel que fa a la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada Bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, a la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I també recordem que Rodalies Girona, degut als treballs de millora, a partir de les 10 de la nit també s'estableix un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanes. A la R13, circulació restablerta entre la Plana, Vicamoixons i Vinaixa, un cop resolta la incidència provocada per un robatori de coure. Es manté el servei alternatiu per carretera entre Vinaixa i la Plana, Vicamoixons, amb parades intermitges. A més, a causa d'una incidència a la infraestructura entre Lleida, Brineus i Puigverd de Lleida, Artesa, els trens poden romandre aturats més temps de l'habitual i augmentar el temps de recorregut. A la R14 també doncs, ha fet aquesta mateixa incidència, com també la circulació restablerta entre la Plana, Vicamoixons i Vinaixa. A més, també pel que fa a la resta d'incidències, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona. Una incidència que afecta la R13, R14, R15, R16 i R17. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada pel nostre company Josep Miró. Pel que fa al dia d'avui, serà de bon temps, amb sol i alguns núvols al matí i cel més clar a la tarda, amb ambient suau. Avui, diada de Sant Jordi. Dijous 23 d'abril de 2026, tenim bon temps dominat pel sol amb alguns núvols baixos fins al migdia i cel més clar a la tarda. La temperatura ha pujat de nit i baixarà de dia, movent-se entre els 14 i 15 graus de mínima i de 20 a 21 de màxima i humitat alta. Vent feble de gregal fins mig matí i moderata o fort de llevant la resta del dia. Mar alterada amb maror i àrees de forta maror al migdia. Resumint, durant el matí sol i núvols, tarda sol, temperatura màxima 21 graus, mínima 14, amb una humitat màxima del 90% i una mínima del 70%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 45 km hora, direcció nord-est-est, on a la mar hi tindrem al matí maror i a la tarda forta maror. I pel que fa demà divendres, bon temps amb domini del sol amb núvols baixos fins al migmatí o migdia i bandes de núvols alts a la tarda. La temperatura baixarà de nit i es mantindrà de dia situant-se entre els 11 o 12 graus de mínima i de 20 a 21 de màxima i humitat força alta. Vent feble de gregal fins a migmatí i deixa loc la resta del dia i amb cops moderats al migdia amb mar moguda amb maror. Els propers dies començarem el cap de setmana amb temps estable, amb sol i alguns núvols baixos al matí, amb bandes de núvols alts a la tarda i amb algun baix de... al final del dia. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia, estan entre els 12 de mínima i de 21 a 22 de màxima i humitat força alta. Ben feble, amb terral fins a mig matí i deixa loc la resta del dia, on a la mar il·luminarà el marejol considerablement, on arribarem el diumenge, també amb bon temps, dominat pel sol amb bandes de núvols alts tot el dia i algun núvol baix a l'inici i final de la jornada. La temperatura es mantindrà de nit i pujarà de dia voltant els 12 o 13 de mínima i de 22 a 23 de màxima i humitat alta. Vent feble, amb terral a l'inici i final del dia i marinades de garbí al migdia on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. I fins aquí el temps. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia i feliç diada de Sant Jordi, eh?
1: Gràcies, igualment, Jaume, bon dia i feliç Sant Jordi per tothom.
0: Què tal comprova la diada?
1: Molt bé, molt bé. Aquí, esperant a veure si em porten alguna roseta.
0: Ah, molt bé, ben fet, clar que sí, home. I la cançó del dia, quina ens proposes avui?
1: Doncs la cançó del dia també va relacionada amb el tema d'avui, les roses.
0: Ah, molt bé.
1: Una rosa, és una rosa de Mecano.
0: Ui, sí, és veritat, mític tema musical. Doncs bé, doncs amb aquest tema el compartim i de pas regalem roses musicals a tota la gent que ens estigui sintonitzant, començant per tu, Núria, i també doncs, per tota la resta d'oients, i com no, doncs que passis una feliç diada. Clar que sí, eh? Petons i abraçades.
1: Moltíssimes gràcies, un petonar a tothom.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I comencem pel triplex de la ONCE, on el número premiat és el 809. 809. Pel que fa referència al sorteig mídia, la data premiada és la del 10 d'octubre de 1928 amb el 4 de trèvols. El cupó diari, a l'11.628, 1-1-6-2-8 de la sèrie 31. I la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 11, 18, 27, 30, 36, 38, 40, 47, 50, 52, 56, 58, 59, 64, 66, 68, 71, 72, 76 i 83. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores de la ONCE.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català hem d'anar en compte amb determinats noms o adjectius acabats en X. Per exemple, l'adjectiu fix.
3: Sovint, de manera incorrecta, parlem de telèfon fixe o contracte fixe. Quan, de fet, és telèfon fix i contracte fix?
2: Atenció també al plural. Telèfons fixes i contractes fixes. Incorrecte. Telèfons fixos i contractes fixos. Correcte.
3: També hem d'anar en compte amb el nom flux. És incorrecte parlar de flux migratori, ja que l'expressió correcta és flux migratori. En plural és fluxos migratoris.
2: Altres exemples són flux uniforme, fluxos uniformes, flux de caixa, fluxos de caixa, flux comunicatiu i fluxos comunicatius.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia de... avui, dijous 23 d'abril de 2026. I comencem pel que seria el servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia a dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig de Vilanova 15-21 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93-895-3005, 93-895-3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681-0408-27, 681-0408-27. I també tenim un segon telèfon alternatiu, el 977-1602-55. Repetim, 977-1602-55.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: La primavera sempre es fa esperar, però quan arriba és tot un esclat de colors. Arreu del territori floreixen esdeveniments, festivals o iniciatives que guarneixen els carrers i omplen de vida pobles i ciutats. En trobem un exemple al Baix Empordà. Palafrugell ja té a punt la 17a edició del Flors i Violes. Entre el 30 d'abril i el 3 de maig, tots els racons d'aquesta població s'ompliran de flors i de música. Si filem una mica més prim, també s'ompliran de més d'un centenar d'activitats, concerts i actuacions. I podreu passejar per 40 espais i carrers que estaran decorats i transformats per a l'ocasió. Per anar fent boca, quatre pistes sobre l'espectacle inaugural que tindrà lloc la nit del dijous 30 a la plaça de l'Església. Es diu Elements i és un màping visual que inclou llums, foc i so. Tota una experiència immersiva que convertirà la façana de l'Església de Sant Martí en un univers de colors, formes i sensacions. Ingredients que entraran en joc amb aquest gran edifici ple d'història. Una proposta que respecta al 100% l'essència de la cita, el fet de convertir tot allò que veiem cada dia en una experiència màgica i especial. Del 30 d'abril al 3 de maig, 17è Flors i Violes a Palafrugell. Més informació a florsiviolas.cat.

Εφεμέριδες. Y ahora sí, arriba al segundo programa, es el momento de comenzar a nos repasar las noticias más destacadas que van a suceder en el día como hoy, un 23 de abril de altres anys, a las nuestras efemérides. I comencem, atenció, a l'any 1810, a Margalef, a Torregrossa, al Pla d'Urgell, on les tropes catalanes van perdre la batalla de Margalef quan intentaven trencar el setge de Lleida durant la Guerra del Francès. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al 1848, a la Segona República Francesa, eleccions generals a França per l'Assemblea Nacional Constituent amb una majoria dels conservadors. El 1853 es produeix la fundació de l'Orfeó Barcelonès. I el 1881, a Barcelona s'inaugura el Teatre Líric Sala Beethoven, a l'Eixample barceloní, propietat d'Evaristo Arnús. Ja al segle XX, el 1905, a Barcelona es fa l'acte de col·locació de la primera pedra del Palau de la Música, que ha de ser la seu de l'Orfeó Català. I el 1909, l'Ardeje Ordusu arriba a Istanbul per reprimir l'aixecament del primer cos de l'exèrcit turc, aconseguint-ho l'endemà. A més, el 1910 a Brussel·les s'inaugurà l'exposició universal amb obres d'art, científiques, productes agrícoles i industrials. I el 1920 a Ankara, a Turquia, reuneix per primer cop la Gran Assemblea Nacional de Turquia. Cinc anys més tard, Francesc Macià emet l'emprèstit Pau Claris per a finançar la invasió des de Prats de Molló. I el 1944, al camp de concentració de Mauthausen, Gusen, Àustria, Josep Ester Borràs, alias Minga, manyà i dirigent anarquista de la CNT del Berguedà, és internat en el camp de concentració de Mauthausen. El 1945, a Barcelona, apareix penjada una gran senyera clandestina a les torres de la Sagrada Família. I el 1962 a Barcelona es publica el primer volum d'edicions 62, Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster. Ja el 1976 a Barcelona s'hi publica el primer número del diari Avui. I el 1993 també a Barcelona s'hi publica el primer número de la revista Underrock. Amb aquestes que arribem ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2001. A Madrid, Joan Carles de Borbó declara «Nunca fue la nuestra lengua de imposición sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Foren els pobles més diversos quins van fer seu per voluntat libèrrima a l'idioma de Cervantes». Declaracions polèmiques. D'altra banda, també, el 2005 es penja el primer vídeo a YouTube. I el 2009 s'allibera la versió 9.04 d'Ubuntu, una de les distribucions més populars del sistema operatiu NGU Linux, també en català. El seu nom de codi és Jaunty Jackalope. I acabem l'any 2014 amb l'inici de les emissions regulars del canal El Punt Avui Televisió. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 23 d'abril d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Historietes.
1: El 23 d'abril és un dia molt especial a casa nostra. Riuades de gent envaeixen els carrers més cèntrics de les ciutats catalanes per celebrar el Dia del Llibre i el Dia de la Rosa. Precisament, la Rosa és la protagonista d'un dels contes populars més coneguts de la nostra tradició, que dona fons a aquesta jornada tan especial. Avui, a les historietes, la llegenda de Sant Jordi. Explica la llegenda que fa molt i molt temps el poble de Montblanc vivia atemorit per un monstre ferotge i temible. El monstre devorava els ramats i els camperols de la zona, així que la contrada estava immersa en el més profund dels terrors. Preocupats per la situació, els habitants de Montblanc van pensar en donar al drac una persona cada dia per a calmar la seva fam. El problema era, és clar, que ningú volia sacrificar-se. Així doncs, després d'una llarga discussió, els vilatans van decidir sortejar cada dia qui seria la persona que el drac hauria de devorar. Heus aquí que un dia la sort va fer que li toqués el torn a la filla del rei, a la formosa i amable princesa d'aquelles terres. Sense poder-se'n escapar, la princesa es va acomiadar del rei, del seu pare, i va enfilar el camí cap a la cova del drac, cap a la seva mort. La bèstia era a punt de menjar-se la viva, quan un jove cavaller muntat sobre un cavall blanc va irrompre l'escena. Era Sant Jordi i empunyava una llança decidit a alliberar la princesa i el poble del mortífer drac. De seguida va començar una intensa lluita, fins que el cavaller va donar mort al drac amb una estocada de la seva llança. La bèstia va deixar aquest món i de la sang que va brollar de la ferida en va créixer un roser com per art de màgia. I Sant Jordi, cavaller com era, va prendre una de les roses, la més vermella que la princesa havia vist mai, i la va regalar a la seva donzella. Si bé la llegenda de Sant Jordi és tan coneguda a casa nostra que creiem que és un conte popular, el cert és que algú la va escriure per primera vegada. Va ser Jacopo de Baratze qui va escriure el conte de Sant Jordi cap allà l'any 1260, basant-se en les històries i fàbules de l'antiguitat. La de Sant Jordi era una de les rondalles de la seva obra, anomenada La Llegenda Àurea, on recopilava diverses vides de sants. Explica la tradició que Sant Jordi era un militar romà nascut al segle III a la Capadòcia, l'actual Turquia. El sant, que estava sota les ordres de l'emperador Dioclecià, va negar-se a perseguir els cristians, tal i com manava el seu emperador. Així doncs, va ser martiritzat i decapitat pels seus coetanis. Molt aviat es va començar a venerar com a màrtir a la part oriental de l'Imperi Romà i per aquest motiu, de seguida van aparèixer històries fantàstiques lligades a la seva figura, entre elles la llegenda del drac.

A Catalunya, Sant Jordi va entrar per la Porta Gran. A més de la llegenda del drac, s'explicaven històries segons les quals el cavaller havia intervingut en batalles al costat dels comtes catalans i també era invocat pels almogàvers a les seves lluites. Segons el costumari català de Joan Amades, el fet que Sant Jordi sigui el patró dels cavallers de la Corona d'Aragó es deu a l'ajut que aquest va donar al rei Pere I l'any 1096. Fos com fos, la festa en motiu de Sant Jordi es va generalitzar a Catalunya a partir del segle XV i se'l va declarar patró de Catalunya. I d'aquí que el 23 d'abril sigui un dia tan especial pels catalans, que amb el gest de la rosa recordem a la llegenda que va fer famós a Sant Jordi. A més del dia de la rosa i, per tant, dels enamorats, el 23 d'abril també és el dia del llibre. Per explicar això, ens hem de remuntar al 7 d'octubre del 1926, quan l'escriptor valencià Vicent Clavel va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona celebrar una festa en commemoració del naixement de Miguel de Cervantes. 4 anys més tard, el 1930, Miguel Primo de Rivera va acceptar la proposta i el rei Alfons XIII va signar el reial decret que instituïa la festa del llibre. Ara bé, la data va quedar fixada el 23 d'abril, dia de l'enterrament de Cervantes. Curiosament, William Shakespeare també va morir un 23 d'abril, en aquest cas del calendari julià. Tanta casualitat va portar la UNESCO a declarar el 23 d'abril el Dia Mundial del Llibre, el 1995. Però per nosaltres el 23 d'abril és molt més que això. És la nostra altra diada, el dia en què recordem com va matar el drac i com va alliberar la princesa, el nostre patró, Sant Jordi.

0: Àlex Solà per a la xarxa Com Ràdio.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar a la recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos i teniu propostes d'animació, danses o balls populars. També sessions pràctiques a diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de colles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo. Els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.

0: Sabies que...
1: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: Ràdio Cunit, al 107.0.
3: 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a las 6 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maíp. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maíp. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maíp. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit.
4: No sé què volia ser de gran.
3: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a un quart de 6 de la tarda i sensibilització musical a un quart de 7 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a les 5 i mitja de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults, tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria @escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
5: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
3: Motor Show Extreme, acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extreme. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit. Andau,

0: Doner Pita Palace 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Sheikh Kebab, arroz con carne, menú shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, Sheikh Kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats. Es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Cunit.
1: Al 107.0.
2: radiocunit.org.
0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment d'intentar connectar amb Agustina Lamorda, la que, com sempre, doncs, ens explica tot el que es copsa en el nostre mercadillo municipal, com també doncs, a la resta del poble. Avui, dia especial de Sant Jordi, al qual ens pot comentar com estan les parades en aquests moments. Estem intentant connectar amb ella perquè ens expliqui també les ofertes del dia del nostre mercadillo, la cuina de l'Agustina, els seus consells també, com sempre, des del mateix mercadillo municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, de paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, al qual estava obert fins a les 2 del migdia. Tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine al mercat, reina! Crec que sí, que encara belluga! Com es belluga Agustina Lamorda, la que estem intentant de connectar amb ella. Doncs sembla ser que encara, bueno, amb el xivari que hi ha, no deu agafar la línia, no podem connectar, però abans també ens ha comentat que a la plaça de la Vila és on està el Roll de l'Ou, on hi ha totes les parades de llibres i de roses, i que, a més, també es farà, doncs, en aquest moment, sembla que ja s'està fent un vermut a la carpa d'Impulsem Cunit, el qual doncs, ja és una tradició com cada any, també, doncs, altres carpes, com la de PSC, també de regalant roses, també, doncs, tenim Esquerra Republicana, també hi ha l'agrupació sardanista de Cunit, que també, doncs, està oferint roses i molts més i moltes més entitats a les que doncs estan a la plaça de la Vila, i també doncs recordem totes les activitats que al llarg de tot el dia doncs podreu disfrutar, i el que passarem a repassar després doncs en el nostre informatiu, que tindrà lloc a partir de 2:15 de 2 del migdia.

des de la nostra sintonia aquí al Cunit al Dia. El que sí, doncs, ens vol demanar és que tornem a posar també la cançó d'amor del drac i de la draga de Cunit, un tema que es va estrenar fa 4 anys, també a la mateixa Diada de Sant Jordi, el que vol dedicar, doncs, també a tota la gent que ens estigui sintonitzant i, com no, doncs, també a la sardana, a la Santa Espina, doncs, pels petits dansaires de Cunit, que, com sempre, doncs, ens dedica també a través dels mateixos micròfons de Ràdio Cunit. Recordeu, doncs, durant tot el dia, totes les parades, llibres, roses, i també en el nostre mercadillo municipal, el qual està situat al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. Ja ho saps, home, vine a Mercat Reina, crec que sí! Com també a les paradetes de llibres i roses que tenim, doncs, distribuïdes al llarg de tot el nostre poble. I també recordem aquesta campanya que està duent a terme l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. Cunit Vila Comercial, amb la Diada de Sant Jordi, al qual vin als comerços de Cunit i et regalarem una rosa de xocolata. Jo compro a Cunit, aquest és el nostre hashtag, i al qual col·labora l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. Així que tots a sortir al carrer i a fer poble i a fer diada, com ha de ser. I ho farem, doncs, amb aquesta cançó produïda per el que seria l'Escola Sol Cunit i que anem a escoltar tot seguit el cançó d'amor del drac i de la draga de Cunit.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya cada vegada es renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i, amb paciència, podem tornar a ser amics.
2: Hola, sóc la Vega López Vargas. Vaig a 3è B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys.
3: Enemigues.
2: La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada! Hola, sabata esbotzada! Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però... i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
1: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi, una de les celebracions més emblemàtiques del país. Complirà un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. I és que és més que una que d'un dia de celebració, volíem dir, representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi se centra a prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir i, si pot ser, superar aquells 2 milions de llibres venuts que van suposar 26 milions d'euros de facturació. Anem a saber ara com s'està vivint aquesta jornada, aquestes primeres hores de diada. En diferents punts anem ara fins a Barcelona, on hi tenim a la nostra companya, la Carina Bellbé. Carina, com està anant tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Al centre de Barcelona, a aquesta hora ja no hi cap ni una agulla de la gentada que hi ha als punts més emblemàtics, lluint roses i comprant llibres. Un passeig de Gràcia de llibreters on ningú es vol perdre fer-se una foto amb la Casa Batlló ben florida, la Rambla de Catalunya a petar i una plaça de Catalunya que acull els floristes d'una Rambla que enguany s'ha quedat sense poder ser un punt neuràlgic del Sant Jordi a Barcelona a causa de les obres de rehabilitació d'aquest emblemàtic passeig barceloní.
1: Gràcies, Carina. I anem ara fins a un altre punt, concretament fins a Agramunt, on allà hi tenim a la nostra companya, la Txell Bernaus. Txell, bon dia.
3: Molt bon dia, bona diada. A Agramunt l'activitat ha començat de bon matí amb l'epicentre aquí on som ara mateix, a la plaça del Pou, on hi ha la biblioteca al carrer, la parada d'intercanvi de llibres i també diferents entitats i associacions que participen d'aquesta diada. A part, també hi han ubicats al llarg de tot el poble diferents sessions de contacontes pels alumnes des d'I2 fins a primer de primària. El plat fort, l'obstant de les activitats, continua a la tarda quan es farà la presentació del conte Lo Palou, l'home solidari que es comunicava amb els gossos. Després es farà l'entrega de premis del 49è Certamen Literari de Sant Jordi, que aquest any ha comptat amb més de 700 participants.
1: Gràcies, Txell. I en aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la inclusió que suposa aquesta festa en qüestions com ara el procés de regularització de migrants. Ho ha dit en la declaració institucional aquest matí en motiu de la diada.
4: La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país. El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català.
1: També ha destacat la feina del govern en qüestions com la defensa del català, l'impuls d'infraestructures i polítiques d'habitatge.
0: Notícies en xarxa.

0: El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a felicitar tot i a dreta tota la gent que tingui quelcom a celebrar el dia d'avui i, a més, avui, especialment a Sant Jordi, clar que sí! Veure, doncs, des d'aquí, doncs, agafem el nostre papa mòbil en connexió directa amb el Sant Pare, un mossèn Francesc I. Ai, Francesc I. Lleó 14, mare, no hi ha manera, eh? Lleó 14, bé, doncs és el ens facilita, doncs, el santoral del dia, eh? Els sants dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm el que diu, ell va a missa, eh? Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, doncs, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com la nostra, bé, les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit amb majúscules, on allà, doncs, podràs dir la teva mitjançant murxa a tu missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns aquí, ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al Cunit del Dial, que, com sempre, tu ets el protagonista. Ja ho saps, doncs, aquestes són les vies de comunicació a les quals pots optar a tot això. I, com no, en agraïment a la vostra participació, us en durarà un numeret al qual entrareu els sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, aquesta sobresorpresa de la Casa de l'Oro, també la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de molt nou, el llibre A mi muntanya russa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Sami Scalafell, el tall de cabell per la mà o rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony, el duron kebab de Doner Pita Palace 2, els 5 cafès del Rincón del Tapeo 2, els 2 esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut per dues persones de l'Olivo, els 2 vermutacos i el pinxo del dia de la Bodegueta, també els de la Diligencia, com no, també les cues de ràpid, l'ampolla de caldo de la passateria de Cunit, el suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones de la xureria Velo, la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio, la teula de calçots i espoló de vi per dues persones de la braceria i pica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa del Pollo a la Brasa al Sol, també tenim el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, també el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també tenim el tractament d'estètica o de relax de l'estètica de Jacqueline, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim l'esmorzar per dues persones de dilluns i divendres del Saborea, el lot del pollo al loco, el que consisteix en un pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, i com no, doncs, també la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones i també la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Bé, doncs, com no, des d'aquí, ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dijous, dia 23 d'abril de 2026, i ho farem, com sempre, doncs, amb el nostre papa mòbil, el qual, com sempre, des d'aquí intentem de localitzar i de felicitar, repassant, doncs, tot el santoral que ens facilita, com ha de ser, sí senyor, Bé, doncs, ara sí, anem a saludar i a felicitar a Sant Jordi, tots els Jordis, Jordines, Georgines, George, i el que faci falta, també a Sant Adelbert, Alexandra, Aquiles, Helena, Eteldero, Eulogi, Fèlix, Fortunato, Gerard, Gil, Ibar, Marlo i Tarino, I també, doncs, com no, des d'aquí volem felicitar a tota la gent a la qual tingui quelcom a celebrar el dia d'avui, en especial a John Cena. En fa 49, famós lluitador professional nord-americà, també fisioculturista i actor i cantant. Oh, destacat pel seu carisma i per les 12 vegades com a campió de la WWE, sent el lluitador que més vegades ha obtingut el títol i ha sigut 3 vegades com a campió mundial dels pesos pesats. Com a curiositat, posseix el títol en fisiologia de l'exercici. També ha declarat que és un fan de l'anime japonès. El seu videojoc favorit és Command and Conquer. I el 23 d'abril d'aquest 2006, dia del natalici de John Cena, és també la festivitat de Sant Jordi, com bé dèiem, Sant Jordi que representa la força de superació i la lluita contra la tirania. La llegenda conta que aquest sant va acabar amb la vida d'un terrible drac que amenaçava la seva població. Doncs bé, moltíssimes felicitats, com també volem felicitar altra gent a la que doncs, també és el seu sant. I en especial, a veure, és que clar, si hem de felicitar tots els Jordis no acabaríem mai, però felicitarem els de la ràdio. I per tant, doncs ara sí, intentarem doncs, de contactar amb en Jordi Mauri. Començarem per Jordi Mauri, el programa Silenci i Acció, eh? També el drac quadribarrat, la pel·lícula Fantasma... En fi, a veure si podem contactar amb Jordi Mauri, el que avui és el seu sant. No sé si l'agafarem o no. Em sembla que està fora del poble. Intentarem a veure si podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Doncs, com no, com sempre des d'aquí, des de la nostra sintonia. Vinga, Jordi, agafa el telèfon, home, que et volem felicitar pel seu sant, eh? Ai, ai, ai, avui no tenim sort amb les connexions, eh? Bé, doncs, vaja, la bústia de veu. Tornem a provar-ho, segon intent, eh? A veure si ara sí és possible de contactar amb en Jordi Mauri. Vinga, Jordi, agafa el telèfon, home. Què, dona línia o no dona línia, això? Vaja, ara comunica. Bueno, va, un altre intent. Vinga, un altre intent. No fos cas, eh? A veure si dona línia ara. Ara sí, dona línia. A veure si li podem fer aquesta sorpresa. Ai, Jordi, va, que et felicitarem des d'aquí, eh? Vinga, doncs, a veure si és possible de...
4: Bona diada!
1: Hola, Jordi! Què tal estem?
4: Hola.
1: Felicitats!
4: Moltes gràcies!
1: Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit a l'apartat del Santoral i, com no, doncs, volem felicitar tots els Jordis i Jordines. Si ho féssim tots un per un no donaríem a l'abast, però sí hem volgut destacar els Jordis de la ràdio. I entre ells estàs tu, Jordi? Què tal? Prova el dia!
4: Bé, molt bé, estem aquí passejant, tu, fruint de la Diada Nacional.
1: Molt bé, ben fet, eh? Escolta'm, ja ha regalat la rosa, ja o no?
4: Oh, i tant!
1: La rosa...
4: No ho hagués fet.
1: Ah, una rosa normal de les vermelles de tota la vida o una altra? Que ara hi ha molta gent que innova, també.
4: No, la rosa típica, la vermella, clar.
1: Ah, molt bé, perfecte. I ha rebut llibres, ja o no?
4: Sí, què?
1: Si has rebut algun llibre.
4: De moment encara no, estem de passeig, fruit del dia que fa.
1: Molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Cunit, volem felicitar i volem dedicar un tema musical. Digue'ns un tema que te'l posem ràpidament.
4: Ah, que el demani jo, el tema?
1: Sí, alguna cançó que t'agradi.
4: Ostres, tu, ara sí que... L'Estaca, vinga, l'Estaca del Lluís Llach.
1: L'Estaca del Lluís Llach, perfecte. Precisament ahir va actuar en el 50è aniversari del diari Avui, que sí. Bueno, avui fa anys, vaja, fa 50. Doncs bé, doncs anem sí. A escoltar l'Estaca en directe i des d'aquí doncs dediquem i desitgem que passis un feliç dia, feliç sant i per molts anys en companyia nostra, d'acord?
4: Gràcies, Jaume, tu també, bona diada.
1: Una abraçada. Igualment. Adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: Amb aquest tema musical que li dedicam a Jordi Mauri, seguim doncs felicitant a tots els Jordis de la nostra emissora. I de pas també li donem numeret amb el 240, eh? També amb el 241 Laia Vilassar, el 242 Mireia Llera, el 243 Anna Moll, també ens demanava un tema qualsevol, amb el 244 la Teresa Rodríguez, el 245 Txell Mataró, amb el 246 Xus Molina, 247 Abril Llull, 248 la Núria Ruiz, 249 Alicia Santa Cruz, 250 Lluís Tomar, 251 Nadia Fargi, 252 Manicalma García, el 253 Pardiana García, 254 la Begoña Casas i amb el 255 la Begoña Jiménez. I tenim a l'altre costat del fil telefònic a Jordi Alari, què tal? Estàs? Molt bon dia, feliç diada i moltes felicitats.
1: Moltíssimes gràcies, Jaume, ets un crac, eh?
0: Què tal? Com prova el dia? Recordem als nostres oients...
1: Bueno, doncs mira, al matí em toca treballar i aquí estic donant-ho tot. I sí? A la tarda doncs gaudirem una mica de descans.
0: Clar que sí, eh? Des d'aquí doncs recordem...
1: Per escampar roses.
0: Clar que sí, home, recordem que la nostra companya, en Jordi Mauri, sempre podem disfrutar del seu bon art, com sempre, tots els dissabtes, a partir de les 9 de la nit, amb el Vibracions, i també els dimecres a les 8 del matí, amb Vintage Electrònic. Jordi, què tal van els bolos, tot bé o no?
1: Digues, perdona?
0: Com van els bolos, tot bé o no? Ressons.
1: Bueno, ara reprenem la temporada de nou.
0: Sí?
1: Molts, vermutillos electrònics a l'hora del dia.
0: Ah, molt bé.
1: Reprenem la temporada al celler de l'Augustus Fòrum.
0: Ah, perfecte, caram, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, el lloc és molt elegant.
0: Sí.
1: I encantador.
0: I tant.
1: Recomano. Clar. A tothom que escolti, que s'hi pugui arribar.
0: Clar que sí. Doncs nosaltres en prendrem bona nota. Ja intentaré veure si més endavant podem fer una entrevista més en profunditat, perquè en breu també començarem a fer un cicle d'entrevistes també dels col·laboradors de la ràdio. Però doncs, des d'aquí també volem desitjar que passis un feliç dia. No sé si t'ha caigut un llibre ja o no.
1: Doncs sí, m'ha caigut un llibre sobre economia, noi.
0: Caram.
1: Es diu Socionomia.
0: Toma ja.
1: De la Dolors Reig Fernández.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Val? Sí. Hernández, perdó. Ah. Dolors Reig Hernández.
0: Molt bé.
1: Socionomia.
0: Molt bé. Doncs
1: la revolució social que estem patint tots.
0: Sí, oi?
1: Sí.
0: Vaya tela.
1: Sí, tremendo.
0: Molt bé, doncs Jordi, escolta'm, volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: Ui, ara sí que m'has ajupit. Espera que et complicaré una mica l'existència, eh?
0: Sí?
1: ja saps que el meu paladar musical no és d'estàndard.
0: Mm-hmm.
1: Aviam, sí, doncs... Vinga, va, farem algú així xulillo, eh?
0: Sí.
1: Fabrizio
0: sí.
1: Estelare,
0: anem a cançó italiana.
1: Fabrizio Estelare, tria la peça, encara que a mi m'agrada molt la No Coming Back.
0: A veure si la trobo, perquè en un moment... Estelare, amb S o amb E? Estelare. A veure...
1: Estelare.
0: No Coming Back.
1: Amb E, Estelare.
0: Molt bé, ja l'hem trobat.
1: Fabrizio amb Z, Estelare.
0: Ja l'hem trobada. Mira, ja està sonant. Doncs escolta'm, Jordi, moltíssimes felicitats, que disfrutis de la diada i a més et donarem numeret a veure si tens sort i te toca algun premi pel sorteig d'aquest divendres. Tens el 256, d'acord?
1: 256, molt bé. I què és el que sortegen?
0: Home, ho diem cada setmana, això, i cada dia ho diem, eh? 25, més de 25 premis cada setmana sortegem aquí a la ràdio, eh?
1: Molt bé.
0: Perfecte, doncs, Jordi. Escolta'm,
1: ens
0: creuem això i, com no, vibra força i, a més, també amb Vintage, també tots els...
1: Music, també.
0: Ahí està, tots els dimecres a les 8 del matí i els dissabtes a les 9 de la nit, Vibracions amb Jordi Alari, DJ Jazz. Ai, moltíssimes gràcies. I, escolta'm, a disfrutar, d'acord? Abraçades.
1: Gràcies. Una abraçada a tots els oients de Ràdio Cunit.
0: Clar que sí. Adéu-siau, bon dia.
1: Per les xarxes.
0: Perfecte. Adéu. I tenim una altra trucada telefònica. Molt bon dia, aquí parlem.
2: Amb l'abogado.
0: Hombre, Jordi Ibáñez. Jordi Ibáñez, estàvem intentant, doncs, a localitzar. Jordi, moltíssimes felicitats també, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Com prova el dia, tot bé o no?
2: Home, de moment molt bé. Aquí ja tot el rato llegint llibres i con roses.
0: Ah, molt bé. Escolta'm, i el pa... Saps fer pa de Sant Jordi o no? Recordem als nostres oients que Jordi Ibáñez és el nostre particular abogado. És John. John Cobra, no? Ai, no, John Cobra no. Bueno, la cuina d'en John. La cuina d'en John, que podeu sintonitzar tots els dimecres a partir de les 10 de la nit i també en reposició la setmana vinent, també al matí a 8:15, eh? Jordi, saps fer el pa de Sant Jordi o no?
2: El que et passa... Home, i tant, sobrassada, eh? El pa de Sant Jordi porta una mica de sobrassada, una mica de farina, una mica de llevadura, ho fiques dintre del forn, i una vegada tens fet això, li pots fer la figura que vulguis i tu pots menjar tot.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I escolta'm, i pastissos de Sant Jordi també o no?
2: Pastissos de Sant Jordi ja seria amb una mica de crema i li pots posar una mica de dolç del que vulguis, que també és molt bo. I pots posar nata, pots posar crema, pots posar xocolata... Però bé...
0: Sí, no?
2: Què tal? Com esteu el dia de Sant Jordi?
0: Molt bé, escolta'm, aquí...
2: Com anem?
0: Aquí anem fent especial Sant Jordi, anem explicant les llegendes, posem cançons, fem dedicatòries i també intentant connectar amb diversa gent a la qual ens va fent cròniques de tot el que està succeint avui i com es viu en el nostre poble la Diada de Sant Jordi. En aquests moments, t'hem agafat el poble o no?
2: Sí, estic al poble, el que passa és que aquest matí sortí una mica a caminar i aquesta tarda aniré per la zona també de... Igual aniré cap a Coma-ruga, a casa de ma germana, que també fan allà alguna coseta, i per aquí, per Cuny, també.
0: Molt bé. Com veus l'ambient? Tot bé o no?
2: Sí, home, sí. El dia de Sant Jordi és un dia molt especial. I aquí estic en un posto que davant tinc roses de xocolata.
0: Roses de xocolata. Bueno, que, mira, atenció, la gent, tornem a recordar-ho, tota la gent que compri en els comerços del nostre municipi i que estigui associat a l'agrupació d'empresaris i comerciants de Cunit, s'emporten una rosa de xocolata, eh?
2: Ah, això mateix, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: És el que toca.
0: Molt
2: I
0: bé.
2: Res, pues, més que res, si he vist la teva trucada...
0: Sí.
2: I la trucada perquè... Ai, que t'has
0: contat, tio. Ja, que sí. Escolta'm, t'ha caigut algun llibre ja o no, Jordi?
2: De moment encara no, però estic a punto, perquè ara aniré cap a un lloc... Segur. Alguno, més d'uno.
0: Sí? Algun en especial o no? Tens algun ullat també por ahí o no? Algun de cuina o pues no?
2: Bueno, de cuina sempre. A mi tot el que em toqui de cuina, sigui arguinyano, sigui qualsevol cosa que sigui... Que parli el Ferran Adrià, qualsevol cosa que sigui de cuina, ja em va bé. Però els especials ja te'ls diré perquè encara no els he vist. Però,
0: molt bé.
2: Però bueno, suposo que ja... Ahora estamos antes del mediodía, tío.
0: Escolta'm, Jordi, volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la busquem ràpidament.
2: A veure. Espérate un momento. Aquesta de... Yo soy un italiano.
0: Un italiano vero, no?
2: Aquesta, sí.
0: Aquesta del Toto Cotugno, de Sergio Dalma. Quina versió vols?
2: No. Yo soy un italiano. ¿Cómo has dicho aquesta? Ara surt... Oh, no, és igual, si no posem una de Pino D'Angio i punto pelota. Sí.
0: A veure si la cantava ell. A veure si la cantava ell, també, la Pino D'Angio.
2: Sí, també podria ser, si no, pues posem la de... M'acqual idea, m'és igual.
0: Oh, mamma mia, estem italians, eh?
2: Mamma mia, bona sera.
0: Mira, posarem les dues. Mira, posarem Soy Italiano, una que és de Sergio Dalma, per això, i després, doncs, la M'acqual idea de Pino D'Angio, i a més, et donem numeret, a veure si tens sort i t'emportes algun premi pel sorteig d'aquesta setmana, d'aquest divendres, t'emportes el 271, sí, d'acord?
2: Bailar pegados es bailar, d'acord?
0: Ui, aquesta era la d'Eurovisió, eh? Vaya patacada, també, que ens va... Mira, ja està sonant. Escolta'm, doncs, Jordi, que passis un feliç dia, una molt bona diada, doncs, abraçades, i estem en contacte, i, com no, escoltant la cuina d'en John, eh?
2: Això mateix. Vinga, una abraçada per tots.
0: Una abraçada. Adéu-siau, bon dia.

0: I el so de l'italiano, ara marxem. Tenim una altra connexió, un altre Jordi de Ràdio Cunit, al qual doncs, volem felicitar expressament. Tenim a l'altre costat del fil telefònic en Jordi del programa de Més Enllà, que podeu sintonitzar també, a veure si no m'equivoco, és que ara he perdut el... Són tants programes que al final, aquí, de tots els diumenges, a partir de la una del migdia, a la nostra sintonia. Jordi, què tal estem? Molt bon dia, moltíssimes felicitats i molt bona diada, eh?
1: Moltes gràcies per la felicitació i molt bona diada per tu i per tota l'audiència de Ràdio Cunit, la del meu programa i la de la resta de programació fantàstica que teniu a l'emissora.
0: Clar que sí. On t'hem enganxat ara?
1: Doncs mira, a la feina, perquè...
0: Sí?
1: Perquè, bueno, és un dia... jo sabem que és un dia laborable, que és una mica estrany aquesta festivitat, no? Perquè tothom té una sensació molt de festa, però la majoria, doncs, hem d'anar a treballar. I, bueno, jo tinc un treball molt seriós, que he d'estar aquí al peu del canó. I, bueno, després, quan pleguem per la tarda, doncs, ja gaudirem de la jornada, doncs, al meu poble, com tothom. Els llibres, les roses, la bona companyia, i gaudim d'aquest dia de lletres i flors.
0: Clar que sí. T'ha caigut un llibre ja o no?
1: Doncs encara no. Espero que quan per la tarda alguna cosa em caurà. Espero.
0: I tens algun ullat o no?
1: Si tinc algun... Bueno, sempre he estat molt aficionat a la novel·la històrica i normalment a casa la família doncs ho tenc en compte i quasi sempre em cau alguna de les novetats més recents doncs, normalment dels grans autors, bestsellers, perquè a mi m'agrada més la novel·la en moda totxo, és a dir, aquell que tingui moltes pàgines, que m'hi pugui entretenir molts dies, i bueno, espero que algun d'aquests em caurà, ja ho veurem.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, des d'aquí volem desitjar un feliç dia i volem dedicar un tema musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
1: Ui, una cançó que me la poseu ràpidament. Escolta'm, si la teniu a mà, el Stairway to Heaven de Led Zeppelin, per mi és la cançó, en majúscules.
0: A veure, un moment que la busquem. Aquí està, em sembla que ja la tenim per aquí. Molt bé, doncs ara te la posem ràpidament i a més et donarem numeret a veure si toca algun dels més de 25 premis que sortegem cada setmana a través dels micròfons de Ràdio Cunit en el nostre mega sorteig de la comarca, al que com sempre ens estem més de mitja hora repartint premis cada setmana. Escolta, doncs hi ha aquest tema de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, i t'emportes el 301, d'acord?
1: 3-1, perfecte, fantàstic, moltíssimes gràcies, a veure si tinc sort, que mai no em toca res.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, una molt forta abraçada i com no, doncs moltíssimes gràcies també per compartir el de Més Enllà, com sempre, a través de la nostra sintonia i escolta'm, per molts anys, moltes felicitats i bona diada, d'acord?
1: Moltes gràcies, Jaume, una abraçada per tu i per tota l'audiència de Ràdio Cunit.
0: Igualment, que vagi bé el dia. Abraçades, siau!
1: Adéu.

0: I seguim felicitant a més Jordis a través de la nostra sintonia, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat en aquest programa especial sobre Sant Jordi que us estem oferint a través del Cunit del Dia. I tenim a l'altre costat del fil telefònic a Jordi García. Jordi, què tal estem? Molt bones.
1: Hola, molt bon dia.
0: Molt bon dia i moltes felicitats, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Doncs de part nostra doncs, volíem també felicitar en exclusiva també a través dels micròfons de Ràdio Cunit i escolta'm, desitjar-te que passis una molt bona diada, eh, Jordi?
1: Moltes gràcies.
0: Què tal com prova el dia? T'hem enganxat a... On t'hem enganxat? Estàs treballant? Estàs fent gimnàs? Estàs fent exercici? Passejant?
1: Estic fent una paradeta a Llinars.
0: Ah, molt bé. Escolta'm, déu-n'hi-do, eh? Una paradeta. I què esteu oferint en aquesta paradeta?
1: Doncs llibres, roses, punts de llibre, roses de paper, també...
0: Caram, tu, toqueu tot, eh? O sigui, sí, tot el merchandising de la diada. Només falta els pastissos i el pa de Sant Jordi, eh? Per acabar de rematar-ho. Escolta'm, Jordi, ja has rebut algun llibre o no?
1: No, a la tarda, a la tarda.
0: A la tarda? Molt bé, perfecte.
1: Ja l'estic esperant.
0: Sí, ja saps quin és o no?
1: El del Òscar Andreu.
0: Ah, molt bé. Ostres, molt bé. Com es titula? Ho saps o no?
1: Alguna cosa relacionada amb el català, no sé.
0: Ah, val. Molt bé. Doncs escolta'm, Jordi, digue'ns una cançó que te la posem ràpidament, que te la volem dedicar.
1: Doncs el Bon Dia dels Pets.
0: El Bon Dia dels Pets, sí senyor. Ui, quins records del Bon Dia dels Pets, eh? Això em recorda, no sé per què, un Vali de Sants. El Vali de Sants de Barcelona em recorda una miqueta aquesta cançó. Sí. Però bueno, te la posem ràpidament, te la dediquem i a més et donarem numeret. Te'n portes el número 300... Ai, no, espera, el 299 era pel Jordi de Masallà. Sí, doncs el 300 va per tu, el qual ja està sonant... Sí senyor, el número 300 per al mega sorteig de premis de demà divendres, més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la ràdio Anticrisis. Escolta'm, Jordi, moltíssimes felicitats, que disfrutis del dia i per molts anys i abraçades, d'acord?
1: Igualment.
0: Que vagi bé, siau!
1: Vinga, adéu.
0: Amb aquest tema s'emporta numeret del 300 Jordi García, 301 Sílvia Benítez, 302 Max Rius, amb el 303 Alan Rius, amb el 304 Vanessa Sánchez, 305 Àngela Santa Maria, 306 Nolia Sendra, el 307 Esparral Losendra, 308 Ingrid Ortiz, 309 Blanca Martínez, 310 Aitor Escardó, amb el 311 també li donarem numeret a Ivan Escardó, 312 Goretti Navarro, 313 Alexandra Vicente, 314 Jordi Moncunill i amb el 315 Linda Cortés.

0: I estem a la nostra especial Sant Jordi, 3:15 del migdia. I connectem amb la Biblioteca Municipal de Cunit, amb Gemma Miracle, la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, estem? Molt bon dia i molt bona diada de Sant Jordi, eh?
1: Hola, molt bon dia i molt bona diada a tothom.
0: Què tal, com esteu vivint el dia d'avui aquí a la biblioteca?
1: Bé, doncs molt bé, amb moltes novetats, és el dia dels llibres, és el dia de la lectura, també de les roses, per tant, és un dels dies més bonics de l'any per nosaltres.
0: A més, a banda de les activitats que teniu programades també a la mateixa biblioteca, em sembla que també esteu desplaçats fora, oi o no?
1: Sí.
0: Teniu paradeta,
1: sí.
0: Oi?
1: Sí, avui ens podeu trobar aquest matí, tant ens podeu trobar com a la biblioteca, que tenim aquí exposades totes les novetats, bueno, ja se n'han portat unes quantes, però hi ha moltes novetats que han sortit ara d'aquests principis, aquests primers mesos de l'any, uh-huh. I després també estem a la plaça de l'Ajuntament, amb totes les paradetes que han muntat diferents entitats, associacions, doncs també trobareu la paradeta de la biblioteca, amb tota informació de la biblioteca, estarem allà també.
0: Molt bé. Fins a quina hora estareu aquí a la...
1: Estarem fins a les 2 del migdia.
0: Oh, caram, de pressa, eh? Falta una hora i quart per...
1: Bueno, sí, o sigui... bueno, podeu passar per allà a saludar
0: sí, sí.
1: Les companyes de la,
0: clar que sí.
1: De la biblioteca.
0: Clar que sí, intentarem després passar-nos-hi per allà, i si no, doncs, com sempre, tenim la mateixa biblioteca.
1: La biblioteca avui està oberta al matí tarda, com sempre.
0: I quines activitats pots destacar referents a Sant Jordi que teniu programades aquests dies?
1: Doncs aquests dies, bé, de fet ja les hem portat a terme durant aquesta setmana. Uh-huh. Avui no hem programat res perquè ja sortíem a la placeta, també perquè és un dia de carrers, un dia sí. Que la gent tomba i tot. I llavors les hem anat realitzant durant la setmana, tallers infantils, tallers familiars, uh-huh. La llegenda de Sant Jordi, tot això ja ho hem portat a terme durant aquests dies.
0: Molt bé, sí, igualment ja en el mateix informatiu de Ràdio Cunit ja hem anat també comentant i anunciant aquestes uh-huh. activitats. Una valoració, han anat força bé o no?
1: Sí, molt bé, molt bé, molta afluència de gent. Sant Jordi és un dia que jo crec que tots estem d'acord que és un dia molt bonic, no? I tothom té ganes de celebrar-lo i de participar en les activitats literàries i de foment a la lectura i que estan al voltant de la diada.
0: Molt bé. I ara ens agradaria saber quines novetats teniu i quines recomanacions ens realitzaríeu a l'hora de comprar un llibre. O de venir a la biblioteca a llegir-lo, vaja.
1: A veure, tenim l'últim de la Sílvia Soler, per exemple, on érem tan joves. També tenim el de la... El nou de la Han Kang,
0: sí,
1: de Tinta i Sang.
0: Que ha tingut premi, és veritat.
1: Aquí, sí. Ha tingut un premi ara, de fet està a Barcelona, crec, sí. aquest Sant Jordi.
0: Ha sortit als diaris i tot avui.
1: Uh-huh. Sí. Després també tenim el Premi Sant Jordi, com no, el de Prometeu de Mil Maneres, del Carles Rabassa.
0: Uh-huh.
1: Quins altres? És que tenim bastantes novetats, eh? Jo us convido que vingueu a la biblioteca i que regireu una miqueta tot el que us hem uh-huh. portat. També tenim l'últim de l'Empar Moliner, el d'Instruccions per viure sense ella. També tenim el del Jaume Clotet, el de l'Espasa del Rei.
0: Uh-huh.
1: Tenim moltes novetats.
0: Molt bé, una mica de tot, clar que sí, eh? Sí, recordem, doncs, on està situada la biblioteca i quins horaris realitzeu.
1: La biblioteca la trobareu al carrer de la Creueta, número 17, i al matí estem de 10 a 2 i a la tarda de 3:45 to 8:15, de dilluns a divendres.
0: Molt bé, perfecte. I no sé si vols destacar alguna cosa més, algun servei que realitzeu, o algun horari més o no?
1: No, de moment no tinc...
0: Teniu també, on es pot consultar, suposo, a la web de l'Ajuntament, doncs, totes les activitats que realitzen, no? No sé si teniu xarxes
1: sí,
0: socials...
1: Aquesta setmana, que potser doncs, és tota una setmana més enfocada doncs, a la diada de Sant Jordi, nosaltres continuem oferint doncs, als diferents clubs de lectura i altres activitats. Sempre intentem programar activitats infantils per uh-huh. nadons, per nens més grans, tallers també més d'aprenentatge, més de tallers de robòtica, i també algunes actuacions al voltant doncs, de la narració per adults, també. Ara, uh-huh. Com a novetat, enguany estem portant a terme un curs d'audiollibres.
0: Uh-huh.
1: És un grup així reduït.
0: Sí. No estarà,

0: La Laia Flores està per allà o no?
1: Sí, és la Laia, la cunitenca.
0: Sí,
1: Laia
0: i tant, ha estat aquí a Ràdio Cunit també, fent programa.
1: Sí, no? Sí, estava aquí. Ara està a Ràdio Cunit o...
0: No, ha estat anys aquí fent... No sé si va arribar a fer dos o tres programes aquí a la nostra emissora.
1: Sí, doncs ara la Laia ens fa, doncs, aquest, com que també es dedica a narrar llibres,
0: sí.
1: Doncs ens fa doncs, un curs de vuit sessions
0: molt
1: al
0: bé.
1: Voltant de com es narren els llibres, sí.
0: Molt bé.
1: Com ho fan i després, de fet, ho portarà a la pràctica, eh?
0: Caram,
1: ja, escolta... ja us explicarem més endavant, serem com les conclusions de com ha anat aquest club, per veure si ho tornem a repetir.
0: Clar que sí. Dóna-li molts records. Per cert, la tindrem que trucar, que també li volem fer una entrevista aquí a la ràdio.
1: Molt bé.
0: Molt bé, doncs, escolta'm, moltíssimes gràcies. Molt bona dia, no en volem treure més temps, que sabem que aneu molt liats avui, que atabala tanta gent aquí. I escolta'm, doncs, que sàpiga doncs, la gent que per qualsevol cosa sempre tenim la Biblioteca Municipal Marta Mata d'aquí de Cunit, al qual, doncs, a banda del servei de préstec, també doncs, podem estar allà, llegir, també consultar. Hi ha un fons impressionant de llibres, de... No només de llibres i de revistes i de diaris, sinó que també, doncs, formats digitals per internet, també teniu pel·lícules, DVDs, en fi, una passada, eh? I, escolta'm, des d'aquí, doncs, agraïm la gran tasca que, com sempre, realitzeu i, doncs, seguim, doncs, difonint, doncs, totes les activitats que aneu programant. Ara recordem als nostres oients que a partir de 2:15 de migdia, dins de l'informatiu El Cunit al Dia, doncs, tornarem a recordar, doncs, amb més detall totes les activitats que hi ha pendents. Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, molt bona diada de Sant Jordi i, escolta'm, ens tornem a escoltar dintre del mes aproximadament en aquesta mateixa secció, d'acord?
1: Molt bé, moltes gràcies, Jaume.
0: Una abraçada i bona diada.
1: Molt bona diada, bon senyor.
0: Adéu-siau, bon dia. I els nois i noies de l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit també ens han cantat una miqueta el que seria la llegenda de Sant Jordi, el que a continuació escoltem.
2: Hola, els alumnes de l'Institut Ernest Lluch i Martí ja tornem a ser aquí, en col·laboració de Ràdio Cunit, amb un programa especial. Avui, 23 d'abril, celebrem Sant Jordi, el Dia Mundial del Llibre. I comencem el nostre programa amb l'història d'aquesta diada festiva de Catalunya.
3: Sant Jordi era un militar romà nascut a Turquia al segle III, que va negar-se a portar a terme el que ordenava l'emperador, i per aquest motiu va ser decapitat. Molt aviat, van començar a aparèixer històries fantàstiques sobre ell.
4: La versió de la llegenda més popular a Catalunya explica que a Montblanc hi havia un drac terrible que es menjava a homes i dones. Per calmar-lo, s'escollia per sorteig una persona que era donada en sacrifici al monstre. Un dia, la sort va assenyalar la filla del rei. Aquesta hauria mort a mans del monstre si no hagués estat per l'aparició d'un ben cavaller que es va enfrontar al drac i el va matar. La tradició afegeix que de la sang del drac en va néixer un roser de flors vermelles. D'aquí que es regali a la persona estimada una rosa durant la diada de Sant Jordi.
2: Després d'escoltar la història de Sant Jordi, us explicarem la celebració d'aquesta festa.
5: La diada de Sant Jordi és una jornada festiva i popular en la qual les parades de llibres, les roses i, sobretot, riuades de gent prenen els carrers de totes les localitats catalanes.
6: La celebració no pot ser més senzilla. El ritual consisteix a tot passejant, comprar una rosa, un llibre o amb dues coses per regalar a les persones estimades.
7: Aquest dia, la Generalitat de Catalunya fa l'entrega de la Creu de Sant Jordi a les persones i entitats que han destacat pel servei prestat al país.
2: Seguim el nostre programa amb un poema de Josep Piera. Esperem que us agradi.
8: L'amor no té paraules, té carícies, té gestos, té deliris de Yemex. Per això pot ser la poesia ve després.
2: Voleu saber el significat del color de les roses? Doncs escolteu atentament.
9: La rosa vermella és la de sempre i la preferida per regalar el dia de Sant Jordi. Simbolitza l'amor i la passió.
10: La rosa blanca està unida a l'amor. És símbol de pau, germanor, puresa i d'innocència.
11: La rosa rosa implica dolçor i, per tant, la persona que la regala és de fiar, el seu significat és d'admiració i simpatia.
12: La rosa groga és ideal per l'amistat i per regalar als adolescents.
13: La rosa taronja representa l'entusiasme i la passió.
14: La verda es vincula amb l'esperança, l'equilibri, el descans i la joventut.
15: La blava significa confiança, reserva, harmonia i afecte. Finalment, la rosa coneguda com a l'arc de Sant Martí dona resposta a tots els sentiments que es vulguin transmetre.
2: A continuació, us recomanarem 5 llibres per regalar en aquesta diada.
3: Voleu llegir novel·les eròtiques? Doncs aquí tenim una part de la millor trilogia, 50 sombres de Grey, d'Erica Leonard James.
16: Us agraden les històries plenes d'amor? No ho dubteu i llegiu Perdona, pero quiero casarme contigo, de l'autor italià més famós, Federico Moccia.
17: Si el misteri va amb vosaltres, la lesió ha de ser Stephen King amb El resplandor.
18: Veritat que sempre heu sentit parlar de vampirs i homes llop? Doncs escolliu tota la saga del Crepúscul de Stephenie Meyer.
10: I si us agraden els còmics, trieu Els nens mutants de Sant Ildefons, de Mike Bonales. No parareu de riure.
2: Bé, doncs, fins aquí el nostre programa especial de Sant Jordi. Esperem que us hagi agradat i que tingueu un bon dia de Sant Jordi. Recordeu de sintonitzar 107.0.
0: I abans de donar pas ja als boletins informatius de la una del migdia, marxem amb Pino D'Angio. Quina idea! Quina que quedava en pendent i que ens havia demanat el Jordi Ibáñez, a què també li donem un numeret, eh? Bueno, ja li hem donat un numeret, vaja. Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Aprofitem per donar un numeret amb el 316, Amaya Alba, 317, Carme Díaz, 318, José Pierna, el 319, Rocío Pierna, 320, Albert Riba, 321, Manuel Figueras, 322, José Osuna, 323, Núria Esteban, 324, Encana Navés, 325, Eliseo Vives, 326, Paqui Montalbán, 327, Susana Cadavieco, 328, Montse Peris, 329, Alia Medellín, 330, Jessica Méndez. Yeah. Si dice così, no?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi, una de les celebracions més emblemàtiques del país, que omple un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. I és que més d'un dia de celebració representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi concentra prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters voldrien tornar a repetir si es pot superar aquells 2 milions de llibres venuts, que van suposar 26 milions d'euros de facturació. I per saber com s'està vivint aquesta jornada aquest matí, avui a Sant Feliu de Llobregat, concretament anem ara fins a la plaça 8 de març d'aquest municipi on hi tenim a la nostra companya, la Conxi Estevez. Conxi, com estan en aquestes primeres hores de Sant Jordi? Bon dia.
2: Doncs hola, bon dia. Sant Feliu de Llobregat celebra Sant Jordi amb una proposta ben singular, la Cuina de les Roses. Aquesta iniciativa, nascuda l'any 2012, uneix gastronomia i cultura al voltant d'un dels símbols més estimats de la capital del Baix Llobregat, la Rosa. Gràcies a la perseverança de l'entitat Amics de les Roses i a la creativitat també del sector gastronòmic local, enguany aquí a Sant Feliu es poden degustar propostes tan originals com el còctel Foc Rosa, les magdalenes Flor de la Vila o els muntadets de formatge de cabra amb melmelada de pètals de rosa. Durant uns dies, al voltant de Sant Jordi, Sant Feliu de Llobregat es converteix, doncs, en un gran aparador gastronòmic on la rosa no només es regala, sinó que també es menja. Una manera diferent de viure a Sant Jordi, on la tradició també passa per la cuina.
1: Gràcies, Conxi. Bona diada.
2: Bona diada.
1: I la Generalitat de Catalunya impulsarà una prova pilot amb agents de Mossos d'Esquadra als centres educatius per fer tasques de prevenció i acompanyament actuant de paisà com a referents. El projecte es desplegarà en zones com ara l'Hospitalet, Vic, l'Alta Ribagorça, Val d'Aran i també Tàrrega i en centres del Prat i Sabadell. Educació justifica per la creixent complexitat als centres i assegura que segueix models ja implantats en altres països i comunitats. I pel que fa a la mobilitat, sembla que millora ja la situació a les carreteres, tot i així encara hi ha retencions importants que es concentren a la B20 en sentit nus de Llobregat, on hi ha fins a 6 quilòmetres de cues d'entrada a Barcelona. També a la ronda litoral, a la B10, en tots dos sentits de la marxa, a la C58 direcció nus de Trinitat i també a l'AP7 en sentit nord entre Gelida i Castellví de Rosanes, on en aquest punt està afectat per obres. També a la C32, a l'altura de Sant Boi de Llobregat i finalment també continuen afectacions per obres a la C31 entre el Prat de Llobregat i Barcelona, amb carrils tallats en tots dos sentits de la marxa. I, de fet, la culminació de les obres d'instal·lació d'una passarel·la per a vianants provocarà el tancament de la C31 aquesta nit entre Castelldefels i Gavà.

0: queda gran.
1: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola de Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé.
1: Motor Show Extrem. Acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extrem. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extrem. Acció i emoció al límit. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Ven al Teatro a Joan Culet de Calafell, en el Paseo de la Unión sin número, el 25 de abril, a 6:00 de la tarde. Compra de entradas al 617-392-600, 617-392-600. Donativo 5 euros. Con la actuación de Requiebros, Coro Rociero, Brisa y Solera y Javier Balada en su guitarra. Grupo de sevillanas Gracia Flamenca, dirigido por Ana Maíp. Danza del Vientre a Lomas de Azahar, dirigido por Ana Maíp. Y grupo de flamenco Arte y Embrujo, dirigido por Ana Maíp. No te lo pierdas. 18 aniversario de la Casa Andalucía del Baix Penedès. Organiza la Casa Andalucía del Baix Penedès con el patrocinio del Hostal Restaurante La Diligencia y el apoyo de Radio Cunit. Peña Bética de Comarruga. Prueba nuestra carne mechada, gambas de Huelva, tapas, bocadillos fríos y calientes. Consulta nuestras ofertas. Peña Bética de Comarruga. Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán, número 3, en Comarruga.

0: Ayúdanos a crecer. Sintoniza Radio Cunit y corre la voz. 107 de la FM. La Teva Radio.
1: Churreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
4: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
5: Don't te marqueria, Sheila, que te vas a amar.

0: creo, capitán. No creo que murieran muchos. Bueno, claro, lo normal es que algunos murieran. Debió de ser triste ver a civiles avanzando con dificultad los últimos kilómetros. Pero no pude hacer nada. No pude hacer nada. Como mucho podría haber dicho, quedaos con vuestros judíos. No los necesito. Auschwitz estaba lleno hasta arriba.
1: Sí, es cierto. Tenemos órdenes de transporte desde Theresienstadt a Auschwitz firmadas por usted hasta el mismo final. Y de esos 50.000 de Hungría que marcharon a pie, usted sabía que les enviaba a la muerte incluso si sobrevivían a la marcha.
0: Yo le aseguro, capitán, que no tenía ni idea del sufrimiento.
1: En aquella época recibió un informe de un grupo de alemanes de alto rango. Uno de ellos era el general al mando de las Waffen-SS, Jüttner. Cuando nos enfrentamos a él al principio, Eichmann no se declaró culpable. Y después se enteró de que escribiríamos a Himmler diciéndole que había cancelado las órdenes de marcha.
0: Es totalmente cierto. Las órdenes de marcha fueron canceladas por mí.
1: Sin embargo, una semana después las marchas se reanudaron.
0: ¿De verdad? No recuerdo eso.
1: Jüttner continúa diciendo: Eichmann, por despecho a las nuevas órdenes de Himmler de suspender el asesinato de judíos, decretó de nuevo que todos los judíos y sus hijos mayores de 10 años debían ser deportados a Auschwitz y Dachau y a las cámaras de gas.
0: Eso es imposible. Yo jamás habría desobedecido órdenes.
1: Aquí están las órdenes de Himmler que usted desobedeció. Y aquí las órdenes de marcha firmadas por usted.
2: Doncs sí, amigues i amics. Aquesta és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana. La detenció i judici d'aquest criminal de guerra, un Obersturmbannführer, és a dir, tinent coronel de la SS, i responsable directe del patiment i assassinat de milers de deportats als macabres camps de concentració alemanys durant la Segona Guerra Mundial, és a dir, Adolf Eichmann. Cinèfils, he decidit una cosa poc habitual. Degut al dramatisme de la història d'aquesta pel·lícula, aquesta vegada no us deixo amb la banda sonora del film. Tan sols em resta acomiadar-me fins la propera setmana. Sayonara, baby.
3: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
4: Del pita, pita, del.
3: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
5: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
6: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, màgia i moltes disciplines més.
5: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
6: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
3: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Seurany Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
5: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
6: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
5: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
6: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
5: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
7: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0. I want to be in that moment.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència. Ràdio Cunit.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Però avui dijous, dia 11 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Aquests dies s'està treballant a fons a l'Avinguda Vilanova i Avinguda Sitges, al qual s'està fent una neteja intensiva, que inclou desbrossar, retirada d'herbes per mantenir les voreres netes i cuidades, i també neteja a fons la neteja interior dels contenidors i de l'entorn. Entre tots i totes, fem un Cunit més net i agradable. També des de l'Ajuntament de Cunit volem compartir l'èxit de la jornada de la setmana passada a la Llar d'Infants Les Marietes. Es va presentar un projecte preciós que neix de la col·laboració entre l'escola i les famílies per apropar la cultura popular als més menuts del nostre poble. Tal com van destacar les regidores Yolanda Sánchez, d'Educació i Joventut, i Montse Càmera, de Cultura i Festes, projectes així fan poble i uneixen l'escola amb el veïnat i garanteixen que la nostra cultura popular segueixi ben viva des del bressol. Així ho manifestaven les regidores en aquestes declaracions, a les quals passem a escoltar a continuació.
1: Bona tarda, estem a la Llar d'Infants Marietes i avui és un dia molt especial, ja que presentem un projecte que sorgeix de la comunitat educativa. Aquí tenim a la directora de la Llar d'Infants, que és la Colla Dolç, que ens explicarà en què consisteix.
2: Bona tarda. Volem que els infants que venen a la llar, juntament amb les seves famílies, tinguin un vincle amb Cunit. I llavors el que pensem que dona més identitat als infants i els hi pot generar aquest vincle és el lligam amb el bestiari, amb els gegants, perquè els hi agrada molt. I gràcies a la iniciativa d'un pare de la llar, en Gonzalo Espino, hem creat un nou bestiari per a les festes de Cunit. I amb la participació, com deia Yolanda, de tota la comunitat educativa.
3: Bona tarda. Jo donar les gràcies a tota la comunitat educativa, les famílies i les entitats culturals que han volgut formar part d'aquesta festa, un dia molt especial, Tocats pel Foc, Balls Populars, que s'han volcat en donar suport a aquesta iniciativa que va sortir de la llar, les Marietes, i de les famílies i de la comunitat.

Però encara tenim més notícies. L'Ajuntament de Cunit organitza un nou mercat d'intercanvi de roba, una iniciativa oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar la reutilització i allargar la vida útil de les peces de vestir i altres articles en bon estat, com llibres i algunes joguines. L'activitat tindrà lloc el dissabte 13 de juny, de 10 de matí a 1 de migdia, al carrer Montserrat Roig. Aquest espai es convertirà en un punt de trobada per compartir, intercanviar i donar una segona vida a roba, calçat, complements, llibres i joguines. Les persones participants podran portar els objectes que vulguin intercanviar, tot i que no és imprescindible aportar-ne per poder participar-hi. Els articles que s'hi aportin formaran part del mercat durant tota la jornada i un cop finalitzada l'activitat, aquells que no hagin estat intercanviats podran ser recuperats pels seus propietaris. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de reduir residus, fomentar la reutilització i impulsar hàbits de consum més sostenibles, contribuint així a la cura del medi ambient i a la posada en valor d'objectes que encara

comunitàries que afavoreixin una economia més circular i responsable. I part de l'equip de govern de Cunit, acompanyada pels responsables tècnics municipals i de la direcció de les obres, ha fet una visita de seguiment als treballs de rehabilitació integral del casal municipal, amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'evolució d'una de les actuacions més importants que s'estan desenvolupant actualment al municipi. Les obres iniciades al setembre de 2025 avancen i representen la culminació d'un projecte estratègic que l'Ajuntament vol adjudicar el juliol de 2024 després del concurs d'idees guanyat per Roa Arquitectura. El projecte va néixer amb la voluntat de transformar el casal municipal en un equipament modern, accessible, funcional i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats culturals i socials del municipi. Durant la visita, els tècnics han detallat de l'estat d'execució dels treballs i les actuacions que s'estan desenvolupant a l'edifici. La rehabilitació contempla una transformació integral de l'equipament, incloent la renovació de la façana amb una nova pell ceràmica i vegetal, la millora de la seva integració amb la plaça de Catalunya i la reorganització dels espais interiors. Un dels elements més destacats del projecte és la futura ubicació del Teatre Municipal al soterrani de l'edifici, dotat de grades retràctils que permetran adaptar l'espai a diferents usos i formats. Aquesta redistribució facilitarà també una entrada més gran de llum natural i una millor ventilació a totes les plantes, alhora que generarà nous espais polivalents per a les entitats i a la ciutadania. La rehabilitació incorpora igualment criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica amb sistemes passius de climatització, energies renovables i la reutilització de gran part dels materials existents, contribuint a reduir l'impacte ambiental de l'edifici. Aquest projecte també compta amb el suport dels fons europeus Next Generation a través del programa d'impuls a la rehabilitació de l'edifici públic, el PIREP, una subvenció que ha permès impulsar una actuació clau per a la transformació dels equipaments municipals de Cunit. Des de l'Ajuntament s'ha valorat molt positivament l'evolució dels treballs i s'ha remarcat que aquesta actuació permetrà recuperar i revitalitzar un espai emblemàtic del centre del municipi. Un cop finalitzades les obres, el nou casal municipal es convertirà en un equipament de referència per a la vida cultural, associativa i comunitària de Cunit, reforçant el seu paper com a punt de trobada de la ciutadania i motor de l'activitat social i cultural del municipi. D'altra banda, l'Ajuntament de Cunit ha obtingut la concessió d'en segona convocatòria de subvencions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pel Fons Europeus Next Generation. En concret, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha atorgat al consistori un ajut que cobreix el 80% del cost total del projecte de digitalització de la gestió del cicle integral de l'aigua al municipi que el consistori ha adjudicat a Veolia, valorat en més de 442.000 euros. Les actuacions previstes, iniciades recentment i amb un període d'execució de 3 mesos, permetran avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i intel·ligent de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cunit. Entre les principals millores destaca la sectorialització de la xarxa en 4 nous sectors hidràulics independents, Calcego, Sol Cunit, Els Jardins i Costa Cunit. La sectorialització de la xarxa permet dividir-la en zones independents, cosa que facilita, d'una banda, la localització i l'aïllament d'avaries, de forma que redueix l'impacte d'una incidència sobre la resta del sistema i, per l'altra banda, la detecció de fuites en punts concrets, reduint les pèrdues d'aigua. Això es tradueix en un servei més sostenible i fiable amb menys interrupcions per les persones usuàries. Així mateix, en cadascun dels sectors s'instal·laran vàlvules de regulació de pressió i cabalímetres, una mesura clau per reduir fuites, minimitzar avaries i allargar la vida útil de les infraestructures. En aquest sentit, la incorporació de vàlvules reguladores de pressió permetrà ajustar i estabilitzar la pressió dins de cada sector de la xarxa amb la possibilitat de reduir-la en horari nocturn en aquells casos en què sigui necessari. Aquesta optimització del règim de pressions contribuirà a disminuir l'estrès sobre canonades, juntes i equips, reduint així la probabilitat de trencaments, fuites i del seu desgast prematur. A més, per reforçar la direcció i detecció de fuites, s'implementaran 33 equips de localització remota basats en el control del soroll. Paral·lelament, es digitalitzarà el sistema de mesura dels consums amb la instal·lació de 52 comptadors amb telemesura, una solució que permet disposar d'una lectura precisa i contínua dels consums, sense estimacions i sense necessitat de desplaçaments als punts de mesura, contribuint així a una gestió més eficient, àgil i fiable del servei. Aquest sistema es complementarà amb la incorporació de 3 antenes concentradores que incrementaran l'eficiència global de la telemesura i garantiran una transmissió de dades més estable i fiable entre els comptadors i la plataforma de gestió. En concret, aquestes antenes permetran recollir, centralitzar i transmetre de manera remota les dades de consum generades pels comptadors, mirant la pressió dels registres i facilitant la detecció d'anomalies, com possibles fuites o consums irregulars, fet que optimitza de manera significativa la gestió operativa de la xarxa. En aquesta mateixa línia de digitalització i millora del control de la xarxa, el projecte també compta amb reforç

0: del control de la qualitat de l'aigua mitjançant la instal·lació de 5 analitzadors en continu que permetran monitoritzar en temps real els principals paràmetres de l'aigua subministrada, reforçant així la capacitat de seguiment i supervisió del servei. Finalment, tot aquest conjunt d'actuacions es complementarà amb el desenvolupament d'una plataforma avançada de gestió de dades que integrarà tota la informació generada a la xarxa, des de la telemesura i la detecció de fuites fins al control de la qualitat, i permetrà una visió global i en temps real del sistema. Aquesta integració facilitarà una presa de decisions més àgil, precisa i basada en dades, millorant de manera significativa la capacitat de gestió i resposta del Servei Municipal d'Aigua. I l'Ajuntament també ha informat que, doncs, en el dia d'ahir es va iniciar les obres corresponents a la primera fase del projecte de construcció del nou carril bici al carrer Les Sorres. Els treballs comencen amb l'execució d'una rotonda a la intersecció entre els carrers Les Sorres i Avinguda Sitges, una actuació que permetrà millorar la seguretat viària i facilitar la futura connexió del nou carril bici. Amb motiu d'aquestes obres es procedirà a l'estrenyiment d'un dels carrils de circulació en aquest àmbit, així com la instal·lació de la corresponent senyalització provisional i l'abalaciment, doncs, amb tanques de protecció per garantir la seguretat tant dels treballadors com dels usuaris de la via. La durada prevista dels treballs de construcció de la rotonda és d'aproximadament 3 setmanes, sempre que les condicions meteorològiques i tècniques ho permetin. D'altra banda, avui dijous, doncs, i dins del mateix projecte, es durà a terme treballs previs d'adequació del ferm en el carrer Calafell, necessaris per a la posterior implementació del carril bici. A causa d'aquests treballs es produirà un tall temporal de la circulació a l'altura del carrer Amílcar Barca entre les 6 del matí i les 4 de la tarda, amb els corresponents desviaments de trànsit degudament senyalitzats. L'Ajuntament demana comprensió als veïns i conductors per les possibles afectacions puntuals al trànsit i recomana extremar la precaució en circular per les zones afectades i seguir, doncs, en tot moment la senyalització provisional habilitada. Aquest projecte forma part de les actuacions municipals destinades a fomentar una mobilitat més sostenible, segura i respectuosa amb el medi ambient. I l'Ajuntament de Cunit també ha finalitzat aquest mes de maig el curs de formació per pilots de dron adreçat a personal municipal, una iniciativa que s'ha desenvolupat entre l'octubre de 2025 i el maig de 2026, amb l'objectiu d'adaptar-se als nous requisits normatius i ampliar les capacitats operatives dels serveis municipals. La formació ha culminat amb l'acreditació de 13 pilots que ja disposen de la capacitació necessària per operar els drons municipals d'acord amb la normativa vigent. Aquest procés ha estat necessari perquè la regulació aplicable a les operacions amb drons ha experimentat canvis en els darrers anys, fet que ha obligat actualitzar i renovar els permisos existents. Fins ara, l'ús dels drons municipals estava principalment vinculat a la policia local. Amb aquesta nova promoció de pilots, però, l'Ajuntament amplia l'abast d'aquesta eina tecnològica a d'altres àrees i serveis municipals que també podran utilitzar els equips ja disponibles per desenvolupar diferents tasques relacionades amb la seva activitat. La unitat de drons de l'Ajuntament de Cunit ja existia des de feia anys i ha esdevingut una eina de suport en diferents actuacions municipals. Amb aquesta nova formació, el consistori reforça la seva aposta per la innovació, la seguretat i l'eficiència en la prestació dels serveis públics. El regidor de Tecnologia, Informació i Transparència, David Marquínez, ha valorat molt positivament la finalització del curs. La tecnologia ha de ser una eina útil al servei dels treballadors municipals i, en conseqüència, de tota la ciutadania. Amb aquesta formació garantim que els nostres professionals disposin dels coneixements i les acreditacions necessàries per treballar amb totes les garanties de seguretat i compliment normatiu. Marquínez també ha destacat la transversalitat del projecte. Un dels aspectes més importants d'aquesta formació és que no s'ha limitat únicament a la policia local. Hem incorporat personal d'altres serveis municipals perquè els drons poden aportar molt valor en àmbits molt diversos de la gestió pública. El regidor ha afegit, doncs, també que l'Ajuntament ja disposava d'una unitat de drons consolidada, però els canvis normatius feien necessari actualitzar les habilitacions existents. Hem aprofitat aquesta oportunitat per fer un pas endavant i ampliar el nombre de professionals capacitats per utilitzar aquesta tecnologia. Segons han destacat fons municipals, la incorporació de personal de diferents departaments permetrà aprofitar millor els recursos disponibles i obrir noves possibilitats d'aplicació dels drons en àmbits com la inspecció d'espais públics, el suport tècnic, la supervisió d'actuacions municipals o la gestió d'emergències. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament continua avançant en la modernització dels seus serveis i en la incorporació de noves tecnologies que contribueixin a oferir una resposta més àgil, eficient i adaptada a les necessitats de la ciutadania. I el proper 20 de juny també el Passeig Marítim de Cunit davant de l'Oficina de Turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows Drac de Frida a la Ter i Valerie Nord Norton, i així com les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo, on la punt final el realitzarà Lisa Kerr amb sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+ de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. A més, durant tota la vesprada hi haurà una barra i food trucks per qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. Doncs l'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural LGTBIQ+, OK Productions. I l'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis i Factory Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzar processos i impulsar la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc, doncs, des del 30 de juny, a partir del proper dia 30 de juny, a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica de les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviar temps i generar noves oportunitats de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estan obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció a més aviat possible a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I també recordem que aquest dissabte Cunit torna a convertir-se en la capital del Cerelo amb la celebració de la 14a Xarel·lada, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim, entre els carrers Les Sorles i Emilcar Barca, serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012, impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat Xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el passeig marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos botaguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran el restaurant La Rosseria, l'hotel restaurant Àdia, el restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música també serà una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb l'Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Gero el Rumbo i culminarà a 11:15 amb Big Mothers, en una nit que també comptarà amb un servei de cocteleria. Recordeu, doncs, el Passeig Marítim 57, Platja de les Sorres, amb un tiquet de la xarel·lada de 15 euros que inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals, com per exemple, a mòdic preu de 3 euros, com tiquet de vi, o tiquet de tapa, o tiquet de postres, i el tiquet de còctel 5 euros. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori, una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I l'eliminació del port de la tèrmica de Cubelles ha d'estabilitzar les platges de Cunit i de Calafell. La intervenció en què el port de la tèrmica de Cubelles tingui efectes per les platges de Cunit i Calafell podria ser un fet, i és que finalitzarà la demolició de l'antiga central tèrmica i la retirada de totes les estructures sobre el terreny i les que estaven sota terra, Endesa prossegueix amb la retirada dels dics que formaven el conegut com port de la central, però que en realitat eren una presa d'aigua per la refrigeració dels equips. Per la retirada de les estructures a l'aigua es veu un exhaustiu estudi previ de l'afectació que tindria, i es plantejaran 5 escenaris des de la retirada total a només unes parts. Finalment es va optar per principalment eliminar 425 metres del dic principal, a més d'altres barreres de pedres. Les obres exigiren d'un anàlisi d'afectacions no només per les platges de Cubelles, sinó per les colindants de Cunit i més enllà de Calafell. La sorra acumulada durant dècades a la dàrsena que formava aquest port es va doncs abocar sobre la costa de Cubelles a la mateixa zona i que s'ha guanyat amplada, i en ella s'impulsarà una àrea de dunes de 8 hectàrees que se sumaran a les 11 que ja hi havia. Els treballs estan a la meitat del projecte, però per poder estar finalitzades al segon trimestre del 2027. Les roques que es retiraran del dic principal es destinaran a la construcció d'infraestructures en altres zones de Catalunya, ja que aquest volum i tamany és difícil de trobar en canteres. Només són unes 63.000 metres quadrats d'escullera que aniran per obres a Barcelona, Tarragona i Salou. Més enllà de la platja que guanya Cubelles, que permetrà una lineal de gairebé 1,20 metres d'amplada, el resultat dels treballs genera una expectació econòmica a la Fell per l'efecte que tindrà pel seu litoral. A l'eliminar, sobretot, a part del dic central, se li liberarà també una gran quantitat de sorra que els tècnics d'Endesa assenyalen que es redistribuirà de manera natural cap a les platges properes. Fernando Jové, tècnic d'Endesa i responsable de l'obra, explica que la solució és garantitzada amb una estabilització perquè no hi hagi zones de demanda de sorra i de pèrdues. Serà una platja estable en equilibri natural i no va generar afectacions en d'altres platges. Endesa assenyala que les obres de desmantellament que realitzen suposen una solució a l'actual procés de regressió del tram de costa entre el port de Segur de Calafell i la dàrsena de Cubelles. Quan finalitzin els treballs es farà una monitorització i seguiment dels resultats tant del perfil de la platja com de la qualitat de l'aigua i de les espècies autòctones. Els treballs de Cubelles es trobaran amb la presència de dos nius de corriol camanegre, on Endesa realitzarà un seguiment de les postes, evitant, a més, treballs en zones pròximes. Les postes ja eclosionaran amb èxit. I Generalitat i Ministeri plantegen com salvar la dessalinitzadora de Cunit Cubelles sense ajuda europea. S'anuncia com una obra estratègica per afrontar períodes de sequera que cada vegada són més llargs i intensos. Una dessalinitzadora entre Cubelles i Cunit, de la del Foix, permetria impulsar aigua de l'àrea de Tarragona per la canalització del Consorci d'Aigües de Tarragona i a Barcelona per les aigües del Ter Llobregat. En aquesta zona arriben amb dues xarxes. Fa uns dies, doncs, el projecte amenaçava amb quedar l'aire i la Comissió Europea va advertir que no aportaria recursos per la dessalinitzadora del Foix ni per la de la Tordera 2, a Blanes, també prevista per la Generalitat i amb dues acordades pel Ministeri, Govern Central i de la Generalitat, a qual havien sol·licitat financiació amb fons Next Generation i FEDER, que no arribaran. El cost de la planta del Foix és d'uns 290 milions. Generalitat i Govern Central acordaran impulsar la licitació en dos projectes, junt al de la Tordera, de manera conjunta i que ascendeixen a més de 500 milions d'euros. I el Penedès també passa per ser una única zona única per al transport sanitari amb 121 ambulàncies. El sistema d'emergències mèdiques desplega 121 ambulàncies noves en el Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari, al qual el servei quedarà activat a partir de les 12 de la nit d'aquest passat dimecres. I l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant aquest passat 2025. Els principals conflictes continuen vinculats als serveis energètics i a les telecomunicacions, amb Endesa, Edistribución, Orange i Telefònica entre les empreses amb més reclamacions. Però encara tenim més notícies. Personalitza la teva pròpia tote bag, la bossa de tela, de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, aquest divendres 12 de juny a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació, inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:15 de la tarda a 9:15 del vespre. I tenim nou horari de ioga a la platja. Aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 de vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre i el mar i una estona de connexió i benestar. I t'esperem també a l'Espai Jove per gaudir d'entretingudes tardes de jocs de taula. Aquest dissabte a 5:15 de la tarda, per joves a partir de primer d'ESO. Aquí trobareu diferents propostes de jocs de taula, però si tens algun joc a casa que vulguis compartir amb la resta de joves, el pots portar i jugarem plegats. I I també tenim l'espai Cuina per Joves. Aquest espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitza un cop al mes a 5:45 de la tarda, els dijous, com per exemple el del proper 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Recorda, el proper divendres 19 de juny a 5:45 de la tarda, activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda que si tens entre 18 i 29 anys i estàs en situació d'atur, aquesta és una gran oportunitat per formar-te i ampliar les teves opcions laborals. Amb el curs de dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil a Santa Oliva, del 29 de juny al 7 d'agost, amb 180 hores i 100% subvencionat. Una formació pensada per adquirir competències en el lleure educatiu, la dinamització de grups i organització d'activitats amb infants i joves. No deixis passar aquesta oportunitat de créixer professionalment i obrir noves portes al món laboral. Informa't i reserva la teva plaça. I també el Consell Comarcal del Baix Penedès ens recorda que tenim l'arribada d'un fill o d'una filla, el qual és una experiència transformadora, i per això us convidem a participar en Acompanyament de Paternitats, un espai vivencial pensat per a futurs pares on compartir vivències, resoldre inquietuds i reflexionar sobre els reptes i oportunitats de la paternitat. Un espai per créixer, aprendre i construir una paternitat més conscient, present i vinculada des dels primers moments de la gestació. Una iniciativa organitzada pel Consell Comarcal del Baix Penedès i cofinançat pel Pla Corresponsables, Ministeri d'Igualtat, Govern de Espanya i Generalitat de Catalunya. I els professionals de l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal del Baix Penedès, conjuntament amb els professionals dels ajuntaments, han iniciat una sèrie de reunions de treball amb l'objectiu de debatre, compartir experiències i cercar noves oportunitats de millora dels serveis. La darrera setmana de maig es va celebrar a Santa Oliva la primera trobada del grup de treball d'impuls comunitari pels serveis socials del Baix Penedès, un espai de coordinació i reflexió que permet continuar avançant cap a uns serveis més eficients, propers i adaptats a les necessitats actuals del territori. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt més estable, dominat pel sol, amb bandes de núvols grans fins a migdia i cel clar al final de la jornada, amb una temperatura que ha baixat una mica de nit, però es mantindrà de dia i estarà entre els 17 i 18 de mínima i els 25 de màxima, amb una humitat més baixa, ben feble, amb una mica de mestral al matí i de mitjorn no garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol força notable al matí i una miqueta més encalmada de cara a la tarda. Amb una, per demà, en canvi, esperem que el temps sigui esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, i amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà de dia. Voltarà els 17 de mínima i de 26 a 27 de màxima, molt de contrast entre el dia i la nit, i amb una humitat més alta, ben feble i variable, amb domini de les marinades, de mitjorn o garbí al centre del dia, i fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda. El cap de setmana serà esplèndid i més calorós.

de la tarda arreu de Catalunya, com ara mateix. Saludem a tots aquests i aquelles que, depenent d'on esteu, igual aneu a fer el vermut o a dinar, altres...

Tarraco. Molt bé, senyores i senyors, això és Jordi Casas House, sóc en Jordi Casas i... Com no, si es diu Jordi Casas House, no? I anem a començar amb una cançó que té un... algun que altre dia, no és allò... Una d'aquestes promos que escoltarem, una d'aquestes novetats, però sí que és un tema força nou que signen els grans Groove Armada. Molta atenció, això és molt finet i es diu Do It Right.

0: Jordi Casas House.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuqui. Jordi Casas House.

Generation amb el remix de Pedro Díaz per una cançó que es diu Afrodance i que dona pas a Christian Marky, Summer is Magic, amb la veu de Solea.

0: Baixant des de cabina, Jordi Casas, el DJ que va entrar d'Ocupa i ara és el DJ resident.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

0: Senyor Jordi Casas, Paus i Hit Parade. Aviam si en algun moment entreus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas, House.
1: Jordi Casas, House.

Avui dia la gent cataloga la música. Això és Afro House, això és el que acaba de sonar. Música electrònica, Didro, Show You Sexy. I això és...

Ah, vale, i no és melòdic. No, no, no, és tecno. Bé, el meu punt de vista és, doncs, una cançó que sona igual que l'altra. Està tot englobat, diguéssim, per similitud en els sons. I bé, d'aquesta manera està fet aquest programa, posant una cançó darrere l'altra que jo he escollit personalment perquè quedin ben mesclades. Encara que a vegades no hi quedin, oi? Molt bé, això és Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. També ens podeu escoltar a través del podcast d'Apple Podcast, iVox o bé Spotify, tot i que és una mica més gandul. Atenció, després de Detroit, Show You Sexy, aquesta bonica cançó

0: casa tú. Casas. Ponme otra que me voy.
1: Ponme otra.

Jazz Blue, d'aquest sobradament conegut productor, amb un tema que ens van passar no fa pas massa i que ja havia sonat aquí al Jordi Casas House. Una cançó que es diu Girl i que dona pas a Fullness, Group Seduction i Tanzania.

grans DJs que malauradament no estan ja entre nosaltres. Un és el DJ Morris, el Rafael Sallent, que era el DJ de Backfire, que la posava sempre, i l'altre, el rei del tribal, l'amic de Ragoniell, Jesse Garcia, que també ens va deixar ja fa temps i que estava entre Bangkok, Amsterdam i Phuket. Per vosaltres, grans DJs, bons amics i grans nois, aquesta cançó acaba de sonar. I ara atenció a San Francisco. Hola, què tal? Soy San Francisco. Això es diu Gotta Have It i és un dels temes que ens ha passat l'amic Hu des del seu segell Hu Plays San Francisco.

Jordi Casas! Quin putrum, putrum, nano! Amb aquesta energia podríem carregar mitja Catalunya!

de Malta, es diu Ho, i des del seu segell, Un Bon Dia, és un dels millors productors i DJs del món de l'actualitat, em va fer arribar la seva música, no sé com, però ens devia escoltar online, diu, té.

0: cases, que estic aquí tota sola, amb unes ampolletes d'aigua mineral i res més.
1: Listen to me. I want to know what turns you on.

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És millor que per la ràdio. Cuplejant. Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: Sona a Paira l'estrena del 98è aplec de la Sardana de Calella, feta per Xavi Molina. L'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Descobrim com és la sardana del 98è aplec Pairal de Catalunya. L'ha escrit Xavi Molina i es va estrenar a quatre cobles diumenge passat al Pati de l'Ós de Calella, en un aplec on hi ha pregonat la periodista i gestora cultural Ruth Martínez. Quines reivindicacions va fer? Aquest és el programa 491 i tenim més titulars. La desena edició del festival Amb so de cobla aposta per la fusió de la cobla La Llobregat amb el cant líric de Guillem Batllori, a més de 5 altres produccions ja estrenades. I l'agrupació Floricel Resodor d'Anglès convoca el segon concurs musical per a Masats i Vilalta, Vila d'Anglès, per a temes que introdueixin la sardana en la composició. La fusió del Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reu Jove ja està enregistrada i el nou disc es presenta aquesta setmana. L'escoltem en exclusiva. I la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat. El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per Calella. I així us ho expliquem.

0: Així sona la nova sardana que Xavi Molina ha estrenat per la Plec Pairal de Catalunya. El compositor blanenc va estrenar diumenge al Pati de l'Os de Calella el 98è aplec de la sardana de Calella, el Pairal de Catalunya, a quatre cobles, els Montgrins, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Marinada, una sardana que la mateixa entitat d'agrupació sardanista de Calella va titular Sona a Pairal, aprofitant el leitmotiv de l'aplec d'enguany, que és aquest aplec que ressona, sona a Pairal, l'aplec de Calella. Un aplec que també ha comptat amb un pregó d'inici, ja ha estat el quart pregó el divendres, amb la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez, que va fer tot un seguit de reivindicacions. La podem escoltar en alguns fragments aquí al Coplejant.
1: És per mi una alegria molt gran retrobar-me amb vosaltres i tornar en aquest espai per explicar, de fet, per explicar-vos tot. Adreçar-vos avui aquestes paraules em permet compartir el llegat més gran que m'ha regalat, si més no a mi, la sardana. I és que jo a la sardana li dec tres de les amistats més velles, més duradores en el temps, més sòlides i més vertaderes que tinc. Aquest pregó, per tant, va només una mica de mi, perquè inevitablement us compartiré vivències i sentiments personals. Va de nosaltres, va de l'amistat. És, podríem dir, un cant a la vida, manllevant el títol de la sardana de Josep Coll, que s'expressa, s'articula a través d'una peça preciosa i singular en aquells temps, el primer tram de la vintena, malgrat setmana sí, setmana també em posava davant d'un micro, a vegades davant de molta gent, em calia treballar molt i sobretot millor la meva relació d'autoacceptació de mi mateixa, sobretot de la meva aparença física. I la colla no m'hi va ajudar gaire.
0: Aquestes han estat algunes de les paraules que la periodista calellenca va dirigir al públic sardanista i calellenc divendres passat al pregó de l'aplec amb les cobles, la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Un aplec que ha comptat amb sis de les millors cobles del país i que s'ha articulat des de dimecres amb una conferència inicial amb Anna Costal fins a diumenge a la tarda. L'entitat ja està preparant l'edició 99 amb els ulls posats a l'edició 100 d'aquí dos anys, però mentrestant, anem a veure com sona aquesta sardana de Xavi Molina, que explicava això el dia que la va estrenar a la Plec de Calella.
2: Mira, només volia dir que quan he arribat al recinte fa una estona del parc, de sobte m'ha vingut a la memòria quan jo tenia 18 anys i com a tenora de la Copla Vila de Blanes se'ns va oferir l'oportunitat de venir a participar en l'aplec de Calella, i he recordat de sobte lo impressionats que estàvem per aquesta fita musical i el repte que representava venir a fer de representar la tenora aquí en la nostra copla en aquest aplec. I per això també he pensat que pocs anyets després ha sigut un honor que m'hagueu convidat per participar una altra vegada en aquesta plec i en aquesta ocasió amb la meva música. L'única cosa que desitjo és que disfrutin tant els músics com els balladors i que sigui tot un èxit. Gràcies.
0: Anem a escoltar com sona aquesta Sona a Pairal de Xavier Molina a càrrec de les cobles Montgrins, la Llobregat, la principal de la Bisbal i la Marinada en la gravació de l'estrena.

0: Això era Sona Pairal, la nova sardana de Xavi Molina.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I obrim el taló amb una nova edició de l'Amsó de Cople.
1: Obrim el taló.
0: Ja tenim aquí el cartell complet de la desena edició de l'Amsó de Cople. El Festival Amsó de Cople de Palamós celebrarà enguany la desena edició i la programació d'aquest any desplega 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Sarquella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen com la Cople Amsó de Dona i talent local amb el cant líric palamosí Guillem Batllori, que farà un recital acompanyat de la Cople, la principal de Llobregat, l'única producció que estrena al festival. També hi serà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Vilada s'ha organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen aquest cartell.

La programació arrencarà dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Sarquell amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assú. La formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig. L'espectacle comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, aquesta Mariona Escoda que estem sentint, o també Samantha incorporarà el mapping i la il·luminació escènica. Amb temes com aquest, Vestida de nit, recordem que la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya conté la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta nova producció estrenada doncs, l'any passat a l'Auditori de Girona es titula Mare Mundi i és un tribut al mar, per això aquesta veneda Vestida de nit de Mariona Escoda. Si pot...

Déu-n'hi-do amb aquesta avenida. L'endemà, dimecres 5 d'agost, a les 10 de la nit, l'Arbreda Municipal acollirà el 25è, atenció, número rodó, concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Bisbal i la Montgrins i la Bisbal oferiran un concert dividit en dues parts, amb repertori i composicions conjuntes, més enllà del gènere tradicional. El repertori encara no s'ha publicat, però de ben segur hi trobarem algunes obligades. Nosaltres hi serem, com sempre. I el dijous 6 d'agost hi haurà dues cites. A les 7 de la tarda, al Parc dels Països Catalans acollirà la Copla amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llonell, Mercè Torrents, Montserrat Pujol, la Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Bat o Aurora Vicentini. No n'ha transcendit encara quines seran les intèrprets. I aquella mateixa nit, a les 10 de la nit, la plaça Josep Sarquell acollirà la proposta del palamosí Guillem Batllori amb la Principal del Llobregat en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla. Come cai

Aquest és Guillem Batllori, de fet, palamosí, amb un dels temes estrella de l'òpera La Notte de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. És el Non più andrai i, a més, ara mateix s'està representant al Liceu. Per tant, teniu oportunitat d'anar a veure aquesta òpera. És un enregistrament de Batllori el 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, en la Fundació Òpera Catalunya, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i així podem sentir com canta aquest Guillem Batllori, que farà tandem amb la Llobregat aquest estiu a l'Amsó de Cobla. I faran tàndem per interpretar repertori de Lied català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incoronazione d'Hipopea de Monteverdi i ha tornat per cantar a Anthony en Cleopatra d'Adams i també Lohengrin de Wagner. També ha estat interpretant West Side Story i aquest 2026 la Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a La Notte de Figaro, com dèiem ara, l'estem escoltant en aquesta gravació. Entre els seus compromisos més recents destaquen diferents rèquiems, el de Brahms, per exemple, a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. El mateix cantant ha publicat a les seves xarxes socials que està molt entusiasmat per fer aquesta col·laboració per primer cop amb Cobla i amb la Cobla, la principal de Llobregat. Ho veurem aquest estiu a l'Amsó de Cobla Palamós. I del cant líric passem a l'espectacle familiar.

I és que divendres 7 d'agost a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival Amb So de Cobla programarà el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional i que ja es va estrenar. L'any passat el grup presentarà una col·laboració amb el tenora Quirze Egea i els arranjaments d'Arnau Tordera. Són així, Filomena.

0: Això era Filomena.
1: Gràcies, guapos.
0: I si Arnau Tordera fa els arranjaments del grup Filomena, també és el creador d'aquesta proposta que torna al festival amb so de cobla després de ja una colla d'anys havent sigut cap de cartell en, una de les edicions d'aquest festival. La jornada continuarà el 7 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb Obeses i la cobla Berga Jove. La banda usonenca, liderada per Arnau Tordera, presenta el seu nou treball Ai, el cor diàstole, amb què tanca el projecte discogràfic iniciat el 2024, també amb la cobla Berga Jove, i per tant es presenta en aquest amb so de cobla. Escoltem aquest guapo d'Obeses amb la cobla Berga Jove, i si voleu més informació sobre el festival la podeu trobar a amsodecobla.cat.

0: guapíssimes!
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. L'agenda.
2: Vinga, fem un recull de l'agenda perquè és que estem al juny i va patada. Comencem a dimarts 16 de juny perquè hi ha concert al Palau de la Música Catalana amb la Cobla Sant Jordi a partir de 7:45 del vespre. I dissabte 20 de juny a 2:12, acte central del Dia Universal de la Sardana al Parc del Tibidabo a Barcelona amb la Cobla Berga Jove. I també dissabte que ve 27è aplec de la Sardana de Camp de Bànol a les 5 i a 9:45 de la nit amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I també 19è aplec de la Sardana de Sant Llorenç d'Hortons a les 6 i a 2:11 amb la Flama de Farners i la Cobla Sant Jordi. Dissabte que ve també hi ha el 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera a les Borges del Camp amb la Cobla Reu Jove a 6:45 i a les 11. I dissabte que ve també a les 7 hi ha concert amb la Ciutat de Terrassa al Palau Bofarull de Reus. Dissabte 20 de juny també a les 7:40 aplec de nit de Mataró amb la Cobla Lluïsos, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I passem a diumenge. Perquè el 21 de juny hi ha el 44è aplec de la Sardana del Prat del Llobregat amb les Cobles, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Cornellà, i també el 63è aplec de la Sardana de Sabadell amb la Juvenívola de Sabadell, els Mongrins i la Mediterrània a les 11 i a 4:45 de la tarda. També diumenge que ve a la tarda 2:05-80 aplec de la Sardana de Taradell amb les Cobles Sant Jordi, Genisenca i Lluís Oscoble. I diumenge que ve també hi ha concert a 9:45 de la nit amb Anna Dibori a Montblanc amb la Cobla Maricel. Dilluns 22 de juny a les 7, concert al Palau de la Música Catalana de Mare Mundi, tribut al mar de la Sinfònica de Cobla i Cora de Catalunya, aquest que també en parlàvem ara, parla amb so de cobla. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 72è aplec de la Sardana d'Anglès, que arriba diumenge que ve, 21 de juny, a les 11 i a 4:45 de la tarda, amb les Cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. Mentre l'esperem, escoltem l'aplec d'Anglès de Francesc Marrós, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana de 1957 que escoltem avui aquí, al Coplejant.

0: Aquest 12 de juny veu la llum J per Cobla, un projecte musical que fusiona dues de les sonoritats més representatives de la música d'arrel catalana, la rondalla de la Jota i el fandango de les Terres de l'Ebre, amb la Cobla Andreu Jove.
1: Quan piquen les castanyetes...
0: Que ho fa el Sentiu amb els músics ebrencs, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Cobla Reu Jove sota la direcció de Marcel Casellas. El resultat és una proposta artística que fa dialogar els ritmes i melodies tradicionals del sud de Catalunya amb la sonoritat mediterrània i orquestral simfònica de la Cobla, un projecte que ja vam veure en directe a l'Amsol de Cobla de l'any passat. El repertori recupera cançons i melodies populars ebrenques i les presenta amb nous arranjaments com aquesta cançó Sonetes de mariners. I creix un pont musical entre territoris i tradicions. El projecte vol esdevenir també un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret, compositor de sardanes i arranjador de bona part dels temes inclosos en aquest treball, perquè va ser ell qui va començar aquest projecte

0: dins l'àmbit de la música d'arrel catalana. Anem a escoltar un d'aquests temes sencers, és la Jota de la Ronda. Quico Alcelio, el noi, el mut de Ferreries Fit, Marcel Caselles i la Copla, Reus Jove, així sonen.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

Anem-hi si és que no ens esteu escoltant des d'anglès, que podria ben ser. I és que la població de la Selva impulsa la fusió de la sardana amb motius amb nous estils musicals amb el segon concurs Pere Masats i Vilalta Vila d'Anglès. L'agrupació sardanista cultural Floricel d'Anglès aposta per incorporar la sardana a nous llenguatges musicals i convoca una nova edició del certamen amb premis fins a 800 euros després que fa 2 anys celebrés la primera edició. La Vila d'Anglès acollirà el proper 21 de novembre la segona edició d'aquest concurs musical Pere Masats i Vilalta, una iniciativa impulsada per l'entitat sardanista de la població amb l'objectiu de fomentar la presència de la sardana en àmbits musicals diversos i apropar aquest gènere tradicional a noves generacions. El certamen, que tindrà lloc a la sala 1 d'octubre de la Vorés d'Anglès, neix de la voluntat de l'entitat organitzadora de fomentar, diuen, i incloure la sardana a tants àmbits musicals com sigui possible. Per aquest motiu, el concurs està obert a propostes de qualsevol estil musical, sempre que incorporin una part significativa en forma de sardana. Segons les bases, les composicions poden combinar la sardana amb gèneres tan diversos com el rock, el pop, el jazz, la música electrònica o altres músiques urbanes. L'objectiu és potenciar la creativitat musical i demostrar que la sardana pot conviure amb altres gèneres. Les obres presentades hauran de ser inèdites, amb una durada màxima de 5 minuts, i en cas d'incloure lletra, aquesta haurà d'estar escrita en català. La interpretació es farà en directe durant la jornada del concurs, un aspecte que el jurat tindrà especialment en compte a l'hora de valorar les propostes. El concurs és obert a participants de totes les edats i les inscripcions es podran formalitzar a través del web de Floricel entre l'1 i el 30 de setembre. Pel que fa als guardons, s'atorgarà un primer premi de 800 euros, un segon premi de 400 i un premi popular també dotat amb 400 euros. El jurat, format per professionals dels àmbits musicals i literari, valorarà aspectes com la qualitat musical, la composició, el ritme, la melodia, la interpretació i la posada en escena. Amb aquesta segona edició, el concurs Pere Masats i Vilalta es consolida com una plataforma per reivindicar la vigència de la sardana, diuen. Ara fa 2 anys va guanyar Bram de Vida Madame Mustàgera, l'artista, i nosaltres avui la recuperem per anar fent boca d'aquest nou certamen.

0: Això era Bram de Vida, de Madame Moustache.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I tenim més notícies destacades. Tomàs Molina signa el manifest del Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana, la ciència i la convivència es donaran de la mà aquest any en la celebració del Dia Universal de la Sardana. L'entitat Som Sardana ha presentat el manifest de l'edició 2026 que ha estat redactat pel meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina. En un any especialment marcat per l'expectació generada pel gran eclipsi solar visible des de Catalunya aquest estiu, l'organització ha volgut comptar amb una de les veus més destacades de la divulgació científica al país. Molina reflexionarà en el text sobre la sardana com a símbol de comunitat, equilibri i convivència i la defineix com una dansa on música, matemàtica i societat es troben en un mateix cercle. El manifest també recorda la figura del compositor Francesc Marrós coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. També Molina serà l'encarregat de llegir públicament el manifest durant l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que tindrà lloc el proper 20 de juny al Tibidabo, com explicàvem abans a l'agenda. La jornada reunirà dansaires, músics i entitats sardanistes per reivindicar, doncs això, el Dia Universal de la Sardana. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana, que segueix amb que la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Aquesta entitat ha aprovat aquestes bases reguladores per gestionar les donacions destinades a projectes sardanistes. L'objectiu és donar suport a les entitats del país que vulguin impulsar iniciatives de mecenatge i al mateix temps garantir la sostenibilitat econòmica de la mateixa fundació. A partir d'ara, les entitats interessades hauran de presentar prèviament els seus projectes perquè siguin validats. Un cop aprovats, disposaran d'un termini màxim de 6 mesos per captar donacions. La normativa també estableix que els donants podran beneficiar-se d'importants avantatges fiscals tant en la declaració de la renda com en l'import de societats, amb deduccions que poden arribar fins al 80% pels primers 250 euros aportats. Pel que fa al finançament de la Fundació, aquesta aplicarà una retenció sobre els imports recaptats per contribuir a les despeses de gestió i manteniment. Els percentatges seran del 20% per als primers 500 euros, del 15% pels entre els 500 i els 1.000 euros i del 10% per als imports que superin aquesta quantitat. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Universal de la Sardana vol oferir un marc transparent, diuen, i estable per fomentar el mecenatge. Consulta les bases a la web de Som Sardana.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem aquesta edició amb una sardana dedicada a l'aplec de la Bisbal, i és que aquesta setmana és l'aplec de la Bisbal. Per això escoltem una sardana preciosa de Conrad Saló, Bambolença la Bisbal, una sardana que s'interpreta de conjunt en aquest aplec, que és aquest diumenge, una sardana de 1965, que avui escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Casull. La podem trobar en el disc Rialles i altres sardanes. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

Hola família, benvinguts una soneta més a mi. Dues hores de molt bona música aquí a l'Espais Energy. Em trobaràs aquí remixos com això que està sonant. On al·lucinaràs, ho passaràs molt bé i t'agradarà escoltar la música aquí a través de la ona de la FM. Dues horetes amb tu. Soc Ivan Uriach i

Esteu disfrutant d'una selecció musical com mai, amb molta música, evidentment. Soc Ivan Unià, que estàs escoltant Space Energy en aquest precis moment, que ja quasi portem una horeta, i queda una horeta més perquè disfrutis de molts temes remesclats, com aquest Dindada de Drum. Ja ho sabeu, que es porto lo millor de lo millor perquè veieu, sentiu i escolteu aquí a través de les ondes de la FM. També et recordo que això quedarà gravat pel Ràdio La Carta, que pots descarregar, i també a la plataforma iVox. Podeu escoltar arreu del món, des de la Xina al Japó. Soc Ivan Unià, el teu DJ, dues horetes aquí a l'Space Energy.

0: Está en Cecio Villa y Iván Uriac.
1: Aquí, xumba, xumba, posant una i una altra i una altra que disfrutis de la bona música aquí a través de la FM. Això és l'Espai Synergy. Per si no sabies, estàs connectat a la FM, a la teva emissora musical. Encara ens queden uns 12 minuts i tenim cançons per posar. Sóc que el teu DJ. Això és Espai Synergy.

0: Bueno, família, tot té un començament i també un acabament. Això no és un hasta mai, sinó hasta la pròxima. Soc Ivan Uria, que ha sigut un plaer que hagis escoltat la meva sessió de bona música. Ens referim a aquest Guayas Guayas perquè vagis i viatgis molt. Recorda que a través del Ràdio Postcap pots escoltar aquest programa o qualsevol altre. Ens veiem molt aviat. Ha sigut un plaer, això ha sigut a l'Espais Energy. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: dia, són les 10, parla Maria Lara. Un operari ha resultat ferit aquest matí al port de Mataró per l'explosió d'una canonada de gas. Connectem ara amb la nostra companya, la Clara Sánchez, des del punt dels fets. Quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Bon dia, Maria. Doncs fa pocs minuts s'ha donat per tancada aquesta fuita de gas que ha provocat l'explosió aquest matí al port de Mataró, concretament en una rampa de la zona de restauració. Com deies, aquest operari que estava fent tasques de soldadura ha resultat ferit lleu per les cremades i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Mataró. Estava treballant en aquestes tasques de soldadura quan s'ha produït l'explosió per escapament de gas i els bombers doncs, han treballat per controlar les primeres flames i esperar la companyia de gas que doncs, fes aquest tall del subministrament. L'operatiu ha alertat d'aquesta companyia i ha aparegut pocs minuts després i ara mateix continuen encara, tot i que ja està tot controlat, continuen els serveis d'emergències aquí al port i està tallat doncs, l'accés a aquesta avinguda del port i també a l'espigó de Mataró.
0: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
1: Gràcies, bon dia.
0: I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat també el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja n'han registrat 6 aquest any, interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la informació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de la mateixa empresa de lloguer van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit, el 107.0.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
5: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 12 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Aquests dies s'està treballant a fons a l'Avinguda Vilanova i Avinguda Sitges, netejant intensivament i desbrossant amb retirada d'herbes per mantenir les voreres netes i cuidades, amb neteja a fons, amb neteja d'interiors dels contenidors i entorn. Entre tots i totes, fem un Cunit més net i agradable. D'altra banda, també ens recorda l'Ajuntament de Cunit de com funcionen els contenidors intel·ligents de Cunit. La targeta permet un ús correcte del sistema i ajuda a garantir que el servei funcioni com toca. Fer-ho bé és senzill, evita situacions que tots hem vist alguna vegada al carrer. Però encara tenim moltes més notícies a les quals compartir amb tots vosaltres a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Cunit es prepara per viure una festa major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició de mullats i cremats. Cunit ja ho té tot a punt per celebrar doncs, la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de Festa Major que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol, la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb Cercavirra i Char DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castelldefels a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb concert en el reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T. Per la seva banda, el grup de versions Fugades de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia de foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, amb la primera prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzada pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major, que comptarà amb els joves diables de Cunit tocats pel foc i divers les colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar i el Cricheto amb els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra El Plan, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Trilidí, la Festa de l'Escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles associades i també locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns 15 de juny, recull el teu mocador oficial a l'oficina de turisme. De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 de migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I Cunit es converteix en l'epicentre de la gimnàstica aeròbica estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya Divina Seguros de Gimnàstica Aeròbica 2026, que té lloc des d'avui, doncs, a 11 al 14 de juny al municipi. L'esdeveniment organitzat per la Real Federació Espanyola de Gimnàstica compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i reunirà esportistes procedents de tot el territori espanyol en una de les cites més importants del calendari nacional d'aquesta disciplina. Avui s'ha presentat en roda de premsa el que ha comptat amb la presència de Dolors Carreras i José Manuel Cavada com a representants del govern municipal, primera tinent d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Serveis Comunitaris, respectivament, per part de la Federació Espanyola de Gimnàstica Covadonga Menéndez, secretària tècnica de l'Escola Nacional de Gimnàstica, i per part de la Federació Catalana de Gimnàstica, Patricia López, presidenta del Comitè de Gimnàstica Aeròbica de la Federació Catalana de Gimnàstica. Durant 4 dies, Cunit acollirà les competicions dels millors gimnastes aeròbics del país, consolidant-se doncs, com una destinació de referència per a l'organització de grans esdeveniments esportius. La celebració del campionat suposarà doncs, també un important impacte positiu per al municipi, tant des del punt de vista esportiu com econòmic i turístic, amb l'arribada de centenars d'esportistes, tècnics, jutges, familiars i aficionats. L'organització de l'esdeveniment compta amb el suport de diverses institucions i entitats vinculades a l'esport, entre les quals destaquen el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat de Catalunya, Sportcat, la Diputació de Tarragona, la Federació Catalana de Gimnàstica i diverses empreses patrocinadores i el suport organitzatiu del Club Gimnàstica de Calafell. Des de l'Ajuntament de Cunit s'ha valorat molt positivament la designació del municipi com a seu d'aquest campionat estatal, una oportunitat que reforça l'aposta per l'esport base i d'alt nivell alhora que projecta la imatge de Cunit arreu de l'Estat. La celebració del Campionat d'Espanya de Gimnàstica Aeròbica Divina Seguros 2026 se suma a la llarga trajectòria del municipi en l'organització d'esdeveniments esportius de primer nivell, consolidant Cunit com una vila preparada per acollir competicions de gran format i amb capacitat per oferir una experiència de qualitat tant en els participants com en els visitants. Però encara tenim més notícies. Cunit i Arbes enforteixen els seus llaços històrics a la Journée du Patrimoni. Aquest proper cap de setmana, del 13 al 14 de juny, al municipi d'Arbes, a l'Alta Garona, a França, es convertirà en l'escenari d'un emotiu retrobament cultural i històric. Una expedició cunitenca, formada per 25 persones, viatjarà fins a la localitat occitana per facilitar i per participar activament en la seva Journée du Patrimoni, la Jornada del Patrimoni, un esdeveniment que enguany se centra en la històrica immigració dels Common Joys cap a Catalunya. La representació local anirà a càrrec del grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, que compta amb la col·laboració i el suport de les regidories de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit. L'objectiu d'aquesta trobada és estrenyar uns llaços històrics, culturals i de sang que uneixen amb dues comunitats des de fa més de 300 anys. Aquest viatge, a més, suposa el retorn de la càlida visita que una delegació de l'entitat cultural Memori d'Arbas va realitzar a Cunit l'any passat, consolidant així els ponts de germanor entre els dos territoris. Una mostra del patrimoni cunitenc a Occitània, i és que per donar a conèixer la riquesa i la identitat del nostre municipi, l'expedició cunitenca ha preparat dues propostes culturals destacades que es podran gaudir durant les jornades, doncs una selecció de 20 imatges que mostren els indrets més emblemàtics, paisatges i racons històrics de Cunit, i una exposició estàtica de 3 o 4 capgrossos que representen personatges històrics cunitencs, apropant la nostra tradició festiva als veïns d'Arbas. Els actes centrals tindran lloc el diumenge 14 de juny amb la programació que inclou conferències, exposicions, música i danses tradicionals gascones amb més de 20 músics, un dinar de germanor i com a cloenda la tradicional Levé du Brandon, la cremada del Fall d'Arbas. L'exposició cunitenca clourà, doncs, aquesta enriquidora experiència cultural i de memòria històrica dilluns dia 15, data prevista per al seu retorn a Cunit. I els alumnes de tots els nivells de l'ESO de l'Institut Ernest Lluch han participat en aquest trimestre en un original concurs fotogràfic amb l'objectiu de conèixer millor el municipi de Cunit, la seva història i el seu patrimoni. El concurs organitzat pel Departament de Socials del Centre i amb la col·laboració de la Regidoria de Patrimoni consistia a captar imatges d'elements representatius de Cunit, ja fos del patrimoni material com immaterial del municipi. Els participants han fotografiat espais i símbols emblemàtics com ara l'església de Sant Cristòfol, el Fondo del Roig, diferents masies històriques, racons del passeig marítim i altres indrets que formen part de la identitat cunitenca. Cunit destaca pel seu patrimoni històric amb restes arqueològiques que remunten a la història i diversos elements d'interès cultural que expliquen l'evolució del municipi al llarg dels segles. A més de valorar la qualitat artística de les fotografies, el certamen ha permès aprofundir en el coneixement de la història i el patrimoni local. Amb iniciatives com aquesta, l'Institut reforça el vincle entre els joves i el seu municipi, promovent l'interès per la cultura, la història i la conservació del patrimoni de Cunit. El regidor de Patrimoni, Joan Soler, ha volgut felicitar l'alumnat participant per la seva implicació en aquesta iniciativa i ha destacat que conèixer el patrimoni és el primer pas per estimar-lo i preservar-lo. Soler ha remarcat que activitats com aquest concurs ajuden els joves a descobrir la riquesa històrica i cultural de Cunit amb una mirada pròpia i creativa, alhora que reforcen el sentiment de pertinença al municipi. I també tenim inscripcions obertes a partir del 17 de juny per les activitats de l'Estiu Jove 2026. Joves, ja podeu consultar la programació d'activitats de l'Estiu Jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, o bé trucant al 628-299-986, 628-299-986. I l'Ajuntament de Cunit organitza un nou mercat d'intercanvi de roba, una iniciativa oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar la reutilització i allargar la vida útil de les peces de vestir i altres articles en bon estat, com llibres i algunes joguines. L'activitat tindrà lloc aquest dissabte de 10 de matí a 1 de migdia al carrer Montserrat Roig. Aquest espai es convertirà en un punt de trobada per compartir, intercanviar i donar una segona vida a la roba, calçat, complements, llibres i joguines. Les persones participants podran portar els objectes que vulguin intercanviar, tot i que no és imprescindible portar-ne per poder participar. Els articles que s'hi aportin formaran part del mercat durant tota la jornada i un cop finalitzada l'activitat, aquells que no hagin estat intercanviats podran ser recuperats pels seus propietaris. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de reduir residus, fomentar la reutilització i impulsar hàbits de consum més sostenibles, contribuint així a la cura del medi ambient i a la posada en valor d'objectes que encara poden tenir una llarga vida útil. Recorda, aquest dissabte, de 10 de matí a 1 de migdia, al carrer Montserrat Roig. El regidor de Convivència i Ciutadania i de Medi Ambient i Serveis Públics de l'Ajuntament de Cunit, José Manuel Cavada, ha destacat el valor comunitari i ambiental de la proposta. Aquest mercat d'intercanvi és una manera senzilla però molt efectiva de promoure la sostenibilitat des de la proximitat. Volem facilitar espais on la ciutadania pugui compartir, reutilitzar i donar una nova vida als objectes, reduint residus i enfortint alhora la convivència al municipi. Amb aquesta acció, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb les polítiques ambientals i la promoció d'iniciatives comunitàries que afavoreixin una economia més circular i responsable. I part de l'equip de govern de Cunit, acompanyat pels responsables tècnics municipals i de la direcció de les obres, ha fet una visita de seguiment als treballs de rehabilitació integral del casal municipal amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'evolució d'una de les actuacions més importants que s'estan desenvolupant actualment al municipi. Les obres iniciades al setembre de 2025 avancen i representen la culminació d'un projecte estratègic que l'Ajuntament va adjudicar el juliol de 2024 després del concurs d'idees guanyat per Roa Arquitectura. El projecte va néixer amb la voluntat de transformar el casal municipal en un equipament modern, accessible, funcional i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats culturals i socials del municipi. Durant la visita, els tècnics han detallat l'estat d'execució dels treballs i les actuacions que s'estan desenvolupant a l'edifici. La rehabilitació contempla una transformació integral de l'equipament, incloent la renovació de la façana amb una nova pell ceràmica i vegetal, la millora de la seva integració amb la plaça de Catalunya i la reorganització dels espais interiors. Un dels elements més destacats del projecte és la futura ubicació del Teatre Municipal al soterrani de l'edifici, dotat de grades retràctils que permetran adaptar l'espai a diferents usos i formats. Aquesta redistribució facilitarà també una entrada més gran de llum natural i una millor ventilació de totes les plantes, alhora que generarà nous espais polivalents per a les entitats i la ciutadania. La rehabilitació incorpora igualment criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica amb sistemes passius de climatització, energies renovables i la reutilització de gran part dels materials existents, contribuint a reduir l'impacte ambiental de l'edifici. Aquest projecte compta amb el suport dels fons europeus Next Generation a través del programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, una subvenció que ha permès impulsar una actuació clau per a la transformació dels equipaments municipals de Cunit. Des de l'Ajuntament s'ha valorat molt positivament l'evolució dels treballs i s'ha remarcat que aquesta actuació permetrà recuperar i revitalitzar un espai emblemàtic del centre del municipi. Un cop finalitzades les obres, el nou casal municipal es convertirà en un equipament de referència per a la vida cultural, associativa i comunitària de Cunit, reforçant el seu paper com a punt de trobada de la ciutadania i motor de l'activitat social i cultural del municipi. I l'Ajuntament de Cunit ha obtingut la concessió en segona convocatòria de subvencions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons europeus Next Generation. En concret, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha atorgat al consistori un ajut que cobreix el 80% del cost total del projecte de digitalització de la gestió del cicle integral de l'aigua al municipi que el consistori ha adjudicat a Veolia, valorat en més de 442.000 euros. Les actuacions previstes, iniciades recentment i amb un període d'execució de 3 mesos, permeten avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i intel·ligent de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cunit. Entre les principals millores destaca la sectorització de la xarxa en 4 nous sectors hidràulics independents: Cal Segu, Sol Cunit, Els Jardins i Costa Cunit. La sectorització de la xarxa permet dividir-la en zones independents, cosa que facilita, d'una banda, la localització i aïllament d'avaries, de forma que redueix l'impacte d'una incidència sobre la resta del sistema, i per l'altra banda, la detecció de fuites en punts concrets, reduint les pèrdues d'aigua. Això es tradueix en un servei més sostenible i fiable, amb menys interrupcions per les persones usuàries. Així mateix, en cadascun dels sectors s'instal·laran vàlvules de regularització de pressió i calímetres, una mesura clau per reduir fuites, minimitzant avaries i allargar la vida útil de les infraestructures. En aquest sentit, la incorporació de vàlvules reguladores de pressió permetrà ajustar i estabilitzar la pressió dins de cada sector de la xarxa, amb la possibilitat de reduir-la en horari nocturn en aquells casos en què sigui necessari. Aquesta optimització del règim de pressions contribuirà a disminuir l'estrès sobre canonades, juntes i equips, reduint així la probabilitat de trencaments, fuites i el seu desgast prematur. A més, per reforçar la detecció de fuites, s'implementaran 33 equips de localització remota basats en el control del soroll. Paral·lelament, es digitalitzarà el sistema de mesura dels consums amb la instal·lació de 52 comptadors amb telemesura, una solució que permet disposar d'una lectura precisa i continua dels consums sense estimacions i sense necessitat de desplaçaments als punts de mesura, contribuint així a una gestió més eficient, àgil i fiable del servei. Aquest sistema es complementarà amb la incorporació de 3 antenes concentradores que incrementaran l'eficiència global de la telemesura i garantiran una transmissió de dades més estable i fiable entre els comptadors i la plataforma de gestió. En concret, aquestes antenes antenes permetran recollir, centralitzar i transmetre de manera remota les dades de consum generades pels comptadors, millorant la pressió dels registres i facilitant la detecció d'anomalies, com possibles fuites o consums irregulars, fet que optimitza la manera significativa la gestió operativa de la xarxa. En aquesta mateixa línia de digitalització i millora del control de la xarxa, el projecte també compta amb un reforç del control de la qualitat de l'aigua mitjançant la instal·lació de 5 analitzadors en continu que permetran monitoritzar en temps real els principals paràmetres de l'aigua subministrada, reforçant així la capacitat de seguiment i supervisió del servei. Finalment, tot aquest conjunt d'actuacions es complementarà amb el desenvolupament d'una plataforma avançada de gestió de dades que integrarà tota la informació generada a la xarxa, des de la telemesura i la detecció de fuites fins al control de la qualitat, i permetrà una visió global i en temps real del sistema. Aquesta integració facilitarà una presa de decisions més àgil, precisa i basada en dades, millorant de manera significativa la capacitació de gestió i resposta del Servei Municipal d'Aigua. I aquest proper 20 de juny, el Passeig Marítim de Cunit davant de l'Oficina de Turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows de Drac de Frida Later i Berlín Norton, així com de les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+ de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els seus drets. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+ OK Productions. I l'Ajuntament de Cunit, a través del servei eFactory Cunit i Som Cunit, organitza doncs la jornada formativa d'innovació i competitivitat, com aprofitar doncs la IA, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estan obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I aquest dissabte també Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Cerelo amb la celebració de la 14a Xerelada Popular, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El Passeig Marítim entre els carrers Les Sorres i Emilcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com a una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012 impulsada per la sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar vins del Penedès i especialment la varietat Xerelo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el Passeig Marítim acollirà la tradicional mostra de xerelos amb la participació de diversos botaguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran el restaurant La Rosseria, l'hotel-restaurant Àdia, el restaurant El Rodaví i forn i pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música també serà una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Hero el Rumbo i culminarà a 2:15 amb el concert del grup Big Mothers en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recorda, el passeig marítim número 57 a la platja de les Sorres amb un mòdic preu de 15 euros amb aquest gran tiquet que inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es poden adquirir consumicions a part individuals per un mòdic preu de 3 euros, el qual podeu obtenir o tiquet de vi, o de tapa, o de postres, i per 5 euros tiquet de còctel. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I també recordem que el Penedès passa a ser zona única per al transport sanitari amb 121 ambulàncies. El SEM desplega 121 ambulàncies noves en el Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir del passat 10 de juny, on per primera vegada el contracte de transport sanitari incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès implementada doncs el 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per millorar la cobertura horària del servei i ampliar recursos operatius tot l'any. La concessió és per a 5 anys i ho gestiona l'empresa Falck. I l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. Els principals conflictes continuats vinculats als serveis energètics i a les telecomunicacions amb Endesa, Edistribución, Orange i Telefònica, entre les empreses amb més reclamacions. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Baix Penedès. Des del 2021 que no s'iniciaven tantes construccions en habitatges particulars, segons el COAT. A més, avui divendres també pots venir a l'Espai Jove. Personalitza la teva pròpia tote bag, la bossa de tela de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, avui a 5:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I tenim nou horari de ioga a la platja. Per aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recorda, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre al mar i una estona de connexió i benestar. A més, també t'esperem a l'Espai Jove per gaudir d'entretingudes tardes de jocs de taula. Demà dissabte, dia 13 de juny, a partir de 4:45 de la tarda, per joves a partir de primer d'ESO. Aquí trobareu diferents propostes de jocs de taula, però si tens algun joc a casa que vulguis compartir amb la resta de joves, el pots portar i jugarem plegats. I també tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitzarà el proper 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Divendres 19 de juny a 5:45 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I aquest cap de setmana els nostres esportistes del Club Esportiu Millo Cunit tornen a posar-se els petos per representar el club en el 19è campionat Laura Solís. Aitor Jardí, Lola Domènech, Gisela Gutiérrez i Neda Gadati, doncs amb molt esforç representaran el nostre club, el Club Esportiu Millo Cunit. Moltíssima sort! I a motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, us convidem a una tarda de cinema i reflexió a través de la projecció de diversos curtmetratges que ens ajudaran a visibilitzar la diversitat, promoure el respecte i reivindicar els drets del col·lectiu. Recorda, el proper dijous 18 de juny a les 6 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell, un acte que organitza el Consell Comarcal del Baix Penedès. Però encara tenim més notícies. Busques una oportunitat laboral en l'àmbit de la gestió documental dels arxius? El Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert una convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'arxivers, arxiveres, grup A1, destinada a cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir a la plantilla de personal de l'ens comarcal. El sistema de selecció és per concurs oposició. Termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol. Si compleixes els requisits, no deixis passar aquesta oportunitat professional. Consulta les bases i tota la informació de la convocatòria a ccbp.eadministració.cat. ccbp.eadministració.cat. I si tens entre 18 i 29 anys i estàs en situació d'atur, aquesta és una gran oportunitat per formar-te i ampliar les teves opcions laborals. Curs de dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil a Santa Oliva, del 29 de juny al 7 d'agost, amb 180 hores 100% subvencionat. Una formació pensada per adquirir competències en el lleure educatiu i la dinamització de grups i l'organització d'activitats amb infants i joves. No deixes passar aquesta oportunitat de créixer professionalment i obrir noves portes al món laboral. Informa't i reserva la teva plaça. Recorda, el Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Us deixem amb el temps. Endavant!
6: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
7: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb algun núvol baix, ara a primera hora, però que marxarà ràpidament i quedarà un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 17 graus, mentre que la màxima avui començarà a pujar d'una manera més clara i ja estarà per sobre dels 26, amb una humitat alta, més alta que ahir, amb un ambient ja una mica més xafogós, vent feble amb mestral fins a mig matí, mig jorn al migdia i garbí de tarda, fent que la mar, que ara està rissada, augmenti marejola a partir de migdia. Demà temps esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar, amb algun nuvolal al final del dia i amb una temperatura que pujarà especialment de dia i estarà entre els 18 o 19 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 28, amb una humitat alta i més xafogor. Ben feble entrarà fins a mig matí i marinades de migjorn o garbí la resta del dia, amb mar arrissada o una mica de marejol a partir de migdia. Diumenge, temps de rigorós estiu, amb sol però amb bandes de núvols prims que entreniran el cel pràcticament la major part del dia, amb una temperatura alta que voltarà els 20 de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient xafogós. Ben feble en domini del garbí al centre del dia i mar plana o arrissada la major part del dia.
2: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
3: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
8: Cunit al dia.
3: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
8: Cunit al dia.
3: Amb Jaume Asens.
9: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
9: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
10: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
11: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
12: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
13: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
10: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
14: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
15: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
16: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Sou en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. Es el para que no me olvides.
17: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia.

0: todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Román.
1: T'agrada viatjar en tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 6:45 to 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador del blues.
2: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
3: Escucha este viernes las noches de Cunit On Air con Asier Rodríguez, Iñaki Peña y Carlos con Cada Kilo. Un programa de dedicatorias musicales con mucho humor. Te esperamos a partir de las 10 de la noche en Radio Cunit.
4: Hola amigos, somos Juana Jiménez
5: y Josep Campaña.
4: Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Puerta.
5: Aquí en Radio Cunit, en el 107.0 de la FM.
4: Detrás de la Puerta es un programa en el que hablaremos del mundo espiritual, el esoterismo, fenómenos paranormales y todo lo que conlleva el maravilloso mundo.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Sintonitzes amb el sol.
2: Ràdio Cunit, al 107.0. Cunit al dia.
3: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
2: Cunit al dia.
4: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit al dia, quan són les 10:41 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé. Nosaltres ja estem en fin de modo on, cap de setmana, per fi ganes de juerga, de marxa, i com no, doncs també a rematar-ho i començar-ho, doncs, amb bon peu amb la nostra mega sorteig de la comarca, l'únic inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Ara ens hi centrem amb tot això, però no avancem a aconteixements. Abans que res, doncs, també recordar que aquest magazín matinal us estarà acompanyant fins a 2:45 de migdia, el qual empalmarà amb el format informatiu gairebé fins a les 3 de la tarda, una estoneta de ràdio, el qual esperem que, doncs, que sigui de vostre grat. Doncs a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, doncs, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa!
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
5: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18. 977-67-49-18.
4: També et pots posar-te en contacte amb nosaltres en el formulari que trobareu a la nostra web de Ràdio Cunit en majúscules i també, doncs, en el nostre chat i, com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà, doncs, podràs dir la teva mitjançant mur, chat o missatge privat. I altres aplicacions que trobareu per les xarxes, com per exemple Ràdio Garden i moltes altres opcions més. I, com no, doncs, també des d'aquí recordem altres vies de comunicació directes.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
6: Por fin es viernes.
4: Per fi divendres, per fi weekend, cap de setmana. I des d'aquí ho volem celebrar de la millor manera possible, el qual fa possible, doncs, des de l'altre costat del transistor, des de la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Anabela Lévaro, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la ONCE, Juan Coma, a la Cançó del Dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar a la nostra sumari de continguts d'avui divendres, ja 12 de juny de 2026. Últim dia, doncs, de la programació regular de la Cunit. Recordeu que el dilluns ja comencem, doncs, amb la

0: programació estiuenca des de la vostra sintonia aquí al Cunit del Dia, el qual passarà a dir-se al ventilador amb un servidor des dels controls tècnics i locució Jaume Asens. Un plaer acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio que us convida doncs, que pugeu en aquesta nau especial que aixeca el vol a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'àrea del vespre de Zero del Món a les 3w.radiocunit.cat. Tot a punt i preparat, tant de dia com de nit, des de Ràdio Cunit i des del Cunit del Dia. Com sempre, així comença la teva sintonia. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Connectarem amb el nostre company, amb en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor amb la previsió meteorològica. També connectarem amb la 11 per veure si en portem algun pessic i ens engreixem la cartera, eh? També, doncs, com no, amb la Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. També, doncs, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte. Tindrem les propostes en xarxa, a la patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi. Programa carregadet, eh? A més, també tenim les efemèrides. Si Déu vol, també els tràilers, les estrenes cinematogràfiques de la mà de Jordi Mauri. L'agenda jove de l'oficina jove del Baix Penedès, veiem si tenim temps i també la podem col·locar, si no, doncs l'escoltareu doncs, en reposició en els seus horaris a la Garella, eh? A més, també, com no, tindrem que seria el mega sorteig de la comarca, el mega mix de la setmana, el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Aquí posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin i a sobre t'enduràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, aquest sobre sorpresa de la Casa de l'Oro, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre la Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho, el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Samis Calafell, els talls de cabell per a mou, el rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, de Bar la Pinya, els vermuts de l'Olivo, també de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones han visitat les seves instal·lacions a la braseria hípica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, també el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, el vermut per dues persones de la cova del Gorka, també el sopar per dues persones del local social al castell, el menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, també el sopar per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles i com no, doncs també tenim l'esmorzar per dues persones de dilluns a divendres del Saborea. També el lot de regals del pollastre las, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco amb consumició gratuïta en espera de la teva comanda. I també, com no, una invitació amb consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell, com també una invitació per dues persones a la Giralda de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit, eh? Sí senyor, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2 també ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred. I Dinàmica Club Atletisme de Vilanova ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A més, també, l'Hotel Àdia, un mega menú per dues persones. I el Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, també una invitació per dues persones. Què més es pot demanar, eh? Ja ho saps, home, busca, compara. I si trobes el millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! un cop d'ull als diaris. I ara és el moment de començar, doncs, a repassar els diversos titulars que comparteixen els diversos rotatius del dia d'avui divendres, dia 12 de juny de 2026. Començarem, com sempre, amb el Diari de Tarragona, que per cert ja pots disfrutar d'aquest extra del Mundial amb tot a punt i preparat perquè arrenqui aquest campionat que ja s'ha estrenat i que, doncs, ja comença a estar en marxa. Però també toca diversos temes, com per exemple el desnonament d'una dona de l'Arboç que vivia gratuïtament a la vivenda, que la seva mare li va cedir per ajudar-la. També a Tarragona viurà un divendres plenament estiuenc amb sol i temperatures de fins a 30 graus. I una sorpresa inoblidable per a Xisco Camps en la seva arribada al Nàstic. Una introhistòria que també trobarem, doncs, en aquest mateix rotatiu. Pel que fa a la cartellera, tenim el dia de la revelació. Spielberg torna a mirar al cel. I els alcaldes de Roda de Berà i Altafulla buscaran la reelecció al 2027. També entra en vigor el nou pacte migratori de la Unió Europea, més control fronterer i expulsions més ràpides. I pel que fa a la independència hídrica, Reus recupera una desena de pous per l'autoabastiment d'aigua. També tenim el rodatge de The Beatles, que paralitza Salou. Cotxes espectaculars, extras en roba de vintage i molt secretisme. I l'escola Saavedra de Tarragona reclama pacificar el tràfic per l'alta contaminació. També tenim el president de Codita. L'infermera hauria d'estar en plantilla a les escoles. Deixem el Diari de Tarragona i ens endinsem amb el Diari Ara, el que ens ha de portada, doncs, també amb diversos titulars. Atrapada a l'Afganistan, m'he d'inventar un marit que no existeix per poder sortir del país. Aquests són els punts clau de la gran reforma migratòria de la Unió Europea, que també trobarem en aquest mateix rotatiu. La Unió Europea vol negar l'asil a gairebé tothom. El nombre de refugiats cau per primer cop en 10 anys, perquè no és una bona notícia. També tenim de 30.000 euros a 1.300.000. El portaveu de Zapatero demana perdó per haver induït a error sobre el valor de les joies. I els Estats Units d'Amèrica retiren un terç dels avions de combat que la OTAN proporciona a Europa. A més, Salut obre expedient a l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. I les classes de ioga, que ha acabat amb moció de censura en un poble de l'Empordà. I de la casa d'un pagès vegenc a la mesquita de Còrdoba, els béns dels quals s'ha apropiat l'església. Barcelona es prepara per l'efecte Sagrada Família. I Miquel Barceló sense notícies del seu projecte per la Sagrada Família. Rubí cancela un concert de Beret detingut per agressió sexual. I Mèxic inaugura el Mundial entre protestes i deportacions. Deixem el Diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portar amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Hi ha diverses notícies que ens arriben també en aquest mateix rotatiu. Les joies trobades a l'oficina de Zapatero valen 1,3 milions d'euros. Segona condemna per piular contra la família de Canet, que va aconseguir imposar el 25% de castellà. També tenim concentració davant de la Sagrada Família per a protestar dels desallotjaments dels cantaires. I l'IPC puja una dècima per la pressió dels carburants. També entra en vigor la reforma migratòria que endureix l'acollida de migrants. I l'empresa aeroespacial de Musk protagonitzarà la sortida més gran a borsa de la història. A més, Barcelona, doncs, ha donat per acabada la guerra vers Iran després d'anunciar un acord que Teheran nega. Trump, amb l'ona, doncs, dona per acabada aquesta guerra. I el Mundial també el tenim en marxa en aquesta fotografia de portada al que observem la Copa del Món amb focs artificials i amb tots els esportistes. I els estadis plens a vessar. A més, dimiteix per sorpresa el ministre de Defensa britànic, John Healey. I busquen per terra, mar i aire el menor perdut a Roses mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia. El que ens ha de portada amb el següent titular, la visita del Pontífex. El papa reprèn amb duresa l'Europa pel tracte als migrants. Lleó 14è crida des de les Canàries a no acostumar-se a que la Mediterrània i l'Atlàntic siguin cementiris. En una petita fotografia, a la banda superior dreta de la portada, observem el papa amb un dels migrants del port d'Arguineguin. Pel que fa referència al discurs de Barcelona, canvis sobre l'avortament i la unitat d'Espanya. I pel que fa a espectacle mundial, injecció d'autoestima per la Torre de Jesús. En fotografia de portada, com bé hem convertit en anteriors rotatius, Mèxic reafirma en l'obertura del Mundial. El Mundial de Futbol més diferent dels que s'han celebrat fins ara va començar ahir a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic amb una cerimònia que va reivindicar els avantpassats de Mèxic sense la seva presidenta, Claudia Sheinbaum, i va posar l'esport rei com a motor d'unitat dels pobles. Al partit inaugural, la selecció mexicana va vèncer la sud-africana per 2-0. I el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès al 2,25% i preveu una inflació elevada al 2027. Reconeix el Banc Central Europeu que la pujada dels preus de l'energia motivada per la guerra incideix en els aliments. I les plataformes, obsessió de Musk amb el Regne Unit. El propietari de la xarxa X encoratja la revolta contra la immigració. I segons els Mossos, els assassinats a trets es vinculen en el crim organitzat. Pel que fa a edicions antigues, tenim la intel·ligència artificial que destrueix milers de llibres per aprendre. I a l'apartat que fem, Barcelona vibra amb Llatinoamèrica. Pel que fa al periòdico de Catalunya, considera que els professionals no van actuar a temps. Salut també expedienta a la Vall d'Hebron pel nadó maltractat. La conselleria inclou en les sancions, a més de Sant Pau i Sant Joan de Déu, l'hospital que va activar el protocol per violència infantil. La multa serà de 6.000 euros per a cada centre. En fotografia de portada, doncs observem el moment de l'actuació de Shakira en la inauguració del Mundial. Mèxic obre la festa del futbol. El Mundial alça el taló amb una cerimònia en què van participar Shakira i Maná i a la qual va renunciar a assistir la presidenta Sheinbaum. Però encara tenim més titulars. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès després de 3 anys. La institució eleva en 25 punts bàsics el preu del diner i agreuja la previsió d'inflació. A més, Catalunya renova els seus policies locals amb unitats especials de seguretat. La taxació judicial xifra el valor de les joies de Zapatero en 1.300.000 euros. I Lleó 14, en el viatge a les Canàries, declara que la dignitat humana no té passaport. A més, el productor de cinema, Xavier Atance, ha acusat d'agressió sexual per la jutja. I per últim, repassem El País. El que ens ha portat amb aquesta gran fotografia, el que observem al Mundial 2026. Mèxic estrena el Mundial més ambiciós. Mèxic iniciava ahir la Copa del Món que coorganitza amb Estats Units i Canadà. A l'estadi Azteca es va emplenar de color estrelles llatines com Maná, Balvin, Shakira i va acollir el primer partit entre Mèxic i Sud-àfrica que va guanyar, doncs, per cert, Mèxic 2-0. però que ara tenim més titulars. El peritatge valora en torn al 1.300.000 euros les joies de Zapatero. La policia entra, el jutge l'informa i les peces incautades a l'expresident del govern. L'estimació ha sigut realitzada per una joieria en col·laboració amb l'Institut Gemològic. I el jutge autoritza la UCO a rastrejar les comptes de la parella d'Ayuso. A més, el papa Arguineguin diu: no podem acostumar-nos a comptar morts. I el periodista Àlex Grijelmo entra a la RAE. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, totes elles edicions d'avui divendres 12 de juny de 2026. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van refrescant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i n'ha parlat avui a la xarxa.
3: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que a l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
2: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire, amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat, a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril queda tallat per, en aquest cas, una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit.
4: El 107.0.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes.
5: Més units, treballa en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
6: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas, denominació d'origen, IGP de baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La Xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
3: Lasciatemi cantare.
0: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubellas, La Góndola.
4: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
5: Ràdio Cunit, al 107.0.
0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar. Aquí és l'estat de circulació ferroviària, en aquests moments, perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que va pel nostre poble, com també, doncs, perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem, doncs, que la nostra línia, en condicions normals, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. D'altra banda, perquè fa la R3, deguts als treballs de millora, s'interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins al 22 de juny. Servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Ribes de Farcer, el que es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Farri Puig i Puigcerdà. Doncs, pel que fa a la RL4, Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia R4 entre Lleida, Pirineus i Manresa. I entre Terrassa i Manresa, doncs, serveix, doncs, també la mateixa R4, servei ferroviari. A més, també la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, servei ferroviari entre Granollers, Centre i Rubí Can Vallhonrat. Servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. I a la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'estat de circulació ferroviària de rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb algun núvol baix, ara a primera hora, però que marxarà ràpidament i quedarà un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 17 graus, mentre que la màxima avui començarà a pujar d'una manera més clara i ja estarà per sobre dels 26, amb una humitat alta, més alta que ahir, amb un ambient ja una mica més xafogós, vent feble amb mestral fins a mig matí, mitjorn o migdia, i garbí de tarda, fent que la mar, que ara està rissada, augmenti marejola a partir de migdia. Demà temps esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar, amb algun nuvolat al final del dia, i amb una temperatura que pujarà especialment de dia i estarà entre els 18 o 19 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 28, amb una humitat alta i més xafogó. Ben feble entrarà fins a mig matí i marinades de migjorn o garbí la resta del dia, amb mar arrissada o una mica de marejol a partir de migdia. Diumenge, temps de rigorós estiu, amb sol però amb bandes de núvols prims que entaminaran el cel pràcticament la major part del dia, amb una temperatura alta que voltarà els 20 de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient xafogós. Ben feble en domini del garbí al centre del dia i mar plana o arrissada la major part del dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Bon dia a tothom.
0: Què tal? Què ens proposes per aquest cap de setmana?
1: Doncs per aquest cap de setmana no, però per avui sí, perquè avui és el Dia Internacional de Superman.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Caram.
1: Superman té el seu dia, també.
0: Ostres, no ho sabíem tu. Doncs escolta'm, Superdia, Superman, eh?
1: Superdia, Superforça, Superman.
0: Déu-n'hi-do, tu. Havies vist totes les pel·lícules, tu, o no?
1: Sí, fins i tot havia anat al cine a veure alguna.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Escolta'm, un crac, eh? I també els còmics. Bé, doncs, llavors, no serà pas que ens dedicaràs la cançó de Miguel Bosé?
1: Sí, senyor, com has sabut?
0: Ah, sí? Ostres, tu, Déu-n'hi-do. Mira, doncs, ja comença a sonar. Ja comença a sonar.
1: Anava a posar la banda sonora original de Superman, però dic... Potser la gent la confon amb altres bandes sonores.
0: Sí, no? I a més a més també...
1: Aquesta és més que coneguda.
0: Aquesta és marxosa i a més a més doncs, també va bé perquè així doncs, encetem la setmana, el fin de baixa, amb energia positiva, eh? Doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé, molt bon cap de setmana, super dia, super cap de setmana, i si Déu vol ens tornem a escoltar el dilluns vinent ja amb la programació d'estiu de Ràdio Cunit amb el ventilador, d'acord?
1: Vinga, perfecte, doncs un bon cap de setmana a tothom.
0: Perdons i abraçades, adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: I ara sí, doncs, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per al sorteig midia, on la data premiada ha estat la del 12 de novembre de 1928 amb el 9 de trèvols. La doble de la 11, el número premiat, a l'11. Mira, valga la redundància. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 6, 9, 26, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 55, 61, 62, 63, 68, 70, 76, 83 i 84. El cupó diari, el 33.159, 33159 de la sèrie 6. I el triplex de la 11, el 078. 078. I fins aquí les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona.
1: Correcte, amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: El verb donar sovint s'utilitza erròniament per influència de la llengua castellana. Per exemple, hi ha algunes expressions que de manera errònia es construeixen amb el verb donar en comptes de fer-ho amb el verb fer. Donar un pas, donar un salt, donar una passejada. Incorrecte.
3: La forma correcta és fer un pas, fer un salt, fer una passejada. Altres exemples. Donar un petó, incorrecte. Fer un petó, correcte. Donar vergonya, donar fàstic, donar ràbia, incorrecte. Fer vergonya, fer fàstic, fer ràbia, correcte. Donar la volta a una cosa, donar un gir, incorrecte. Capgirar, canviar, correcte.
2: També és incorrecte dir donar-se compte en comptes de donar-se, correcte. Donar set és incorrecte, ha de ser fer venir set, correcte. O donar-se a la fuga, incorrecte. Fugar-se, correcte.
3: Però compte, hi ha algunes expressions en què el verb donar és correcte. Donar a llargues, donar corda, donar a conèixer.

I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, les farmàcies de guàrdia d'avui divendres, dia 12 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Franco, situada a la carretera, a l'avinguda Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977-67-56-98, 977-67-56-98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la platja... Perdó, la farmàcia Platja Santaló, situada a l'avinguda mossèn Jaume Soler, que com estem avui, mossèn Jaume Soler, número 38 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-07-85-15. Repetim, 977-07-85-15. Aquestes són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui.

0: Sabies que...
1: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants, obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.

Εφημερίδες. Y ahora sí, arriba, que punto del programa. Es el momento de comenzar, doncs, a repassar las noticias más destacadas que van succeir tal dia com avui. Un 12 de juny d'altres anys a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1295 amb Bonifaci VIII, que declara Jaume II d'Aragó rei de Sardenya i de Còrsega. A partir d'aquí comencem avançant, arribant al 1424, al que s'atorga el seu darrer testament al poeta cortesà i militar Jordi de Sant Jordi. Seguim avançant i arribem al 1708 a Tortosa, inici del setge de Tortosa del mateix any per l'exèrcit francès en el marc de la Guerra de Successió Espanyola. I ja al segle XIX, al 1837, al Gra, a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, els liberals vencen a la Batalla de Gra durant l'expedició reial de la Primera Guerra Carlina. Seguim avançant i arribem al 1873, a Oristà. Acció Oristà, enfrontament amb armat entre les tropes carlines i les liberals en el marc de la Tercera Guerra Carlina. I ja al 1897, a Barcelona, Pere Romeu inaugura els Quatre Gats. Recordeu Pere Romeu, que dona nom a un dels nostres carrers d'aquí de Cunit. I el 1898 es produeix la declaració d'independència de les Filipines. El general Emilio Aguinaldo declara la independència de les Filipines d'Espanya. I ja al segle XX, el 1939, al port de Poulac, Bordeus, salpa d'Ipanema per fer el primer viatge cap a Veracruz, a Mèxic, amb prop de 1.000 exiliats republicans espanyols. El 1942, Anna Frank rep un diari pel seu 13è aniversari. I el 1962, a Califòrnia, als Estats Units, Frank Morris, acompanyat de Clarence i John Anglin, també doncs, escapen d'Alcatraz, causant el tancament de la presó i una gran repercussió a la cultura popular. L'any següent, el 1963, Cleopatra s'estrena al Rivoli Theatre a Nova York, protagonitzada per Elizabeth Taylor, Rex Harrison i Richard Burton. I el 1964, a Sud-àfrica, Nelson Mandela és sentenciat a cadena perpètua per terrorisme. Tal dia com avui de l'any 1967, es llença el Venera 4 del programa Venera, que esdevindrà la primera sonda espacial en entrar a una atmosfera d'un altre planeta i enviar-ne dades amb èxit. Però encara seguim amb més notícies. Tal dia com avui de l'any 1976, a Perpinyà es produeix la presentació del Congrés de Cultura Catalana. D'això ja fa 50 anys. I arribem a l'any del Naranjito, el 1982. A Central Park, a Nova York, 1 milió de persones es manifesten contra les armes nuclears. Hi participen, entre d'altres, Jackson Brown, James Taylor, Bruce Springsteen, Linda Ronstadt. I tal dia com avui de l'any 1985 assigna a Madrid i Lisboa el Tractat d'Adhesió a Espanya de la Comunitat Europea. Dos anys més tard, a Tarragona, ETA perpetra l'atemptat d'Empetrol. I ja el 1991, a la ciutat russa de Leningrad recupera el seu antic nom de Sant Petersburg. I Boris Yeltsin és escollit president de Rússia. L'any 2009, Mahmoud Ahmadinejad torna a ser escollit president de l'Iran entre protestes dels opositors per un suposat frau electoral. I acabem l'any 2014. A Brasil, a la que s'inicia la Copa del Món de Futbol de 2014. I fins aquí, doncs,
Aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui. Un 12 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: El descobriment de Neptú. El 23 de setembre de 1846, l'astrònom alemany Johann Gall va observar un punt desconegut en el firmament. Això ho va fer amb el seu telescopi des de l'Observatori de Berlín. De seguida, es va adonar que havia trobat allò que buscava, un nou planeta, el qual s'acabà anomenant Neptú. Però no estava observant aquella zona de forma aleatòria, sinó que estava fent una búsqueda minuciosa on li havia demanat un altre astrònom, l'astrònom francès Urbain Le Verrier. Tot va començar un segle abans, amb el descobriment del planeta Urà. Aquest planeta es va descobrir l'any 1781 per casualitat, aquest sí, i el va descobrir un dels millors astrònoms del segle XVIII, en William Herschel. En els anys següents es va estudiar l'òrbita amb detall d'aquest planeta i es va veure que no tenia una òrbita regular, sinó que tenia pertorbacions, desviacions del que tocaria. I els astrònoms van deduir que més enllà hi havia d'haver un altre planeta que pertorbés l'òrbita d'Urà. I es van posar a buscar-lo i a calcular com podia ser. El 1843, l'astrònom anglès John Coke Adams va calcular l'òrbita i posició d'un hipotètic vuitè planeta que provocaria aquest moviment d'Urà. Va enviar els seus càlculs a l'astrònom reial anglès, que era en Sir George Airy, però aquest no li va fer cap cas. De forma paral·lela, l'astrònom francès Le Verrier va desenvolupar els seus propis càlculs. Més que astrònom, era matemàtic, era un molt bon matemàtic, i va anar calculant on devia ser aquest planeta que pertorbava Urà, a quina posició del cel, a quina distància, quina massa devia tenir, etc. Quan va tenir tots aquests càlculs fets, que van ser llarguíssims i molt complicats, li van tardar més d'un any a fer-los, doncs va enviar les seves prediccions a diferents observatoris del món. Els va enviar a Cambridge, els va enviar a l'Observatori de París. Ningú li va fer cas. I quan els va enviar a l'Observatori de Berlín, i aquest sí que li va fer cas, va començar a buscar-lo i de seguida el va trobar. O sigui que el descobriment de Neptú és degut a un gran matemàtic francès, Le Verrier, i a un gran astrònom alemany, Johann Gall. Batejar aquest nou planeta no va ser fàcil, perquè cada astrònom proposava un nom diferent. Gall va proposar el nom de Janus. Un altre astrònom important de l'època, Challis, va proposar Oceanus. Le Verrier va proposar Neptú. Finalment, va triomfar aquest darrer nom. Neptú és el déu del mar romà, germà de Júpiter i fill d'Urà.

0: ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos al ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81. 888-877-6435-81.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo, Velo, Velo, Velo.
0: La Marina està morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito. Yeah.

0: El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, eh? A tots i totes, eh? Xados, xades, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Francesc Primer sempre ens diu... Ai, Francesc, Lleó 14, Lleó 14 sempre ens diu els sants més destacats als quals hem de felicitar el dia d'avui. I escolta'm el que diu, ell va a missa, eh? Des de les Canàries, a més a més. Escolta'm, doncs, repassarem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs tenir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns, aquí trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del dia, que com sempre tu ets el protagonista. En agraïment a la vostra participació, us hem donat un numeret pel mega sorteig de premis de la comarca, al qual podreu optar a molts i molts premis, com per exemple aquest sobre la sorpresa de la Casa de l'Oro. També tenim la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cant o de guitarra gratuïta d'Alma Music. També tenim la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit. També el detall sorpresa de la Joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium de Sam i Scalafell. També tenim el tall de cabell per home, o bé el rentat i marcat amb sacat de proteïna per a donar de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els esmorzars de la Marina, de la Bar La Pinya, també els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència. No et perdis la revetlla de Sant Joan de la Diligència, que déu-n'hi-do, estrem allà i la liarem part de tu, com aquell qui diu, la millor revetlla de la comarca. També, doncs, la Passateria Cunit, aquestes cues de ràpia amb polla de caldo, la Xureria Velo amb el seu suís, amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones, també la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions de la braseria hípica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, també tenim el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al castell, també el menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, com també de la pizzeria La Góndola de Cubelles. També tenim l'esmorzar per dues persones del Saborea, aquest lot de pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A més, el Pollo Loco us ofereix una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda. I també, com no, una invitació en consumició per dues persones de la discoteca Low de Segur de

0: I Sant Agustí, Sant Antoni Prevista, reductor de l'Església, és un altre Antoni, també Santa Aquilina, Angelines, també Arnovio, Befilto, a Sant Concord, patró dels avions, Sant Feliciano, que parece italiano, Sant Fortunato, Sant Gerardo, Sant Jacobo, patró del segon plat, Sant Luciano, un altre, Sant Peregrí, Peregrí, Sant Salmodi i Sant Trifí. I el diumenge també, atenció, hem de felicitar Sant Anastasi, Adigna, Eteri, Fortunato, Gervaldo, Marciano, patrón de Marte, Quinciano, que mejor decirle Quinci que decirle... bueno, en fin, també Sant Ricard, Rufi, Simplici i Valeri. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, clar que sí, A destacar una persona a la qual volem felicitar i que ara mateix agafarem el nostre telefonotron per posar-nos en contacte ràpidament amb aquesta persona a la que avui és el seu aniversari. És un oient de la ràdio, però ens ho ha xivat un ocellet. A veure si li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe. I una sorpresa que, per cert, és força destacada. O sigui que estigueu atents a la nostra sintonia perquè ara mateix intentem connectar amb Sílvia Capdevila. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, quan ja són les 11:41. Hola, molt bon dia, Sílvia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui és el teu aniversari, veritat?
1: Sí, senyor.
0: Felicitats!
1: Moltes gràcies.
0: Bueno, escolta'm, es poden saber quants o no?
1: Sí, tant, 55.
0: Bueno, 55, número rodó, màgic i ben posats, Escolta'm, estàs en directe a Ràdio Cunit, el que doncs volíem fer aquesta sorpresa en viu, en directe, a través dels nostres micròfons, i adivina qui ens ha xivat, qui ens ha xivat i qui ens ha donat l'encàrrec perquè et felicitem.
1: Home, sospito que ha sigut el Toni Camaro.
0: Sí, senyora, doncs escolta'm, doncs mira, anem a escoltar el missatge que ens ha deixat, a veure què diu.
1: Molt bé.
2: Bon dia, guapetones. Soy Toni Camaro, sol d'hivern. Y tu hermano de siempre, hace ya más de medio siglo. Pues eso, pues nada, que me ha dicho un pajarito que hoy era tu cumpleaños. Y digo, pues nada, pues felicitada, tráete la guitarrita, sácale un tema aquí como Dios manda. Y nada, te quería dedicar una canción de Deep Purple, a ver si adivinas cuál es. Venga, pues besitos y que pases un gran día. Moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ole, què tal que et sembla, Adivines quina cançó pot ser?
1: Sí, El soldado de fortuna.
0: Oh, bravo! Bueno, doncs escolta'm, fem aquest regal musical i a més et donarem numeret, et donarem el 284, a veure si tens sort i t'emportes premi, i de pas doncs també a Toni Capdevila amb el 283, què més, també a l'Àngeles Loca amb el 285, el Xavier Soler també amb el 286, bueno, en fi, molts premis, aviam si toquen més regals també per disfrutar d'aquest 55è aniversari, al qual també Ràdio Cunit se suma a la felicitació, o sigui que no et retiris, que ara et posarem aquest tema musical que et cantarà Toni Camaro en exclusiva. Viva,
1: Moltes gràcies, petonets a tots.
0: Bueno, petons i abraçades i a disfrutar-los.
1: Gràcies.
0: Felicitats!

0: Oh, bravo, bravo, eh? Déu-n'hi-do, eh? Què t'ha semblat, eh, Sílvia?
1: M'he emocionat, millor que l'original, mira.
0: Sí, oi? Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí,
0: bé, doncs escolta'm, doncs, aprofitem per donar numerets i que passis un feliç dia, clar que sí, eh?
1: Molt bé.
0: Petons i abraçades. Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu.
0: Aprofitem també per donar numeret amb el 285 Àngels Lorca, 286 Ana Fernández, amb el 287 Peris, Josep Peris, amb el 288 Pepi Rey, 289 Dori Niño, amb el 290 Juan Antonio Romero, 291 Renato García, 292 a Marcel García, amb el 293 Laura Almirall, 294 Dolores La Torre, 295 Marina García, 296 Claudia Chulca, 297 Argimiro Girón, 298 María Luz Sánchez i amb el 299 Encara en la Ves. White Snake, Is This Love? A l'amor que, com sempre, transmetem a través dels micròfons de Ràdio Cunit i, com deia Gaudí, primer l'amor i després la tècnica.

ara, doncs, a punt d'arribar ja a pocs minuts de les 12 de migdia, marxem amb el nostre Mega Mix i amb la repassada. Tota la gent que s'ha quedat fora d'escoltar els seus temes musicals, les seves peticions, també entren en el bombo de premis i, com sempre, ho fem amb el so del Mega Mix de la setmana, aquest estil, el qual volem recuperar per tots vosaltres i el que està, doncs, en desús i que volem, doncs, tornar a recuperar per tots vosaltres, clar que sí. Marxem a l'any 1989. Amb Hip House, Megamix Club Version per tots vosaltres. Aquest és el Megamix de la setmana. Com sempre des d'aquí, des del Cunit del Dia, per fi divendres, cap de setmana.

escoltes el Megamix de la setmana. El Megamix de la setmana a Radio Cuní. Sí, senyors, comencem per la nostra mega repassada del sorteig de premis d'aquesta setmana, que us obrirem en mitja horeta aproximadament. O sigui que aprofitem per donar numeret amb el 300, Eliseu Vives, 301, José Osuna, 302, Núria Esteban, 303, Susana Cadavieco, amb el 304, Paqui Montalbán, 305, Juan Macías, 306, Juanita Rísquez, 307, Paquita Díaz, 308, Maricarma Cortés, 309, Javi Altamirano, 310, Vanessa López, 311, José Sánchez, 312, Jordi García, 313, Silvia Benítez, 314, Adrià Sánchez, 316, perdó, 15, Carolina Fernández. Amb el 316, Ferran Serra. 317, Joel García. 318, Eduard Robert. 319, Francesc Giral. 320, Oriol Jové. 321, Jorge Pérez. 322, Oriol Audet. 323, Santi Gómez. 324, Quim Gómez. 325, Jaume Capella. 326, Carles Tolrà. 327, Albert Castillo. 328, Adrià Chamaní. 329, Sergio Palacios. 330, Inma Cross. 331, Josep Macià. 332, Joana Paredes. 333, Eva de la Peña. 334, Zoe Gómez. 335, Fernando Gómez. 336, Juan Pablo Rodríguez. 337, Encarna Arcilaga. 338, Juan Fernández. I 339, Xavi Checa. I tanquem línies, tanquem línies. Anem, doncs, a preparar el mega sorteig de premis de la setmana, però abans que res, doncs, escoltem aquest mega mix de la setmana. Facebook pel cap de setmana, paga la redundància, mare de Déu, tu! I, a més, doncs, també la pel·lícula Fantasma, que en breu sonarà, com també el mega sorteig de premis, el que està més de mitja hora repartint alegries cada setmana des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cuní! I estigues atent a la nostra sintonia, perquè a banda del mega sorteig de premis i de la pel·lícula Fantasma, arriba el creuer de cada any aquí a Ràdio Cunit. Compra Cunit, que té premi, més de 600 premis per al sorteig final. Recorda, 15 de juny al 15 de juliol, aquesta campanya, fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podràs ser el guanyador d'un fantàstic creuer per dues persones. El sorteig es farà a Ràdio Cunit. A les 9 de la nit, el 16 de juliol, el que caldrà respondre en directe. O sigui que estigues atent, perquè a banda dels premis que tenim cada setmana, sortejarem un creuer per dues persones. Des d'aquí, des de Ràdio Cunit, amb la gran organització de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, de la CEC Vila Comercial. Amb Ràdio Cunit. Ara, mentrestant, us deixem amb el Megamix de la setmana per anar fent temps. Recorda, per fi divendres, cap de setmana. I això és el Cunit al dia, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Escoltes el Megamix de la setmana, aquí, al Cunit al dia.

Escoltes el Megamix de la setmana. Des d'aquí, des de Ràdio Cunit. El Cunit del dia. 107 FM i 3 dobles punt. Ràdio

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Per saber tots els detalls d'aquesta informació, connectem ara amb el nostre company el Jaume Inglés, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
2: Bon dia, doncs així és. La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí. Segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra, a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part d'aquesta platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha acordonat i tancat al públic aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a la platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
1: Gràcies, Jaume. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els equips d'emergència també continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha habilitat també a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions drons i també unitats especialitzades. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i hagi provocat un incendi que ha afectat a la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada prop de les 10 del matí. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu també ha pujat el tipus d'interès en el 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja s'han registrat 6 aquest any. Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bé, doncs, cinèfils, ja ho he dit al principi, crec que amb aquestes pistes que us he donat i les seqüències que heu escoltat tindreu força clar quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana. Pel·lícula que va guanyar dues estatuetes, Òscar al millor vestuari i Òscar a la millor direcció artística. També cal destacar el difícil paper que va interpretar l'actor José Ferrer, donant vida a l'esgarrat pintor Toulouse-Lautrec. Res més, us deixo amb el tema principal de la banda sonora del film que va compondre el músic Percy Faith. Fins la propera setmana, i ja ho sabeu, sayonara, baby!

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, màgia i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferint entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Seurany Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

senyors i senyors, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana, ganes de marxa, de juerga, i com sempre, doncs, encetar-la de la millor manera possible amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí al Cunit al Dia, des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit! Des d'aquí, doncs, agraïm a tota la gent a la que ha participat durant tota la setmana amb el nostre, amb les peticions musicals, amb els nostres programes, vaja, i en agraïment a la vostra participació. Oferim tots aquests premis gentilesa dels nostres patrocinadors, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? I sense més preàmbuls, el que sí farem ja serà començar, doncs, a remenar les boles del bombo, o sigui que comencem amb el sorteig. Som-hi! Ahí está, venga. Romena, Romena, nena. Romena, Romena, nena. Romena, Romena, nena. Ay, daría, daría, daría. Ay, ya tenemos aquí. Vale, muy bien. A ver. Molt bé, doncs, atenció, comencem pel primer premi. D'avui divendres 12 de juny de 2026. Començarem, doncs, per la Casa de l'Oro. La Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu aquí, a l'Avinguda Barcelona 179 de Cunit. Campana i s'acabó, roda la bola. Atenció, perquè ha caigut la número... A veure què posa aquí. Número... 211. La 211. 211. Du-un-un-point. Du-un-un-point. El Ivo Llumini serà. I marxarà cap allà, atenció. Se'n va cap allà. A veure. El 211, el 211. A veure on estàs. Se'n va cap a la Casa de l'Oro. Ai, és per... Joana! Joana Paredes! Joana, moltíssimes felicitats! I seguim per més premis. Ara és el torn de la Clínica Dental de Cunit, a la que ens ofereix una higiene bucal, aquí, a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. I atenció, una altra bola que cau i un altre premi per la saca. Atenció, és el número 183, el 183, 183, eh? A 8-3-point, que diu Llumini, serà? És per, a veure, 183, 183, 183, a 8-3-point, és per, a veure, és per... Susana Flores, moltíssimes felicitats. I vamos para bingo. Vinga, ara és el torn d'Alma Music. Alma Music, del nostre company Albert Maria, al qual des d'aquí saludem. Ens ofereix una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19, de Calafell Platja. Oh, atenció, roda la bola. Mira, el número 1, el número 1, número 1, number 1, special 1, special 1, bueno, en fin, de un point, el Ivo Llumini, serà, és per Natàlia Alba, moltíssimes felicitats. Ara marxem amb Bemol Nou. Sí, senyors, Bemol Nou, el que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. I atenció... sintonia. Ara. Ai, molt bé, vinga. Ahí estàs. Perfecte. Cau la bola número... 45, la 45, 45, 4, 5 points. El Ivo Llumini és per... A veure, que això està aquí la vora, se'n va, Bemol Nou. Conchi Villegas, a disfrutar-ho.
Tornarà, doncs, per el llibre Mi muntanya russa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo. El llibre, títol del llibre, que dona nom també a la nostra secció, que podeu sintonitzar també els dimarts aquí a la nostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, amb Vanessa Sancho. El llibre Mi muntanya russa. Vinga, campana i s'acabó, ara. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 64, 64, 64, 6, 4, point. El Lleguayo Mini és per... Ja el tenim al costat, també. Marta, Marta Palomo, moltíssimes felicitats. I vamos para bingo. Recorda que sintonitzes el mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana des d'aquí, des de Ràdio Cunit, la teva ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, sí senyor. Ara és el torn de la joieria Castillo. Veïns nostres, aquí al carrer Francesc Macià 31. La joieria Castillo ens ofereix un detall sorpresa. Atenció, roda la bola. Ha caigut la número 280, la 280, 218, eh? 280 point. El Diego Gemini és per... Que està més lluny, eh? A la joieria Castillo, des d'aquí saludem al seu personal, eh? A la Charo, a l'Àngel, a la Nàdia, a tot el personal de la joieria Castillo, veïns nostres d'aquí del nostre carrer, eh? Atenció, perquè se'n va cap allà, s'emporta el detall sorpresa... Clàudia! Clàudia García! Clàudia, moltes felicitats! I marxem a Samis, a Samis Calafell, a la que ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol número 32 de Calafell Platja. I ahí va, atenció. Ui, mira, ha caigut el número cap i cua. El 303, el 303, 303, eh? El 303 point, el de Bollo Mini, és per... El tenim al costat. Susana, Susana Cadavieco, felicidades i buen provecho. Marxem a la perruqueria Harmony. Sí, senyors, la perruqueria Harmony, que ens ofereix un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona aquí, al carrer Francesc Macià, número 15. I atenció, roda una altra bola. Ha caigut la número 310. La 310, la 310, 310, 310 points. Mira, al costat mateix també tindrem que començar a rebenar les boles una altra vegada, eh? Si torna a passar el mateix, eh? Atenció, perquè se'n va la perruqueria Harmony. Vanessa, Vanessa López, felicidades! De fer niu-riu, eh? Com ha de ser, sí senyor. Desestiuen, eh? Com toca, com toca. I ara què toca?

número 139. 139. A hand de 39, ¿eh? A hand de 39. Antoine Nefpoint. El de Huello Mini será, será. A Donner Pita para las dos. Saran irá, saran irá. Atención, atención, porque es par, es par. A ver, a ver, a ver. Es par. Lina, Lina Zarra. Muchísimas felicidades. Shukran, shukran. Ahora es el torno de la Marina. La Marina está morena. La Marina está morena. Ai, morena, morena, clar que sí, perquè està a primera línia de platja. Aquí al Passeig Marítim 147, local 2, eh? Aquí a davant del mar, eh? Doncs ens ofereix la Marina, antiga Calona, ens ofereix dos esmorzars. I atenció, roda la bola. Ui, mira, el 137, també el tenim enganxat, eh? 137, a half the 37. Se'n va a la Marina. Auris, Auris Ramírez, moltíssimes felicitats. Vinga, doncs tornem a remenar les boles, que no està la cosa gaire ben repartida, o sigui que tornem a agafar el bombo. Som-hi, doncs! Remenar, remenar, remenar, remenar, remenar, remenar. Mira, molt bé, ja està. A veure si ara... A veure si ara doncs queda més ben repartit, això, eh? Vinga, doncs ara és el torn del Bar La Pinya. Sí, senyors, Bar La Pinya, al carrer Conca de Barberà, número 13. Davant mateix de la policia local, ens ofereix dos esmorzars. I atenció, roda la bola. Ha caigut la número 200, 200, 200, 200, point, el Huello Mini serà, serà, el Bar La Pinya anirà, qui serà, atenció, atenció, és una miqueta més lluny això, el Bar La Pinya és per Eva, Eva de la Peña, felicidades y buen provecho. I ara marxem a l'Olivo, sí senyors, a l'Olivo, que dida a l'Olivo, que bé que ens tracten a l'Olivo. Des d'aquí saludem a la Cristina, al José, a la Conchi, al Toni i a tot el personal també que doncs, trobareu aquí, eh? A més, es menja d'allò més bé, eh? I quantitat, eh? I bo, eh? Per llepar-se els dits, i a més, aquí a primera línia del mar, eh? Sí senyors, perquè ell, l'Olivo, el trobareu al carrer número 1 del port de Segur de Calafell, i a més, no et perdis també les actuacions de Sound DJs Kilòmetre Zero, eh? Amb Fiestuki, els caps de setmana i també amb concerts en directe. Doncs a l'Olivo, l'Olivo Restaurant Lounge ens ofereix un fantàstic vermut per dues persones. Atenció, roda la bola. A l'Olivo, atenció, ha caigut la bola número 226. La 226, 226, eh? Du-du-sis-point, l'Olivo Mini, serà, serà? L'Olivo marxarà cap allà. A veure, a veure, a veure. És per... Juliana, què posa aquí? Juliana Alciaturi. Juliana Alciaturi, que és italiana. Bueno, és igual. Juliana Alciaturi, moltíssimes felicitats. Felicità. Bé, doncs ara és el torn de la bodegueta. La bodegueta. Ai, la bodegueta. La bodegueta. La bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predirecte, al ladito de la diligència. Campana i s'acabó. I atenció. Cau la bola número 249. La 249. 249, eh? De 4 9 points. De 4 9 points. El Huello Mini és per... A veure.

A veure, aquí se'n va la bodegueta. La bodegueta! Atenció, perquè la bodegueta se'n va... És per... Josep! Josep Peris! Escolta'm, Josep! Ja ho saps, eh? Sanirari! Cuidadín, qui no se l'acabi! Y ahora es la tonda, la diligencia, nanina, de trato genial, la diligencia, ese año desde aquí, saludemos al Renato, la diligencia, a mes no et perdis, a la mega revella de Sant Joan, des del Rovell de l'Ou, el punt més cèntric de Cunit, el qual doncs podreu disfrutar amb el marc incomparable de l'església, de la plaça de Sant Cristòfol de Cunit, amb aquesta fantàstica revella de Sant Joan, per mòdic preu de 33 euros per menú, uns fantàstics platillos que, escolten, que sortiràs rodolant, que estan boníssim, un menú impressionant, amb coca de Sant Joan, amb petards i amb actuació de DJ. Sí, senyor, som DJs, quilòmetre zero, un servidor de DJ Jaumix, el ple de compartir una altra revella de Sant Joan amb tots vosaltres, des de la plaça de Sant Cristòfol de Cunit, al qual estarem allà, doncs posant música fins les tantes de la matinada. La millor festa, com sempre, la trobes a la diligència, les millors calçotades, les millors sardinades, i, a més, també actuacions en directe durant tot l'estiu. La diligència a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, al ladito de la bodegueta. Que atenció, roda la bola. A veure qui s'emporta els dos vermuts que sorteja la diligència. I ha caigut la bola número 338. La 338. 338, Trois, huit points. Ell vol jo mini. És per... A veure, qui se'n va cap allà, cap a la diligència. Se'n va. És per... Juan Fernández. Juan, felicidades y a disfrutarlo. I seguim al nostre poble, seguim al nostre mega sorteig de premis de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, ja portem més d'un quart d'hora, i això no para, i això és el principi, perquè encara tenim molts premis per oferir a la millor audiència, la nostra, la que hem de cuidar, com sempre, perquè aquesta és la ràdio del poble i pel poble, feta per tu, la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, sí senyor, i des del teu magazín matinal al Cunit al dia, en agraïment a la vostra sintonia. Ara és el torn de la peixateria. Sí, senyor, la peixateria de Cunit. Ya lo sabes, si tienes una cena elegante, cómprate un bogavante. Si tienes una cena de gala, pues una cigala. La pescaderia de Cunit, la peixateria de Cunit, que ens ofereix cues de rap i una ampolla de caldo aquí, al carrer Empar Nadal. Que atenció, roda la bola. Ai. Mira, ha caigut la número 98, 98, 98, The Nef Windpoint. El diu el Jomini, és per... A veure, qui se'n va a la peixateria Cunit. El número 98, peixateria Cunit, 98, Cunit, 98, 98, Cunit, peixateria Cunit. Ahí estàs, Lalo Sendra, moltíssimes felicitats. I atenció, perquè ara ve, ara sí, ara ve la xurreria Belo. La xurreria Belo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Belo. Com ho he dit? Com? Xurreria Belo. Vinga, va, tots junts. A la 3, 3, 2, 1, xurreria Belo. Molt bé, així m'agrada. La xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13, xurreria Belo, de bar mateix de la policia local, ens ofereix aquest fantàstic suís per dues persones amb xurros o porres per dues persones, sí senyor, per sucar-ho bé, com ha de ser? Xurreria Belo, de bar mateix de la policia local, xurreria Belo. I atenció, roda la bola, que cap un servidor. I és per... Ai, mira! Cap i cua! El 101, soldat segur. 101 dàlmates, no, 101 xurros. 101, 101, en 0, en point. Se'n va a sucar el xurro. Àngela Santa Maria. Moltíssimes felicitats i bon profit.
I seguim, doncs, ara, en relaxem una miqueta per Paio B. Anem a Ananda Yoga Studio Cunit, aquí al carrer Major número 6. Ens ofereix una sessió de yoga o massatge. Om... Com allà, una altra bola que cau. I és la número 304. 304. 304. 304. 3-0-4 points. El Iguallo Mini és per... A veure. El 304. El 304. Atenció, se'n va anant de Yoga Studio Cunit. A veure. Paqui Montalbán, felicidades y a relajarte con cal, como que aquí digo, vaya. Y ahora, atención, hey, Oskik. Ay, que se me va el caballo. Aquí está. Amarre. Eso. La braseria hípica de Cubelles ens convida a un vermut i braves per dues persones aquí, en visita a les seves instal·lacions, a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. Braseria hípica de Cubelles. ¡Ole! Eso. Aritotano. A veure, que és per aquí... I és per... A veure... Es que... El 299 ha sortit. El 299. 299. Du nef nef point. El Iguallo Mini és per... Encarna la ves, Encarna. Ja lo ves. Felicidades. I a disfrutarlo. Ari Totano. Venga, doncs. Si torna una altra vegada una bola semblant, també tenen que tornar la mana. Ai. Bueno, va, seguim, vinga. A veure, donem vot de confiança al bombo. Ara és el torn de la carnisseria Jaguara. Carnisseria Jaguara, el que ens ofereix mig quilo de carn picada aquí a l'Avinguda Barcelona, 185. Campana i segador, ahí està, sí senyor. I cau la bola, a veure què posa... 330 Ahí le voy a mini. Es para... A ver, redoble, yo tengo por final. Carnicería Jaguara. Can picada. Ahí está. Inma Cross. Muchísimas solicitudes. Gràcies al torn del pollo a la brasa, el sol, a l'avinguda de la Font 86 ens ofereix un pollastre a la brasa dissabte o diumenge. Ahí está, som-hi. Ai, ¿qué quieres que te diga? Pues mira, te digo, el número es el 284 284 284. El Iguallo Mini serà. A veure qui marxarà cap allà. Cap al pollo. Al pollo, la brasa, al pollo. El pollo con una pata. El pollo con las dos patas. Bueno, a veure, mira, el 284, que se'n va al pollo, la brasa, al sol. Ja pots anar pensant, si vols, pit o cuixa. A tu què t'agrada, el pit o la cuixa? A mi, tot. Bueno. Sílvia Capdevila, Sílvia, moltíssimes felicitats. I bon profit, Vinga, doncs ara és el torn de la Cova del Gorka. La Cova del Gorka, que ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. Atenció, roda la bola. I cau la número... 177. 177. 177, 177. 177 point. Mira, aquí el tenim. Goital, aquí estàs. La Cova del Gorka. Se'n va... Mari Carmen. Mari Carmen García. Moltíssimes felicitats.
Ja marxem al local social al Castell. Des d'aquí saludem al Manolo, sí senyor. Al local social al Castell, amb escenari, amb festes, actuacions. Al local social al Castell ens ofereix un sopar per dues persones a l'avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada. A la noia! I atenció, roda la bola. I cau la número 91. 91. Nef en point. 91. Local social al Castell. A veure qui se'n va cap allà. A disfrutar. A degustar, a menjar, a ballar, i el que faci falta... Paula, Paula Luendo, felicidades y buen provecho. I ara és el torn del bar Casa Carminya de Castanyeira, bar Travesses Casa Carminya de Castanyeira, el que ens ofereix un fantàstic mega menú per dues persones de dimarts a divendres. Bar Casa Carminya, al passeig marítim número 5, tot un referent. Carta de presentació a Cunit, sí senyor. A més, menjaràs com un senyor. I ahí podràs disfrutar de les motos, del futbol... I el que faci falta, a primera línia de platja, Bar Casa Carminya, atenció, ha caigut a la bola, 300, 300, 300, 300 points, i és que em va cap allà, cap a Casa Carminya, atenció, és per... Eliseu, Eliseu Vives, Eliseu, moltíssimes felicitats a disfrutar-lo. I vols per a bingo, recordeu que esteu sintonitzant el mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia i des de la Ràdio Anticrisis. 107FM, 3w.radiocunit.cat, ja ho saps. Ràdio Cunit, sí senyor. Atenció, perquè ara és el torn de la pizzeria Nanà. Pizzeria Nanà. Ai, el carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, Barcelona. La pizza, com me piace la pizza. Una pizza per dues persones. Per due persone. Allora, mamma mia. Atenció, pizzeria, mira, el 311, ha sortit el 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311, 311,
pizza. José, José Sánchez, muchísimas felicidades y buen provecho. Ara és el torn de la cafeteria Panaderia Núria, que trobareu aquí al carrer Víctor Català número 4 de Coma-ruga. Ens ofereix un esmorzar per dues persones. Campana i s'acabó. I roda la bola, atenció. Ui, mira, el 123, 123, 123. On the track, tararí, com sí, com sa. Uno, due, tre, punti. Allora, uno, tre, uno, de... Ai, ai, ai. On the track, tararí, com sí, com sa. One, two, three, tararí, two, place to be. Oh, on the track, 123. Montse Pérez, 123, Montse Pérez s'emporta a l'esmorzar a la cafeteria Panaderia Núria. Felicitats! I al costat mateix tenim la penya bètica de Coma-ruga. Mucho Betty, eh! Eh! Mucho Betty, eh! Eh! Sí, senyor, el carrer Víctor Català número 4 de Coma-ruga ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. A Coma-ruga! Oh, que atenció, roda la bola. I, hombre, el número màgic, el 69. 69, 69, 6 Nef Point. Allà voy a mini, és per... 69 punti, alhora. 69, 69, mucho Betty, ahí, man que pierda, ahí está, atenció, se'n va...
¡Ya para allá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A la peña bética de Comarruga. ¡Paula Luendo! ¡Felicidades y buen provecho! Y vamos para Mingo, atención, ahora es el torn de la pizzería La Góndola de Cubelles. ¿Cómo me piace la pizza? Una otra pizzería, mamma mía. La pizzería La Góndola de Cubelles, al carrer Víctor Balaguer número 18, ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge. Moc, atenció, roda la bola. Mira, Capicua, 131, 131, 131, 131, 131, atenció, pero que se'n va cap allà, a veure, serà. Kima López, felicidades y buen provecho. Y ahora es el torn del saborea, ven a saborea, ole, saborea, ven a saborea, al saborea. A l'avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. Ahí está, venga, una altra bola que cau i és a número 200. 203, 203, 203. Ahí voy yo, mini. ¿Será? Samal saborea. Encarna Vergilaga. Moltíssimes felicitats. I ara és el torn del pollo, el pollo loco. Hem tornat bojos, és que ens agrada el pollastre. I quin pollastre que estem muntant aquí. Un pollastre d'aquells de tota la vida. D'aquells que són grossos, gustosos, saborosos, jugosos, com diria aquell, eh? És gravíssim, això. Aquest pollastre és brutal, el millor pollastre de Cunit, el pollo loco que trobaràs aquí a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2 de Cunit. A més, el pollo loco ens ofereix un fantàstic lot consistent en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli. Què més es pot demanar? I a més també, mentre esperes la comanda, en el mateix local pots prendre una consumició gratuïta. El pollo loco! Ens hem tornat bojos, la casa per la finestra, el pollo loco! Atenció, roda la bola! Aviam, qui se n'anirà cap al pollo loco? Cau la bola, 259, la 259. 259, 25 net point, ves pensant si vols pito cuixa. Ai, ai, ai. Ho volem tot, ni fuit ni cuixa, tot sencer, sí senyor, tot el pollastre sencer, amb l'allioli, amb el pa, amb el vi, amb les patates del caliu i amb el que va parir. Déu-n'hi-do, pollo loco, Déu-n'hi-do, que bé que està. Sí senyor, mira, se'n va cap allà, Xavier Soler, moltíssimes felicitats. I ara, per pair-ho tot, marxem de fiestuqui. Marxem a la discoteca Low de Segur de Calafell. No et perdis les sessions amb Sound DJs Kilòmetre Zero. Festes Remember, balls de salsa, de bachata, també hi ha de música actual. I em sembla que aquesta setmana tenim el DJ Juri, allà fotent-li canya amb Remember, I també hi ha en Josi com DJ. Déu-n'hi-do, discoteca Low, a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell, us ofereix una invitació amb consumició per dues persones. I atenció, roda la bola i cau la número 75, la 75, the 75 point. El Bollo Mini és per, a veure qui se'n va cap allà, discoteca Low. Sí senyor, que mola o nou. Se'n va cap allà Juan Pablo Rodríguez, moltíssimes felicitats.
I seguim. Ara és el torn de la Giralda de l'Arbós. La Giralda de l'Arbós. La Giralda de l'Arbós. Aquest fantàstic palau àrab modernista, al qual també pots realitzar tota classe de celebracions, d'actes, bodes, bautizos i comuniones, eh? Com aquell que diu, sí senyor, la Giralda de l'Arbós, al carrer, a l'avinguda, l'avinguda mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós, ofereix una invitació per dues persones. No et perdis les visites guiades dels dissabtes. Atenció, l'or de la bola. I cau el número 138. 138. A hand of 38, eh? A hand of 38, 138. A veure qui se'n va a la Giralda de l'Arbós. Aviam, aviam. On estàs, on estàs? És per... Ahí estàs! El 138. Jaime Fernández. Muchísimas felicidades! I ara és el torn de la pel·lícula Fantasma de la Setmana. Sí, senyor, aquest espai al qual ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. I quina era? Molt fàcil, eh? Ai, ai, ai, quina era aquesta? Moulin Rouge, eh? Ai, ai, ai, sí, senyor. I, a més, també, com no, doncs han encertat... A veure quins han encertat. Espera un momentet que hem de canviar el bombo, hem de canviar el bombo. I aquí el tenim, aquí tenim la llista. Anem a passar llista i anem introduint les boles mentrestant. Atenció, han encertat... Ai, mira, 9 persones han encertat. Mira, amb el número 1, Eliseo Vives. Amb el 2, Toni Catavila. Amb el 3, Josep Macià. Amb el 4, Joana Paredes. Amb el 5, Sílvia Catavila. Amb el 6, Joan Martínez. Amb el 7, Dolors Ribó. Amb el 8, Susana Flores. I amb el 9, Àngels Lorca. Bé, doncs una d'aquestes 9 persones doncs em portarà el lot de regals que passarem ara a passar a continuació. Abans per això, anem a rebenar les boles. Som-hi!

I no, ja ho tenim aquí, molt bé. Bé, ja tenim les boles preparades. Atenció, recordem els premis d'aquest fantàstic lot de regals que podeu optar a la persona que li toqui, que li caigui la bola. Atenció, tenim el racó dolç de Cunit que ens ofereix una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres aquí al carrer Costa Dorada, número 17, en ple Parc Central de Cunit. També tenim el Rincón del Tapeo 2, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepaflet a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. També tenim Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, el que ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hoteladia, un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani número 2, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste gozar el Pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. I atenció perquè roda la bola. A veure què ha sortit aquí. A veure. Ui, a veure. I ha sortit la bola número 1. Número 1. Special one. Number one. Un point. Ahí le voy a mini. Es per... Redoble, redoble. Eliseo, Eliseo Vives, moltíssimes felicitats i t'emportes el lot de regals de la pel·lícula Fantasma de la Setmana. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! Doncs ja ho sabeu, des d'aquí doncs, també volem felicitar tota la resta de gent que li hagi tocat premis al llarg de tota aquesta setmana des del nostre mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Gairebé 40 minuts de sorteig, que us oferim, doncs, avui divendres 12 de juny de 2026. Com sempre, des d'aquí, des de la Ràdio Anticrisis, des de l'oficial del Penedès Marítim, des de Ràdio Cunit, home, clar que sí, home! Des d'aquí, doncs, també, com no, a banda de felicitar tothom, també agrair a la resta de gent que ha participat i que, recordem, la setmana que ve, més i millor, com ha de ser, eh? I també als afortunats avisar-los que ja podeu venir a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, en primera planta, en horari d'oficina de dilluns a dijous, de 9 de matí a 2 de migdia. Recordeu que els tiquets són personal intransferibles, que s'han d'utilitzar amb el DNI i que caduquen al cap de 15 dies. Això sí, quan vingueu aquí a la ràdio, si us plau, doncs vingueu a les zones en punt o a mitja, perquè si em tanquen la porta de baix, no podem estar mig repicant. Si m'enganxeu en directe, no puc baixar a obrir la porta. O sigui que, aleshores, en punt i mitja, sobretot, eh? I bé, dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre cunitejador. Ai, ai, ai. I passar a passar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del mega sorteig de premis d'avui divendres 12 de juny de 2026 són... A la Casa de l'Euro se'n va Joana Paredes. A la Clínica Dental de Cunit, Susana Flores. Alma Music, Natàlia Alba. A Mi Molt Nou, Conchi Villegas. El llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, Marta Palomo. La Joieria Castillo, Claudia García. Sami Escalafell, Susana Cadavieco. A la Perruqueria Harmony, Vanessa López. A Dona Herpita Palas 2, Lina Zarra. A la Marina, Aulis Ramírez. Al Bar La Pinya, Eva de la Peña. A El Olivo Restaurant Lounge, Juliana Alciaturi. A la Bodegueta, Josep Peris. A la Diligència, Juan Fernández. A la Peixateria Cunit, la Losendra. A la Xurreria Belo, Àngela Santamaria. A Nanda Yoga Estudio Cunit, Paqui Montalbán. A la Braceria i Pique de Cubelles, Encara Navés. A la Caniceria Jaguara, Imma Cros. Pollos a la Brasa al Sol, Sílvia Capdevila. La Cova del Gorca, Mari Carme García. Al Local Social del Castell, Paula Luendo. Al Casa Carmiña, Eliseo Vives. A la Pizzeria Nanà, José Sánchez. A la Cafeteria Panaderia Núria, Montse Pérez. A la Penya Bètica de Comarruga, Paula Luendo. A la Pizzeria Góndola, Quima López. Al Saborea, Encarna Argilaga. Al Pollo Loco,
Xavier Soler. A la discoteca Lou, Juan Pablo Rodríguez. I a la Giralda de l'Arbós, Jaime Fernández. El lot de regals de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana, que era Molin Rouge, se'n va al Racó Dolç, al Rincón del Tapeo 2, a Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, a l'Hotel Àdia i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, Eliseu Vives. Doncs moltíssimes felicitats a totes i tots, eh? I ja sabeu, aquí, carrer Francesc Macià 43, primera planta, en horari d'oficina, a les hores en punt, doncs, per exemple, no sé, a les 9, a les 9 i mitja, a les 10, a les 10 i mitja, a les 11, a les hores en punt, heu de venir, doncs, a buscar els vostres tiquets, doncs, per poder després, amb aquest tiquet i amb el vostre DNI, disfrutar-ho en el local que us hagi tocat. Recordeu que els vals són personal intransferibles, que no es poden, doncs, cedir a qualsevol altra persona, i que caduquen al cap de 15 dies. I dit això, doncs, com no, des d'aquí, doncs, felicitar a tota la gent, agrair a tothom, doncs, la participació, a tots els nostres patrocinadors, i com no, doncs, també desitjar-vos que passeu un molt bon cap de setmana, però no canvieu de dial, tenim molta programació per oferir-vos. Ara us deixarem amb les estrenes cinematogràfiques, els tràilers amb en Jordi Mauri, i molts més continguts fins a arribar al punt horari de dilluns vinent a les 10, on, si Déu vol, tornarem a estar aquí amb tots vosaltres, des de la vostra sintonia, aquí al Cunit del Dia, i des de la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, clar que sí. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens, un plaer haver-vos acompanyat al llarg d'aquesta setmana, i doncs, com no, emplaçar-vos a la següent, que comencem temporada d'estiu, aquí a Ràdio Cunit, sí senyor, i que es noti des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada. Que vagi de gust, petonets i abraçades, i bon cap de setmana. Siau!

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui divendres, dia 12 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Aquests dies s'està treballant a fons a l'Avinguda Vilanova i Avinguda Sitges, netejant intensivament i desbrossant amb retirada d'herbes per mantenir les voreres netes i cuidades, amb neteja a fons, amb neteja d'interiors dels contenidors i entorn. Entre tots i totes, fem un Cunit més net i agradable. D'altra banda, també ens recorda l'Ajuntament de Cunit de com funcionen els contenidors intel·ligents de Cunit. La targeta permet un ús correcte del sistema i ajuda a garantir que el servei funcioni com toca. Fer-ho bé és senzill i evita situacions que tots hem vist alguna vegada al carrer. Però encara tenim moltes més notícies, les quals compartim amb tots vosaltres a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Cunit es prepara per viure una festa major d'estiu 2026 plena de tradició, música i la gran competició de mullats i cremats. Cunit ja ho té tot a punt per celebrar doncs, la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de Festa Major que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol, la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercavirra i chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castelldefocs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb concert en el reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T. Per la seva banda, el grup de versions Fugades de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua i els cremats amb l'energia de foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical amb la primera prova. A partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzada pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, la xerida, la de dulç i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major, que comptarà amb els joves diables de Cunit tocats pel foc i divers escolles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar i el Cricheto amb els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra El Plan, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Trilidí, la Festa de l'Escuma i la cluenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles associades, doncs, i també locals, que fan possible aquest ventall d'enric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns 15 de juny, recull el teu mocador oficial a l'oficina de turisme. De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 de migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I Cunit es converteix en l'epicentre de la gimnàstica aeròbica estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya Divina Seguros de Gimnàstica Aeròbica 2026, que té lloc des d'avui, doncs, a 11 al 14 de juny al municipi. L'esdeveniment organitzat per la Real Federació Espanyola de Gimnàstica compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i reunirà esportistes procedents de tot el territori espanyol en una de les cites més importants del calendari nacional d'aquesta disciplina. Avui s'ha presentat en roda de premsa el que ha comptat amb la presència de Dolors Carreras i José Manuel Cabada com a representants del govern municipal, primera tinent d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Serveis Comunitaris, respectivament, per part de la Federació Espanyola de Gimnàstica Covadonga Menéndez, secretària tècnica de l'Escola Nacional de Gimnàstica, i per part de la Federació Catalana de Gimnàstica, Patricia López, presidenta del Comitè de Gimnàstica Aeròbica de la Federació Catalana de Gimnàstica. Durant 4 dies, Cunit acollirà les competicions dels millors gimnastes aeròbics del país, consolidant-se, doncs, com una destinació de referència per a l'organització de grans esdeveniments esportius. La celebració del campionat suposarà, doncs, també un important impacte positiu per al municipi, tant des del punt de vista esportiu com econòmic i turístic, amb l'arribada de centenars d'esportistes, tècnics, jutges, familiars i aficionats. L'organització de l'esdeveniment compta amb el suport de diverses institucions i entitats vinculades a l'esport, entre les quals destaquen el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat de Catalunya, Sportcat, la Diputació de Tarragona, la Federació Catalana de Gimnàstica i diverses empreses patrocinadores i el suport organitzatiu del Club Gimnàstica de Calafell. Des de l'Ajuntament de Cunit s'ha valorat molt positivament la designació del municipi com a seu d'aquest campionat estatal, una oportunitat que reforça l'aposta per l'esport base i d'alt nivell alhora que projecta la imatge de Cunit arreu de l'Estat. La celebració del Campionat d'Espanya de Gimnàstica Aeròbica Divina Seguros 2026 se suma a la llarga trajectòria del municipi en l'organització d'esdeveniments esportius de primer nivell, consolidant Cunit com una vila preparada per acollir competicions de gran format i amb capacitat per oferir una experiència de qualitat tant en els participants com en els visitants. Però encara tenim més notícies. Cunit i Arbes enforteixen els seus llaços històrics a la Journée du Patrimoni. Aquest proper cap de setmana, del 13 al 14 de juny, al municipi d'Arbas, a l'Alta Garona, a França, es convertirà en l'escenari d'un emotiu retrobament cultural i històric. Una expedició cunitenca formada per 25 persones viatjarà fins a la localitat occitana per facilitar i per participar activament en la seva Journée du Patrimoni, la Jornada del Patrimoni, un esdeveniment que enguany se centra en la històrica immigració dels Common Joys cap a Catalunya. La representació local anirà a càrrec del grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, que compta amb la col·laboració i el suport de les regidories de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit. L'objectiu d'aquesta trobada és estrenyar uns llaços històrics, culturals i de sang que uneixen amb dues comunitats des de fa més de 300 anys. Aquest viatge, a més, suposa el retorn de la càlida visita que una delegació de l'entitat cultural Memori d'Armas va realitzar a Cunit l'any passat, consolidant així els ponts de germanor entre els dos territoris. Una mostra del patrimoni cunitenc a Occitània, i és que per donar a conèixer la riquesa i la identitat del nostre municipi, l'expedició cunitenca ha preparat dues propostes culturals destacades que es podran gaudir durant les jornades, doncs una selecció de 20 imatges que mostren els indrets més emblemàtics, paisatges i racons històrics de Cunit, i una exposició estàtica de 3 o 4 capgrossos que representen personatges històrics cunitencs, apropant la nostra tradició festiva als veïns d'Arbas. Els actes centrals tindran lloc el diumenge 14 de juny amb la programació que inclou conferències, exposicions, música i danses tradicionals gascones amb més de 20 músics, un dinar de germanor i com a cloenda la tradicional Levé du Brandon, la cremada del Fall d'Arbas. L'exposició cunitenca clourà, doncs, aquesta enriquidora experiència cultural i de memòria històrica dilluns dia 15, data prevista per al seu retorn a Cunit. I els alumnes de tots els nivells de l'ESO de l'Institut Ernest Lluch han participat en aquest trimestre en un original concurs fotogràfic amb l'objectiu de conèixer millor el municipi de Cunit, la seva història i el seu patrimoni. El concurs organitzat pel Departament de Socials del centre i amb la col·laboració de la Regidoria de Patrimoni consistia a captar imatges d'elements representatius de Cunit, ja fos del patrimoni material com immaterial del municipi. Els participants han fotografiat espais i símbols emblemàtics, com ara l'església de Sant Cristòfol, el Fondo del Roig, diferents masies històriques, racons del passeig marítim i altres indrets que formen part de la identitat cunitenca. Cunit destaca pel seu patrimoni històric amb restes arqueològiques que remunten a la història i diversos elements d'interès cultural que expliquen l'evolució del municipi al llarg dels segles. A més de valorar la qualitat artística de les fotografies, el certamen ha permès aprofundir en el coneixement de la història i el patrimoni local. Amb iniciatives com aquesta, l'Institut reforça el vincle entre els joves i el seu municipi, promovent l'interès per la cultura, la història i la conservació del patrimoni de Cunit. El regidor de Patrimoni, Joan Soler, ha volgut felicitar l'alumnat participant per la seva implicació en aquesta iniciativa i ha destacat que conèixer el patrimoni és el primer pas per estimar-lo i preservar-lo. Soler ha remarcat que activitats com aquest concurs ajuden els joves a descobrir la riquesa històrica i cultural.

No butxis. I l'Ajuntament de Cunit organitza un nou mercat d'intercanvi de roba, una iniciativa oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar la reutilització i allargar la vida útil de les peces de vestir i altres articles en bon estat, com llibres i algunes joguines. L'activitat tindrà lloc aquest dissabte de 10 del matí a 1 del migdia al carrer Montserrat Roig. Aquest espai es convertirà en un punt de trobada per compartir, intercanviar i donar una segona vida a la roba, calçat, complements, llibres i joguines. Les persones participants podran portar els objectes que vulguin intercanviar, tot i que no és imprescindible portar-ne per poder participar. Els articles que s'hi aportin formaran part del mercat durant tota la jornada i un cop finalitzada l'activitat, aquells que no hagin estat intercanviats podran ser recuperats pels seus propietaris. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de reduir residus, fomentar la reutilització i impulsar hàbits de consum més sostenibles, contribuint així a la cura del medi ambient i a la posada en valor d'objectes que encara poden tenir una llarga vida útil. Recorda, aquest dissabte, de 10 del matí a 1 de la migdia, al carrer Montserrat Roig. El regidor de Convivència i Ciutadania i de Medi Ambient i Serveis Públics de l'Ajuntament de Cunit, José Manuel Cavada, ha destacat el valor comunitari i ambiental de la proposta. Aquest mercat d'intercanvi és una manera senzilla però molt efectiva de promoure la sostenibilitat des de la proximitat. Volem facilitar espais on la ciutadania pugui compartir, reutilitzar i donar una nova vida als objectes, reduint residus i enfortint alhora la convivència al municipi. Amb aquesta acció, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb les polítiques ambientals i la promoció d'iniciatives comunitàries que afavoreixin una economia més circular i responsable. I part de l'equip de govern de Cunit, acompanyat pels responsables tècnics municipals i de la direcció de les obres, ha fet una visita de seguiment als treballs de rehabilitació integral del casal municipal amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'evolució d'una de les actuacions més importants que s'estan desenvolupant actualment al municipi. Les obres iniciades al setembre de 2025 avancen i representen la culminació d'un projecte estratègic que l'Ajuntament va adjudicar el juliol de 2024 després del concurs d'idees guanyat per Roa Arquitectura. El projecte va néixer amb la voluntat de transformar el casal municipal en un equipament modern, accessible, funcional i sostenible, capaç de donar resposta a les necessitats culturals i socials del municipi. Durant la visita, els tècnics han detallat l'estat d'execució dels treballs i les actuacions que s'estan desenvolupant a l'edifici. La rehabilitació contempla una transformació integral de l'equipament, incloent la renovació de la façana amb una nova pell ceràmica i vegetal, la millora de la seva integració amb la plaça de Catalunya i la reorganització dels espais interiors. Un dels elements més destacats del projecte és la futura ubicació del Teatre Municipal al soterrani de l'edifici, dotat de grades retràctils que permetran adaptar l'espai a diferents usos i formats. Aquesta redistribució facilitarà també una entrada més gran de llum natural i una millor ventilació de totes les plantes, alhora que generarà nous espais polivalents per a les entitats i la ciutadania. La rehabilitació incorpora igualment criteris avançats de sostenibilitat i eficiència energètica amb sistemes passius de climatització, energies renovables i la reutilització de gran part dels materials existents, contribuint a reduir l'impacte ambiental de l'edifici. Aquest projecte compta amb el suport dels fons europeus Next Generation a través del programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, una subvenció que ha permès impulsar una actuació clau per a la transformació dels equipaments municipals de Cunit. Des de l'Ajuntament s'ha valorat molt positivament l'evolució dels treballs i s'ha remarcat que aquesta actuació permetrà recuperar i revitalitzar un espai emblemàtic del centre del municipi. Un cop finalitzades les obres, el nou casal municipal es convertirà en un equipament de referència per a la vida cultural, associativa i comunitària de Cunit, reforçant el seu paper com a punt de trobada de la ciutadania i motor de l'activitat social i cultural del municipi. I l'Ajuntament de Cunit ha obtingut la concessió en segona convocatòria de subvencions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pels fons europeus Next Generation. En concret, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha atorgat al consistori un ajut que cobreix el 80% del cost total del projecte de digitalització de la gestió del cicle integral de l'aigua al municipi que el consistori ha adjudicat a Veolia, valorat en més de 442.000 euros. Les actuacions previstes, iniciades recentment i amb un període d'execució de 3 mesos, permeten avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i intel·ligent de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cunit. Entre les principals millores destaca la sectorització de la xarxa en 4 nous sectors hidràulics independents: Cal Segu, Sol Cunit, Els Jardins i Costa Cunit. La sectorització de la xarxa permet dividir-la en zones independents, cosa que facilita, d'una banda, la localització i aïllament d'avaries, de forma que redueix l'impacte d'una incidència sobre la resta del sistema, i per l'altra banda, la detecció de fuites en punts concrets, reduint les pèrdues d'aigua. Això es tradueix en un servei més sostenible i fiable, amb menys interrupcions per les persones usuàries.
Així mateix, en cadascun dels sectors s'instal·laran vàlvules de regularització, de pressió i calorímetres, una mesura clau per reduir fuites, minimitzar avaries i allargar la vida útil de les infraestructures. En aquest sentit, la incorporació

0: ...de vàlvules reguladores de pressió permetrà ajustar i estabilitzar la pressió dins de cada sector de la xarxa, amb la possibilitat de reduir-la en horari nocturn en aquells casos en què sigui necessari. Aquesta optimització del règim de pressions contribuirà a disminuir l'estrès sobre canonades, juntes i equips, reduint així la probabilitat de trencaments, fuites i el seu desgast prematur. A més, per reforçar la detecció de fuites, s'implementaran 33 equips de localització remota basats en el control del soroll. Paral·lelament, es digitalitzarà el sistema de mesura dels consums amb la instal·lació de 52 comptadors amb telemesura, una solució que permet disposar d'una lectura precisa i continua dels consums sense estimacions i sense necessitat de desplaçaments als punts de mesura, contribuint així a una gestió més eficient, àgil i fiable del servei. Aquest sistema es complementarà amb la incorporació de 3 antenes concentradores que incrementaran l'eficiència global de la telemesura i garantiran una transmissió de dades més estable i fiable entre els comptadors i la plataforma de gestió. En concret, aquestes antenes permetran recollir, centralitzar i transmetre de manera remota les dades de consum generades pels comptadors, millorant la pressió dels registres i facilitant la detecció d'anomalies, com possibles fuites o consums irregulars, fet que optimitza de manera significativa la gestió operativa de la xarxa. En aquesta mateixa línia de digitalització i millora del control de la xarxa, el projecte també compta amb un reforç del control de la qualitat de l'aigua mitjançant la instal·lació de 5 analitzadors en continu que permetran monitoritzar en temps real els principals paràmetres de l'aigua subministrada, reforçant així la capacitat de seguiment i supervisió del servei. Finalment, tot aquest conjunt d'actuacions es complementarà amb el desenvolupament d'una plataforma avançada de gestió de dades que integrarà tota la informació generada a la xarxa des de la telemesura i la detecció de fuites fins al control de la qualitat i permetrà una visió global i en temps real del sistema. Aquesta integració facilitarà una presa de decisions més àgil, precisa i basada en dades, millorant de manera significativa la capacitació de gestió i resposta del Servei Municipal d'Aigua. I aquest proper 20 de juny, el Passeig Marítim de Cunit davant de l'Oficina de Turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows de Drac de Frida Later i Berlín Norton, així com de les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+ de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els seus drets. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt líder per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI Municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. I l'Ajuntament de Cunit, a través del servei eFactory Cunit i Som Cunit, organitza doncs la jornada formativa d'innovació i competitivitat, com aprofitar doncs la IA, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estan obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I aquest dissabte també Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Cerelo amb la celebració de la 14a Serralada Popular, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Emilcar Barca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita, consolidada com a una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, va néixer l'any 2012 impulsada per la sommelier cunitenca Carme García, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i especialment la varietat Xarelo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 del vespre, el Passeig Marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos botaguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals. En aquesta edició hi participaran el restaurant La Rosseria, l'hotel-restaurant Àdia, el restaurant El Rodaví i forn i pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per maridar amb els vins presents a la mostra. La música també serà una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero el Rumbo i culminarà a 10:45 amb el concert del grup Big Mothers en una nit que també comptarà amb servei de cocteleria. Recorda, el Passeig Marítim número 57 a la platja de les Sorres amb un mòdic preu de 15 euros amb aquest gran tiquet que inclou dos tastos de vi, dues tapes, un postre i una copa de regal. També es poden adquirir consumicions a part individuals per un mòdic preu de 3 euros, el qual podeu obtenir o tiquet de vi, o de tapa, o de postres, i per 5 euros tiquet de còctel. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I també recordem que el Penedès passa a ser zona única per al transport sanitari amb 121 ambulàncies. El SEM desplega 121 ambulàncies noves en el Penedès en el marc de l'inici del nou model de transport sanitari. El servei quedarà activat a partir del passat 10 de juny, on per primera vegada el contracte de transport sanitari incorpora un lot específic per la vegueria del Penedès implementada doncs el 2023. La inversió és de 144 milions d'euros per millorar la cobertura horària del servei i ampliar recursos operatius tot l'any. La concessió és per a 5 anys i ho gestiona l'empresa Falc. I l'Agència Catalana del Consum gestiona més de 2.700 consultes i 1.371 reclamacions al Penedès durant el 2025. Els principals conflictes continuats doncs vinculats als serveis energètics i a les telecomunicacions amb Endesa, Edistribución, Orange i Telefònica, entre les empreses amb més reclamacions. I la construcció de piscines privades creix un 70% aquest any al Baix Penedès. Des del 2021 que no s'iniciaven tantes construccions en habitatges particulars, segons el COAT. A més, avui divendres també pots venir a l'Espai Jove. Personalitza la teva pròpia tote bag, la bossa de tela de colors i estampats amb el teu disseny exclusiu. Recorda, avui a 5:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I tenim nou horari de ioga a la platja. Per aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Recorda, davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre al mar i una estona de connexió i benestar. A més, també t'esperem a l'Espai Jove per gaudir d'entretingudes tardes de jocs de taula. Demà dissabte, dia 13 de juny, a partir de 4:45 de la tarda, per joves a partir de primer d'ESO. Aquí trobareu diferents propostes de jocs de taula, però si tens algun joc a casa que vulguis compartir amb la resta de joves, el pots portar i jugarem plegats. I també tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. L'activitat es realitzarà el proper 18 de juny a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Divendres 19 de juny a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:15 de la tarda a 9:15 del vespre. I aquest cap de setmana els nostres esportistes del Club Esportiu Millo Cunit tornen a posar-se els petos per representar el club en el 19è campionat Laura Solís. Aitor Jardí, Lola Domènech, Gisela Gutiérrez i Neda Gadati, doncs amb molt esforç representaran el nostre club, el Club Esportiu Millo Cunit. Moltíssima sort! I a motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, us convidem a una tarda de cinema i reflexió a través de la projecció de diversos curtmetratges que ens ajudaran a visibilitzar la diversitat, promoure el respecte i reivindicar els drets del col·lectiu. Recorda, el proper dijous 18 de juny, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic Cinema Iris de Calafell, un acte que organitza el Consell Comarcal del Baix Penedès. Però encara tenim més notícies. Busques una oportunitat laboral en l'àmbit de la gestió documental dels arxius? El Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert una convocatòria per la creació d'una borsa de treball d'arxivers, arxiveres, grup A1, destinada a cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir a la plantilla de personal de l'ens comarcal. El sistema de selecció és per concurs oposició. Termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol. Si compleixes els requisits, no deixis passar aquesta oportunitat professional. Consulta les bases i tota la informació de la convocatòria a ccbp.eadministració.cat. ccbp.eadministració.cat. I si tens entre 18 i 29 anys i estàs en situació d'atur, aquesta és una gran oportunitat per formar-te i ampliar les teves opcions laborals. Curs de dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil a Santa Oliva, del 29 de juny al 7 d'agost, amb 180 hores 100% subvencionat. Una formació pensada per adquirir competències en el lleure educatiu i la dinamització de grups i l'organització d'activitats amb infants i joves. No deixes passar aquesta oportunitat de créixer professionalment i obrir noves portes al món laboral. Informa't i reserva la teva plaça. Recorda, el Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Us deixem amb el temps. Endavant! El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta estable, dominat pel sol. Sí que amb algun núvol baix, ara a primera hora, però que marxarà ràpidament i quedarà un cel clar la resta del dia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 17 graus, mentre que la màxima avui començarà a pujar d'una manera més clara i ja estarà per sobre dels 26, amb una humitat alta, més alta que ahir, amb un ambient ja una mica més xafogós, vent feble amb mestral fins a mig matí, mitjorn o migdia, i garbí de tarda, fent que la mar, que ara està rissada, augmenti marejola a partir de migdia. Demà temps esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar, amb algun nuvolat al final del dia, i amb una temperatura que pujarà especialment de dia i estarà entre els 18 o 19 de mínima, mentre que la màxima estarà per sobre dels 28, amb una humitat alta i més xafogó. Vam fer l'entrada fins a mig matí i marinades de migjorn o garbí la resta del dia, amb mar arrissada o una mica de marejol a partir de migdia. Diumenge, temps de rigorós estiu, amb sol però amb bandes de núvols prims que entreniran el cel pràcticament la major part del dia, amb una temperatura alta que voltarà els 20 de mínima i els 30 de màxima, amb un ambient xafogós. Vam fer l'endomini del garbí al centre del dia i mar plana o arrissada la major part del dia.
2: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment de risc de suïcidi.
5: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
4: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori i violent a una joieria de Barcelona amb un ferit i 5 detinguts, Sònia Kerr.
6: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
7: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
4: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries.
6: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
4: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
6: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'€1.300.000, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu.
4: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur durant el 50è aniversari de la institució.
6: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
4: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
8: Els igualadins juguen a 8:45 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia en guanyar la 6ª Lliga de la seva història. L'última va ser l'any 1997.
4: I cop d'ull al temps de cara avui al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
4: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
5: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
10: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
4: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. El sindicat CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
12: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
13: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
11: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
3: Notícies en xarxa.
4: Robatori i violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
6: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
4: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
6: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
7: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
6: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
4: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
6: Xavier Torrents, director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
14: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencen a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
6: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
4: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
15: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
4: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
6: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
4: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
16: L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador, que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron, estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del Parc de Bombers de Mataró.
17: Hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això, que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a prop de l'escomesa del gas.
16: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró en fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El Pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
19: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
18: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
20: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañen familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
18: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
4: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
6: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
21: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
6: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
4: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
6: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
0: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
6: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
1: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa assenyala quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
22: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea, per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere d'aquesta decisió, tenint presents els nostres valors, hi ha quatre requisits per poder fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
1: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
4: A tot això, la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellvé, bon dia.
23: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
24: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
23: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
4: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraban de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
6: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: Notícies en xarxa.
4: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
5: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
2: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
4: No deixem encara la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
6: Es tracta de Jordi Martí Galbis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
4: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
8: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria que són la unitat formada pel Josep Trueta i el Santa Caterina. Tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la regió sanitària de Girona.
9: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que haurà tingut, li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i, per tant, aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
8: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la regió sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
4: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa 2 temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigcerver, L'herència. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
25: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
10: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed, a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, a Lliure de Gràcia.
4: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga masculina 22 anys després.
26: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:45 del vespre. El primer partit de la final, el millor de 5, a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar en les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit. Ara, el club de la noia somia en guanyar la 6a lliga de la seva història. L'última, recordem, va ser l'any 1997. Escoltem el president del club, Manel Burón.
27: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
26: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
7: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
26: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València a les 8 al Roig Arena en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València, contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
11: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando parte del Espanyol, de seguir formando parte de la familia Perica, y bueno, también muy contenta por la confianza que me han dado.
26: El Real Madrid ja ha fet oficial que José Mourinho torna a la banqueta del Club Blanc, i a segona divisió el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur.
12: Estic molt content de fitxar pel Girona. Tot és nou i estic desitjant que comencin els entrenaments. És un gran club amb molta història i amb jugadors de molta qualitat. Aquest és un pas important per la meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
26: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar a Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, el Centre d'Esports Sabadell s'enfronta al Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, pròxim a Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tant tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:15.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa també de l'increment del risc de suïcidi.
7: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit gris, 5 detinguts. Sònia Kerr.
8: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
5: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment en el seu últim acte a les Canàries.
8: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
5: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
8: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros. Això és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
5: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
8: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
5: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
10: Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la gran final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Muntaner somia amb guanyar la seva 6a Lliga de la història. L'última va ser el 1997.
5: I cop d'ull al temps, de cara avui i al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està venti a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe d'UNICEF. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital de les xarxes i fa una crida tant a famílies com a sistema educatiu, governants i indústries tecnològiques per actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
7: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
12: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
5: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
14: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
15: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
13: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
0: Notícies en xarxa.
5: Robatori violent en una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut fins a 5 persones que estarien relacionades amb el robatori.
8: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta dels implicats.
5: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de les grans màfies vinculades al narcotràfic que hi ha a Catalunya.
8: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
8: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
5: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. Ara el cas està sota secret de les actuacions. Canal Blau, Jaume Inglés.
16: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
5: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
8: Efectius del cos continuen repassant per terra a la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
5: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i també ha ordenat les màfies que deixin de traficar en persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. A més, ha reconegut la feina del govern espanyol, de les entitats i les organitzacions en l'atenció dels refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
18: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
17: El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les

0: condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
1: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, que és responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
2: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més, potser, seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat aquest acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa en el 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
4: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
1: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: La patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
6: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
5: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
0: Són 3:15 i tenim novetats en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero. Doncs bé, avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, ha acordat investigar-lo també per delictes fiscals i de contraban per les joies trobades al seu despatx. S'ha sabut avui, a més, que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, que és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
1: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de l'Audef van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i el 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estarà operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic.
1: Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és

0: que acabi generant 900 llocs de treball.
1: Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
2: Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les obres del polígon logístic i ha posat aquest Logis Montblanc com a exemple de model a seguir a tot el país.
3: El Logis Montblanc el podem posar d'exemple com un dels espais logístics més importants i com a referent a Catalunya i que ens permet, sobretot, a part d'aquesta millora en la descarbonització de transport de mercaderies, a part dels punts que he assenyalat de connectivitat, és poder créixer, generar oportunitats i llocs de treball qualificats.
2: Paral·lelament, Bonpreu començarà entre juliol i agost les obres per implantar el seu centre logístic a Montblanc. L'Ajuntament acabarà la tramitació de la reparcel·lació del polígon a principis del mes de juliol, moment en què ja podran donar la llicència d'obres a la cadena de supermercats. El Logis Montblanc també preveu la instal·lació d'una futura terminal ferroviària en una parcel·la de 8 hectàrees, que suposarà una inversió de 21 milions d'euros.
1: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat avui a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per tal de descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics que té la comarca. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
4: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les termes romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
5: Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
4: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
1: A Barcelona, després d'anys aparcat, l'Ajuntament ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
7: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
6: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Sant Fruitós.
8: A Constantí, els edificis del grup Sencelles comptaran pròximament amb fisoròmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre Ajuntament, tècnics de la Generalitat i representants veïnals. Virgínia Bautista és regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Constantí.
9: Aquests dispositius permetran mesurar i registrar els moviments que experimenten els edificis al llarg d'un any complet. Per fer un seguiment exhaustiu, els tècnics visitaran periòdicament els immobles.
8: La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques del terreny.
10: L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i la gestió d'uns habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer. Un cop passats aquests anys, serà l'Ajuntament qui adquirirà els drets i serà l'encarregat de gestionar els habitatges amb les mateixes condicions.
1: És moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
12: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
11: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed, a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, a Lliure de Gràcia. Sexy like you,
1: just want the sky. Una mica de música abans dels esports, perquè el Cabró Rock engega aquest vespre la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, a qui escoltem, també Joan Dausà o De Tiet, són només alguns dels noms destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
13: El Cabró Rock està preparat per viure l'edició més multitudinària de la seva història. Aquest cap de setmana reuniran més de 55.000 persones en un festival que fregarà el ple absolut i que es consolida com una de les grans cites de la música en català. El cartell torna a reunir alguns dels noms més destacats del panorama musical dels Països Catalans, amb artistes com Oques Grasses, Joan Dausà, La Cosa Sorda, L'Axan Bustó, Figa Flowers o Els Tiets. El cap de comunicació del festival, Oriol Planeses, destaca que aquesta serà una edició de rècord.
14: Molt contents d'aquesta edició de rècord. Nosaltres des del festival sempre intentem no només formar un cartell que tingui un valor amb els grups més importants del panorama musical català o dels Països Catalans, sinó també que els concerts siguin especials.
13: Amb el recinte ja enllestit, el Cabró Rock enceta una nova edició amb l'objectiu de convertir Osona en la capital de la música en català.
1: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
15: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:15 del vespre a la pista del Liceo en el primer partit de la final al millor de 5. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Borón.
16: La fem a muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
15: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per disputar la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van eliminar el Ferencváros hongarès als penals. Unai Aguirre, porter de l'equip català.
17: Doncs mira, jo... Bé, si... és el que et dic. Si jo crec que quan hem arribat als penals l'equip ha dit, hòstia, la feina l'hem fet. Això és una lloteria i ja està. I bé, m'he reunit amb el Bruno i hem decidit que potser anàvem a fixar una miqueta i tenia clar que el Fequete llançaria que... intentaria ficar peladilla o llançaria cap a dalt, perquè sempre ha llançat així els últims penals i res més.
15: En futbol a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García i el centre d'esport Sabadell viatja cap a Zamora, on demà juga el partit d'anada de les semifinals de la final per pujar a la segona divisió. A Ferran Costes, el tècnic del conjunt arlequinat.
18: Penso que els millors moments estan per arribar. Amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem, a zero, amb tot per endavant, per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots, amb una setmana de treball molt bona, un altre cop de l'equip, i preparant-nos pel que tenim per endavant, que és il·lusionant, que és estimulant, i pel que sentim que arribem preparats.
15: I en tenis taula, el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món de Masters més 85, un nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
19: Doncs molt satisfet, en primer lloc perquè no es pot guanyar sempre, i en segon lloc perquè el xinès que m'ha guanyat doncs, m'ha dominat tot el partit, ha sigut superior, i bé, doncs, estic content, o sigui que he lluitat i ell m'ha dominat, doncs, ja, doncs bé, content per haver arribat a la final.
15: I en handbol, demà el Barça juga les semifinals de la final a 4 de la Champions masculina, que un any més es juga a Colònia. El rival per ser la gran final és l'Alborg suec.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
5: Oye, ¿tú qué has hecho todo el año?
6: Trabajar por ahí de temporero.
5: Yo es que nunca me he ido de aquí.
6: Ya, es muy fuerte eso.
4: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
7: Los embajadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%, pero tú lo tienes que ayudar.
8: Sí, señora.
9: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
10: ¿Qué dice?
8: Que si le arreglamos el váter.
10: Somos afinadores. Arreglamos pianos.
9: 200.
10: 500 y hablamos.
4: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
11: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
12: ¿Qué has robado?
13: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
4: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Hola, com esteu? Salutacions a tots els amants de la bona música, allò que en diríem d'arrels. Sigueu benvinguts a l'últim episodi d'aquesta temporada del Music City. Avui és un dia de tancament, de mirar enrere i sobretot de donar les gràcies. Avui l'esfereïdor viatge setmanal per les carreteres del country fa una petita aturada per agafar forces de cara a la tardor. I com que estem a casa, voldrem començar precisament jugant a casa, amb el talent que sorgeix d'aquí mateix. Obrirem el programa amb el millor country fet en català. El panorama de country en la nostra llengua demostra que el gènere no entén de fronteres, sinó de sentiments, d'històries ben explicades i de molta passió per les sis cordes. I d'això, de passió, en sap molt la gent que ens envolta. Aquesta temporada ha estat increïble per la quantitat de música que ens ha arribat a la redacció. Artistes de tot arreu ens han fet confiança enviant-nos les seves maquetes, els seus nous singles i fins i tot treballs autoeditats. Avui, aquest últim programa us el dediquem a vosaltres, els músics que ens feu créixer dia a dia. I com no podia ser d'una altra manera, també, evidentment, els nostres oients que ens fan confiança cada setmana i pels quals fem aquesta banda sonora amb molt de gust. Sóc en Joan Balaguer, des del Xac de la Ràdio, al vell mig del Penedès de Pagès i transmetent per les més eixerides i trempades FMs de Catalunya i ràdios online aquest espai que arriba a la seva edició 265, última de la temporada del Music City.
1: To do here. Please welcome.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Music City amb Joan Balaguer.
4: Let's go, girls.

0: Music City 265. I aquí ho teniu, acaba de sonar aquesta meravella titulada El viatge, el senzill d'avançament de la cantautora i violinista usonenca Bruna Enfruns. I quina millor manera de començar aquest últim programa de la temporada que amb ella, oi? Una artista de formació clàssica que l'any 2019 ja ens va ensenyar les dentetes amb el seu primer EP Bruna's Color Garden. I li va passar el mateix que al nostre amic Joe. Se'n va anar a Texas i va tornar totalment canviada. I va tornar amb la maleta plena d'històries. Això que hem escoltat és el gran preludi del que està a punt de caure, perquè, atenció, aquest mateix mes de juny veurà la llum el seu esperadíssim primer àlbum de debut, Cabells al vent. 11 cançons que barregen el català i l'anglès amb un so fresquíssim. Des d'aquí, des del xac de la ràdio, Bruna, molta sort amb el llançament i gràcies per afegir-te a tota la colla de grans artistes que obren camí en el country en català a casa nostra.
1: Me gusta Catalunya, me gustan sus gentes, hacen cosas.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I de les contrades d'Osona creuem al mar, poquet per això, per rebre un altre gran amic de la casa que ens ha fet arribar el seu material aquesta temporada. El que vindrà tot seguit és un autèntic tret a la Diana. Escoltem el tema Beer Shack Out Back de la mà d'en James Linus. I atenció a les arrels d'aquest home, perquè en James és un autèntic defensor del so americà, però viu i compon des de Belfast, a Irlanda del Nord. Des d'allà, a l'altre costat del mar, manté una connexió directa i brutal amb el country més autèntic, demostrant que per fer sonar la cera de les sis cordes amb el sabor a honky-tonk només fa falta talent i passió, sense importar els quilòmetres de distància amb Nashville. En James ens va enviar aquest Beer Shack Out Back, un d'aquells temes d'esperit festiu, fets per desconnectar de la rutina, obrir una bona cervesa freda al porxo del darrere de casa i deixar-se portar pel ritme. Un luxe total tenir la seva música a la nostra col·lecció. Thank you so much for sending this over, James.

0: Music City 265 des del Shack de la Ràdio, al costat del galliner de Country Shack Radio, i et recordo que pots descarregar-te el programa, aquest i tants altres bons programes de música country, en versió podcast des de countryshackradio.com. Repetim, countryshackradio.com. Descarrega't el podcast i escolta'ns allà on vulguis, quan tu vulguis i el teu dispositiu preferit. countryshackradio.com.
1: Next stop, Music City.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Se habla un hombre malo de la pradera.
4: D'una gran vagua humana i professional.
0: I de les terres d'Irlanda del Nord tornem a agafar l'avió per aterrar directament al cor dels Estats Units, a un d'aquells llocs on el country es respira a cada cantonada. Anem a rebre una altra de les artistes que ens han honorat enviant-nos el seu treball durant aquesta temporada. Ella és la Kimberly Beep Mars i el tema que està a punt de sonar al deck número 2 del Shack de la Ràdio du per nom Make Me One Promise. Parlar de la Kimberly és parlar d'arrels autèntiques, nascuda a Arkansas i actualment establerta a Missouri. Aquesta dona porta el gènere a la sang. No només és una vocalista espectacular amb una calidesa d'aquelles que t'atrapen a la primera, sinó que, a més, és una compositora de cap a peus i una violinista, una fielder de primeríssim nivell. Ens va fer arribar aquest Make Me One Promise, una peça preciosa que destila aquest aroma tradicional que tant ens agrada en aquesta sintonia. És una d'aquelles cançons que et bressolen, on la lletra i la melodia caminen de la mà amb una elegància absoluta. Kimberly, és un autèntic plaer punxar-te en aquest últim programa de la temporada. Thank you so much for sharing your music with us.
5: No, no hablo inglés.
0: Que no anava per tu, Mariano.

0: Music City, episodi 265, sonant a les millors ràdios del planeta.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Johnny,
4: alias El Americano.
5: El nano fa el que pot.
6: Bueno.
0: Hi ha moments a la ràdio que van molt més enllà de punxar un disc. Hi ha moments en què la música es converteix en un pont directe entre les ànimes. I aquesta temporada ens ha arribat al programa un d'aquells missatges que et sacsegen per dins i et recorden per què estimem tant aquest ofici. El missatge ens el signava la Bridget Benanti, una altra de les artistes que ha volgut compartir el seu art amb nosaltres en aquest tancament de temporada. La Bridget ens obria el cor per explicar-nos la història que s'amaga darrere de les seves lletres. Una vida marcada per la superació, des de molt petita, quan va haver de patir la pèrdua de la seva mare amb només 11 anys, una ferida que et marca a foc. I ara, la vida l'ha tornat a posar a prova, enfrontant-se a una greu malaltia. Però la Bridget té una medicina infal·lible, la seva música. Ens explicava que s'està recuperant i tirant endavant precisament gràcies a les cançons, escrivint i cantant. A ella no li interessa la fama, ni les llistes d'èxits, ni els diners. Ella fa música amb un únic propòsit, gairebé com una missió de vida: fer feliç la gent i transmetre un bri d'esperança a qui ho pugui necessitar. El tema que ens ha enviat reflecteix tota aquesta llum i aquesta força. Es titula Another Way. Bridget, des d'aquí et desitgem una total i ràpida recuperació. Gràcies pel teu exemple, per la teva valentia i per aquest regal en forma de cançó. Thank you so much from the bottom of our hearts, Bridget. Stay strong.
7: Hello everyone from Country Shack Radio. My name is Bridget Benanti, and I grew up just outside Prince George, British Columbia in Canada. I currently live just outside New York City in the United States. I'm a singer and songwriter and multi-nominee for Texas Sound International 2025. I originally got into music as a child when my mother taught me piano and guitar, and I used to sit at her knee and listen to music from all around the world. Sadly, she passed when I was 11 years old. And 3 years ago, I got sick and I started to pour my feelings into lyrics. And I never thought anybody would actually listen to me. I was originally a photographer and an artist, and I started posting it on YouTube just hoping it would help even one other person, and somehow I ended up in getting into music and being heard by thousands of people, and I'm so blessed for my journey, and I look forward to hopefully touching other people's lives, and I'm not in this for the money or for fame. I just want to help people. And I'm so, so blessed for all of Country Shack Radio listeners for hopefully liking my music.

0: Ramon Maco, què estem escoltant?
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Efectivament, moltes gràcies. Total, que de la intimitat i la força de les històries que curen, passem a una autèntica celebració, perquè la següent cançó ens ve acompanyada d'una notícia que ja ens va donar en Joe Fields fa poc, d'aquelles que ens fan venir ganes de llançar el barret en l'aire. Anem a rebre un altre gran conegut d'aquesta sintonia que també s'ha volgut fer present en l'últim programa de la temporada. Sí, sí, en Joe Fields. En Joe ens ha fet arribar un tema que li ve com l'anell al dit a la seva situació actual. I'm coming back to Texas. Torno a Texas. I és que la lletra de la cançó es convertirà en una realitat ben aviat. En Joe va compartir amb nosaltres que aquest mateix any creua l'Atlàntic rumb a terres texanes, però no de vacances, no senyor. Marxa cap allà ni més ni menys que com a artista convidat al Texas Sounds International Country Music Awards. Això és jugar a la primera divisió del country, anar a predicar el bressol del gènere i rebre el reconeixement que es mereix a la seva trajectòria. Ens fa una il·lusió enorme acomiadar la temporada sabent que la música que sona en aquest programa viatja tan lluny. Joe, t'enviem tota la millor energia de l'univers. Des d'aquí estem segurs que deixaràs el pavelló ben alt. Ens calcem les botes, pugem el volum de la ràdio i ens n'anem mentalment cap allà. Així sona el nostre bon amic Joe Fields amb I'm Coming Back to Texas.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Seguim buidant aquest calaix desastre de la temporada, aquesta maleta plena de regals que ens heu anat fent arribar als músics setmana rere setmana. I de Texas enfilem cap al nord, cap a les grans extensions canadenques, perquè la següent parada ens porta a conèixer el treball d'un autèntic cowboy d'aquelles contrades. Parlem d'en Luke Jaier. En Luke ens va enviar un d'aquells temes que ja des del títol et dibuixen un somriure a la cara i et diuen exactament de què va aquesta filosofia de vida que tant ens agrada. Atenció, el nom de la peça que ens va enviar, la primera de totes, Champagne in a Dixie Cup, o el que és el mateix, Champagne en un got de plàstic. La setmana passada vam fer sonar el seu darrer treball, però volem recordar quina va ser la primera cançó que ens va enviar. És una declaració d'intencions absoluta. No calen luxes, ni copes de cristall, ni etiquetes elegants per gaudir de les coses bones de la vida. De vegades només fa falta una bona melodia, bona companyia i l'esperit d'un autèntic honky-tonk de carretera, ja sigui a Texas o sota el cel de Canadà, amb un tema amb un ritme fantàstic d'aquells que et fan moure el peu des de la primera nota i que ens arriba directe des de la collita personal d'aquest gran artista que ha volgut sonar a la nostra emissora. Luke, thank you so much, merci beaucoup mon ami d'avoir partagé ta musique amb nous. Un plaer enorme tancar el curs radiofònic amb tu. Som-hi, posem el glamour de l'Oest a la copa de plàstic. Així sona el canadenc Luke Jaier i el seu Champagne in a Dixie Cup.

0: Aprofito per recordar-te que totes les músiques d'aquests artistes amics del Music City estan disponibles a les plataformes digitals, Spotify i tots aquests llocs perquè les puguis comprar i així donar suport a aquests grans artistes. I també et recordo que el podcast del Music City s'acompanya d'un text descriptiu amb tots els noms dels artistes i les cançons que sonen a cada programa perquè ho tinguis com a referència.
1: Music City.
0: I de les terres canadenques girem el timó per tornar cap a casa, per enfilar la recta final d'aquest últim programa fent la darrera parada al costat de la gent de la nostra terra. I és que, si hem començat el programa parlant de l'escena d'aquí, continuarem ara mateix amb una de les formacions més potents i autèntiques del panorama del country americana a casa nostra. Rebem amb tots els honors els amics de The Fire Roots Band. Ells també han volgut posar el seu granet de sorra a la maleta de la temporada i ens han fet arribar aquesta cançó, que és una autèntica declaració de principis de cara a les setmanes de descans que tenim al davant. El tema es titula Take the Ride, agafa el viatge, surt a la carretera. I d'això es tracta, oi? D'agafar el cotxe, posar la ràdio a tot taco, deixar-se portar per la ruta i gaudir del camí. Ells ho fan amb una potència, una base rítmica i unes guitarres brutals que demostren que a Catalunya es fa música d'arrels al mateix nivell que qualsevol cantera de Nashville o d'Austin. Companys, un luxe total tenir-vos a la graella del programa i gràcies per fer-nos arribar aquesta bomba d'energia per tancar el curs radiofònic en alta fidelitat. Prepareu el motor, agafeu fort el volant i take the ride amb els grans The Fire Roots Band.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: I des de Barcelona a les terres del País Valencià. No anem gaire lluny. Seguim jugant a casa i sense moure'ns de la nostra escena per rebre uns altres grans coneguts de la casa que ens han fet arribar a la seva música amb tota la il·lusió per aquest tancament de temporada. Una formació que destila autenticitat per tot arreu. Són els magnífics The Handsomes Wagon. És curiós perquè, tot i tenir-los ben a prop, la seva ment, el seu esperit i el seu compàs viatgen milers de quilòmetres enllà. Ens han enviat un tema que porta per títol I Left My Heart in Missouri. Vaig deixar el meu cor a Missouri. I és que la música té aquest poder màgic, oi? El fer que uns músics de casa nostra agafin els seus instruments i posin tota l'ànima i aconsegueixin encomanar-te aquesta enyorança i aquest aroma 100% nord-americà. Com si realment estiguessin viatjant per les carreteres de l'estat de Missouri, una peça d'arrels cuinada a foc lent que demostra que la qualitat enorme que tenim a la pedrera de casa nostra. No, és un plaer immens tenir aquest tros de cançó a la maleta del programa per acomiadar el curs. Moltíssimes gràcies per fer-nos-la arribar i continueu fent tan bona feina.

de les veritats de la vida, dels desenganys de l'amor i d'aquesta tossuderia tan humana d'intentar arreglar el que ja està trencat, o com diu el títol, de llançar bon amor darrere del dolent. Lynette, thank you so much for sending this beautiful song to our shack.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Seguim obrint camí en aquesta última hora de ràdio abans de tancar les portes del Xac per vacances. I ho fem viatjant gràcies a la música que ens ha arribat directament a la bústia de la casa. La següent parada del nostre mapa sonor la signa una vella amiga del programa, la Birdie Nichols. La Birdie s'ha volgut fer present en aquest comiat de temporada enviant-nos un tema que des del mateix títol ja destila l'essència més pura d'aquell estil de vida que tant ens agrada. Es titula Cowgirl On, una cançó que parla de resistència, d'ajustar-se al barret, de pujar la sella i de tirar endavant passi el que passi amb l'orgull i la força d'una autèntica vaquera. Té un ritme fantàstic, d'aquells que et fan moure el peu des del primer compàs i una interpretació vocal plena de caràcter que encaixa a la perfecció amb l'energia que volem per a aquest tancament de curs. Birdie, una autèntica joia tenir aquest regal a la nostra emissora. Thank you so much for sending this track to the station. We love that cowgirl spirit.

0: Com ho veus això, Josep Lluís?
1: I m'ho passo molt bé escoltant Music City.
0: Gràcies, home, ho celebro. Mira, si veníem a reivindicar l'esperit de les vaqueres, no deixem la sella de muntar, perquè la següent artista que ens ha fet arribar el seu material aquesta temporada ens porta una d'aquelles veritats absolutes del gènere fetes cançó. Ens anem a escoltar la proposta de la Yvonne Munro. La Yvonne s'ha sumat a aquest darrer programa de la temporada enviant-nos un tema que ja des del títol ho diu tot, A Cowgirl Never Sings the Blues. Una vaquera mai canta el blues. I és que d'això es tracta, oi? De mantenir el somriure, de mirar el costat positiu de les coses i de no deixar que les penes et tombin. Una cançó super encomanadissa amb un ritme fresquíssim que et convida a saltar a la pista de ball de cap a peus i que desborda optimisme per cada costat, ideal per encarar les vacances amb la millor de les actituds. Yvonne, thank you so much per aquest regal en forma de cançó que ens ha omplert el xac de la ràdio de bona energia, de bon rotllo. Vinga, fora tristeses amunt els barrets i que es noti el ritme, així sona la Yvonne Munro.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: I fins aquí aquest episodi 265 del Music City, últim de la temporada radiofònica. A l'octubre tornarem amb energies renovades. Espero que el programa d'avui, amb totes aquestes aportacions dels artistes que ens han fet arribar al xac de la ràdio, us hagi agradat i que, de la mateixa manera, la propera temporada també us puguem fer arribar tantes altres novetats tan fantàstiques com aquestes que hem escoltat avui. Moltes gràcies per fer-nos confiança a totes les emissores indicades al Music City i també a Country Shack Radio. Gràcies a tots els oients i gràcies també a tots els tècnics de continuïtat que han fet arribar les nostres vibracions fins als vostres aparells de ràdio. Salutacions molt cordials dels que hem fet aquest programa amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, en Víctor Uller, el control d'emissions, junt amb tots els tècnics que esmentàvem fa un moment, i en nom propi, Joan Balaguer. Stay healthy, keep it country, i no compris, adopta, i bones vacances. Music City és una producció de Country Shack Radio.

0: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció, a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
2: Del pita, pita, del.
1: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
3: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas: medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
0: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
4: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
0: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
4: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
3: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
4: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
4: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
0: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. el conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Ràdio Cunit.
6: El 107.0.
7: Vols estar informat de les estrenes?
8: Saps quins són els mites del setè art?
7: Ho saps tot del món del cinema.
8: Quines són les millors pel·lícules de la història?

0: Si t'agrada el cinema, si ho vols saber tot de les bandes sonores, directors, actrius i actors, cada divendres Jordi Mauri et portarà al fascinant món del setè art. So, càmera, silenci, acció.
1: Benvinguts un dia més al món dels 35 mm, al món del 7R. Ja tornem els d'aquí al Silenci i Acció, com sempre, amb en Jordi Mauri, al qual podem disfrutar de diverses seccions, entre elles la pel·lícula Fantasma de la Setmana, que és l'espai al qual, com sempre, doncs oferim a tota l'audiència per la participació dels nostres oients, al qual mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit. També tenim un esmorzar per dues persones al Rincó del Tapeo 2. També 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme de Vilanova. I a l'Hotel Àdia també un fantàstic mega menú per dues persones. Aquí l'Avinguda Mediterrani cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. I com no, també al Museu del Ferrocarril de Catalunya Vilanova, aquesta invitació per dues persones. És molt fàcil de participar. Només has d'anotar-te ara les vies de comunicació directes, les quals us facilitarem tot seguit, i doncs podreu trucar, posar-vos en contacte amb nosaltres en qualsevol moment del programa, sobretot també al llarg del programa Cunit del Dia, o també doncs al qual de dilluns a divendres podem disfrutar i podeu doncs també posar-vos en contacte per poder deixar el vostre, bueno, el vostre títol. Doncs els afortunats que encertin entraran en el sorteig d'aquest fantàstic lot de regals, al qual doncs podeu venir a buscar els vostres tiquets aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de migdia. Recordeu que els vals són personal intransferibles, s'han d'utilitzar amb el seu DNI i caduquen al cap de 15 dies. I dit això, anem a repassar les vies de comunicació directes a les que són aquestes i estan ben obertes.
0: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-67-49-18. 977-67-49-18.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18. 977-67-4918.
1: També tenim la nostra web, que s'ha renovat, i al qual doncs també trobareu el nostre apartat de contacte, on trobareu un fantàstic formulari per omplenar, i també doncs les nostres, el nostre xat de l'intel·ligència artificial, i també les xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
1: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, com cada divendres a les 5 de la tarda i en reposició els dissabtes a la 1 de migdia, i al nostre podcast, www.radiocunit.cat. Busca'ns al programa Silenci i Acció amb Jordi Mauri. Jordi, què tal? Estem molt bones.
3: Hola, Jaume. Doncs mira, avui estic emocionat.
1: Sí?
3: I per dues raons.
1: Aviam.
3: T'explico. La primera és que, bé, aquest és el darrer programa abans de vacances, i que any darrere any Silenci i Acció repeteix la mateixa pel·lícula, diguem-ho d'aquesta manera. És a dir, ja portem molts anys en antena, i a més, doncs, si Déu vol, després de vacances tornarem una altra vegada amb el Silenci i Acció.
1: I camí del 20è aniversari de Ràdio Cunit.
3: Exactament. I llavors, clar, això produeix una sensació, no, com t'ho diria, de pau, i dir, escolta, hem complert fins al moment amb la nostra, amb el nostre objectiu, però tornarem, i tornarem per quan acabin les vacances, és a dir, al voltant del setembre, no, sí. Jaume? Tornarem a ser al peu del canó. I la segona cosa per la qual estic emocionat és per la, a veure, aquesta visita que ha fet el Sant Pare, o està fent...
1: Ha fet, clar.
3: El Sant Pare a Catalunya, sobretot a Catalunya, i bé, la predisposició que ha tingut el Sant Pare de parlar en català, i sobretot la visita a Montserrat ha estat una... Vaja, per mi...
1: Sí, el millor.
3: A veure, millor o... No. Jo diria que el més entranyable, com a cristià, com a catòlic, i vaja, veure l'escolania, atenció, més antiga d'Europa, la més antiga d'Europa, cantant el Virolai. Vaja, això, sí, sí, això és irrepetible.
1: Això és, era culminant, eh? Sí. És una barreja de sensacions, d'emocions i de tot plegat. Bueno, i també a la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, commemorant el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que també, jo crec que li hauria agradat també, si hagués estat viu Antoni Gaudí, aquest acte que també, déu-n'hi-do, espectacular. A més, ja es pot observar majestuosa l'església més alta del món, diuen, també, de la Sagrada Família.
3: Primer, per la seva alçada, i després, si ho mirem a l'alçada sobre el nivell del mar, encara la fa més alta. O sigui que, sí. Bé, escolta'm, Catalunya és així.
1: Sí, senyor.
3: I els catalans
1: també
3: som així.
1: Ahí està.
3: Molt bé, Jaume. Vinga, va, parlem de cinema?
1: Molt bé.
3: Doncs vinga, jo el que faria ja és començar amb el sumari que obre sempre el nostre programa, perquè us comentaré què és el que tenim dins d'aquest programa d'avui, el darrer, abans de les vacances.
1: Som-hi, doncs.
2: Cinèfils, pareu molta atenció. Aquest és el sumari d'avui. Ells són els clàssics de la televisió.
3: Doncs sí, avui el programa comença amb un clàssic que va ser tot un èxit l'any 1980. De fet, va ser una minissèrie de 5 capítols de 2 hores, la qual, sota el títol de Shogun, es mostra com era la societat feudal del Japó del segle XV, amb Richard Chamberlain com a principal protagonista.
2: Quina és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana?
3: La darrera pel·lícula fantasma d'aquesta setmana, abans de les vacances, és una comèdia d'acció francesa de l'any 2003, amb un guió un pèl elemental que, si va tenir algun factor al seu favor, va ser l'actuació dels dos protagonistes principals, Gérard Depardieu i Jean Reno.
2: Oh, els grans mites del cinema!
3: Bé, doncs el nostre convidat d'aquesta setmana és un actor canadenc de teatre, cinema i televisió. Vaja, tot un mite de la interpretació. Christopher Plummer, el qual serà recordat amb títols molt importants com Sonrises i Làgrimes, La Batalla d'Inglaterra o La Caída de l'Imperio Romano.
2: Podrem saber quines són les estrenes de la setmana?
3: Vaja, el que dic cada setmana. Jo trio 4 de les que s'estrenen i aquestes són les recomanacions que us faig per si voleu anar al cinema. Efectivament.
1: Molt bé, déu-n'hi-do, eh?
3: Sí, doncs fem una cosa. Ja anem de cara als sospirs aquests que estan esperant tots aquells que escolten el programa Silenci i Acció. Què et sembla, Jaume?
1: Ai!
3: Ai, ai, ai.
2: Ai, com enyoro les sèries clàssiques de la tele. Heidi, Bonanza, Los Intocables... Vosaltres també? Sí.

0: totes, totes les trobarem a Els clàssics de la televisió.
1: Molt bé, Jordi, què tenim aquesta setmana?
2: Doncs mira, Jaume, aquesta setmana ens visita, una minissèrie de televisió nord-americana japonesa de l'any 1980, de 5 capítols de 2 hores de durada cadascun. La sèrie és Shogun, la qual es va filmar sencera al Japó i va comptar amb les actuacions en els principals papers de l'actor nord-americà Richard Chamberlain i del japonès Toshiro Mifune. És broma, eh? A veure, el títol de la minissèrie, Shogun, que en japonès significa literalment comandant de l'exèrcit, era el títol històric que es donava al militar suprem al Japó feudal. Encara que l'emperador era la màxima figura cerimonial i divina, el shogun tenia el poder polític i militar real, governant el país de facto. Així doncs, l'acció de la minissèrie es desenvolupa al Japó feudal de l'any 1600, alguns mesos abans de la famosa batalla crucial de Sekigahara. Cal dir que la cadena NBC va tenir a Shogun la major audiència setmanal de la seva història. Va tenir una mitjana de 26,3%, sent la segona més alta de la història de la televisió, després de la cadena ABC amb la sèrie Raíces. Doncs sí, Jaume, aquest ha estat el clàssic de la televisió d'aquesta setmana, la minissèrie Shogun, de la qual escoltarem de la mà del compositor Maurice Jarret la música Com començaven els capítols.
1: Molt bé.

és veritat o no. Tots tenim motius per enyorar les sèries de la tele. Per això, cada setmana, a Silenci, Acció, escolto els clàssics de la televisió.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Doncs sí, hola, cinèfils. L'equip de Silenci i Acció ja té tot preparat per tal de començar les vacances d'estiu. A partir d'ara descansarem, mentre comencem a preparar tranquil·lament el nostre retorn amb més propostes, totes amb aquest sabor que tant us agrada, el sabor del setè art, el món del cinema. Doncs bé, com a darrera pel·lícula fantasma, abans de les vacances, tenim un film franco-italià de l'any 2003, dirigit per Francis Weber, amb la participació com la parella protagonista de Jean Reno i Gérard Depardieu. La pel·lícula és la típica comèdia d'embolics i acció al servei dels dos protagonistes.
2: Què t'ocorre?
3: Nada, es que... es la primera vez que me llaman inteligente. La verdad, he estado bien. Lo de la grúa y eso no era tan fácil.
2: Cállate.
3: No le dije a Martino que no bebiese, pero no puedo estar en todo. En fin, lo principal, somos libres gracias a mí. Me encanta que me encuentres inteligente.
2: En la calle, en pijama de hospital, sin dinero y con toda la poli detrás y se cree inteligente.
3: ¿Tú me encuentras inteligente? ¿Lo acabas de decir?
4: ¿Qué pasa aquí? Yo no llamaría a la poli, lo juro.
2: ¿Qué vendes aquí?
4: Artículos de fiesta, de broma, adornos diversos.
2: Necesito ropa y dinero.
4: Ropa solo ahí está.
3: ¿No hay tallas grandes?
2: ¿Te vas a vestir de zorro, idiota? ¿Todo?
4: Empiezo el día y de momento no va bien.
2: No llames a la poli.
4: No, no, se lo juro.
5: Ha contactado con la comisaría del distrito quinto, no se retire.
2: ¿A quién llamas ahora?
4: A mi mujer.
2: ¿Tu mujer se llama comisaría del distrito quinto?

0: Vete si quieres, no te voy a seguir, pero si vas a matar a ese tipo, no está bien. No sé què t'he hecho, serà grave, però...
1: Bé, abans us he dit que el criminal Ruby tenia dos problemes, la policia i la màfia. Doncs no, en té un altre. Mentre és a la presó, aquest ja no parla amb ningú. No respon als interrogatoris i resta mut, tot mirant fixament la paret que té al front. Llavors el comissari de policia té una idea brillant. Assabentar-se que l'altre personatge, en Quentin, no, ha tornat bojos a diversos presos durant les últimes setmanes perquè no para de parlar, posen junts a la mateixa cel·la els dos personatges. Doncs el comissari veu això com una manera d'aconseguir que Ruby parli.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita de...
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Ja ho diem, nosaltres tenim la clau de la fàbrica dels somnis. La obrim i què hi trobem? Els grans mites del cinema.
1: Molt bé, Jordi. Què hi trobem? Què hi trobem?
2: Sí, Jaume, això és el que faig. Obro la fàbrica dels somnis i entrem i llavors, naturalment, trobem un mite del cinema. Aquesta vegada i com a darrer convidat abans de les vacances d'estiu, tenim un actor de teatre, cinema i televisió canadenc, el qual va néixer a Toronto el 13 de desembre de l'any 1929 i que morí el 5 de febrer del 2021.
1: Mira.
2: El nostre convidat és Christopher Plummer.
1: Mira, toma.
2: Tot un mite que va tenir una carrera professional que abraça 5 dècades com a artista. Voldria dir, pels seguidors del programa, que si no recorden el nom d'aquest actor en el cinema, dirà que hi ha un paper en un film on va ser reconegut i conegut donant vida a Georg Ludwig von Trapp, a la pel·lícula, el musical, Sonrises i Làgrimes, al costat de Julie Andrews. Doncs bé, tot i que de ben jove va començar a estudiar música, ell volia ser pianista. Aviat va veure que la seva vocació era la interpretació com a actor. Després d'uns anys d'estudi i de petits papers al teatre, i gràcies al domini de l'anglès i el francès, Plummer dona les seves primeres passes al món del cinema quan Sidney Lumet el contracta per la pel·lícula Set de Triomf de l'any 1958. La dècada dels 60 és quan l'actor comença a triomfar. Així tenim que el seu rostre es va popularitzar gràcies a l'estrena de la pel·lícula La caída de l'Imperio Romano, on dona vida a l'emperador Còmode al costat de Sir Alec Guinness, Sophia Loren i Stephen Boyle. Vinga, Jaume, escoltem un fragment de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, La caída de l'Imperio Romano, que va compondre Dmitri Tiomkin.

0: quines fanfàries, Jaume?
1: Déu-n'hi-do,
0: Home, la pel·lícula era la caïda
1: de
0: l'Imperio Romano, vull dir que...
1: Sí, sí.
0: Gairebé com la passió de Cunit.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bé, continuem amb el nostre convidat, Christopher Plummer. Com he dit abans, la seva interpretació serà recordada a la pel·lícula de l'any 1965, Sonrises i Làgrimes. Altres èxits de la dècada dels 60 són, per exemple, La Noche de los Generales del 1967 o La Batalla d'Inglaterra de l'any 1969. Dins la dècada dels 70, Plummer combina, a veure, les seves aparicions cinematogràfiques amb teatrals. D'aquesta manera, després de guanyar el premi Tony pel musical Cyrano de l'any 1974, es fica en el paper de l'escriptor Rudyard Kipling, el film que volia ser, la pel·lícula, L'home que volia ser rei del 1975, i hereta de David Niven el paper de Sir Charles a El retorn de la Pantera Rosa sota les ordres del director Blake Edwards. L'any 1979, la pel·lícula Assassinat per decret passa a engrossir la llista d'actors que han encarnat a Sherlock Holmes al cinema. Més coses del

Entre els seus últims i notables treballs cal citar l'imaginari del doctor Parnassus del 2009 i una pel·lícula del 2010 on encarna un ancià vidu que revela al seu fill que és homosexual. Per aquest treball va guanyar un BAFTA, un Globus d'Or i l'Òscar al millor actor secundari. El seu últim treball va ser com a protagonista a la pel·lícula Remember, realitzat l'any 2015. Bé, Jaume, he intentat fer un repàs de la carrera d'aquest gran actor, tot i que per manca de temps, com acostuma a passar, he hagut de deixar títols per un altre programa. Donem-li la benvinguda a Christopher Plummer per a la nostra galeria de mites del cinema, tot escoltant un tema musical que sona a la pel·lícula Sonrises i Làgrimes, que es titula Edelweiss, tot un himne a la pau, la fraternitat i l'amor a la teva terra. Per això diu la cançó Edelweiss, beneeix per sempre la meva terra.

0: Vols saber quines pel·lis pots anar a veure? Doncs al lloro. Aquestes són les estrenes de la setmana.
1: Aloro, aloro, que no estamos tan mal, que estamos muy bien,
2: Aloro, aloro, que estamos muy bien, i havia promès que quan arribés el darrer programa abans de vacances faria una petita relació, per deixar veure aquells seguidors d'aquest esport tan magnífic que és el futbol, deixar veure quins són els èxits i els fracassos d'altres. Però no ho faig, apa. M'esperaré quan tornem de vacances, Jaume.
1: Vaja. Bueno,
2: ja,
1: bueno.
2: Ja, home, hi ha hagut equips que han pujat de categoria, cosa que felicito.
1: Molt bé.
2: Hi ha hagut equips que han intentat pujar de categoria i per poquet no han pogut.
1: Però bueno, però hi haurà equips que tornen a retrobar-se.
2: Exacte.
1: I a compartir vetllades màgiques,
2: Sí, bé, abraçats com a germans, sí. Bé, no, va, ja en parlarem la temporada que ve. Bueno, després de vacances. Vinga, va, anem a parlar d'estrena, Jaume. Mira, aquesta setmana no tenim cap de sustit quina pena, tu.
1: Vaja.
2: Però bé, atenció, torna el rei Midas del cinema, Steven Spielberg, el qual ens porta una pel·lícula, vaja, d'aquelles típiques seves. La pel·lícula nord-americana, evidentment, es titula El dia de la revelación, tal com he dit abans, dirigida per Steven Spielberg i amb música del seu gran amic John Williams. És una pel·lícula d'extraterrestres, vaja. Per fi, després de molt de temps, tornem a tenir una història del rei Midas de Hollywood,

0: Jo diria que és com una mena de la continuació de la famosa Encuentros en la tercera fase. No ben bé continuació, però vaja, jo diria que està molt relacionat al tema de la història. A veure, si descobríssim que no estem sols, si algú obrís els ulls de la gent i t'ho demostrés, t'espantaries? Arriba el dia de la revelació, Jaume.
1: Ui, ui.
2: Los estoy viendo.
3: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters. To really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
4: ¿Qué has robado?
2: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
3: This is a story about us. All of us.
4: Buenos días, Kansas City.
3: Up against the most extraordinary event in human history.
4: ¿Qué me está pasando? Tengo miedo, estoy muerta de miedo.
5: No tienes por qué. Tienes a alguien más.
4: Daniel Kellner.
2: ¿Quién es?
4: No vuelvas a la casa. Te han encontrado. No sé quién eres, pero te van a matar.
5: La humanidad no podría aceptar lo que sabemos. Tenemos que detenerlo como sea.
2: ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?
5: 79 años de mentiras y ocultación tienen que acabar.
6: Interrumpimos la programación.
3: When Disclosure Day actually happens, we're going to have to accept.
1: Doncs interrompim també el tràiler.
0: Exacte. No, i a veure, aquest que parla en anglès en aquest tràiler és el mateix Steven Spielberg que explica el perquè d'aquesta pel·lícula, no?
1: Està molt bé.
0: Bé, doncs el dia de la revelació, pel·lícula de Spielberg, que podreu veure ja als cinemes. Vinga, tenim una altra. En aquest cas és canadenca, la pel·lícula. Es titula Un talento único. És un thriller, atracaments, tracta el tema de la discapacitat auditiva. A veure, trobem un jove afinador de pianos que pateix hiperacúsia. Hiperacúsia, correcte. Un defecte que li provoca percebre els sons a un volum exageradament alt. Un bon dia, però, el jove descobreix que aquest defecte el pot aplicar per obrir caixes fortes. Clar, només que acosti l'orelleta a la caixa forta i doni voltes a la rodeta, cric-cric-cric-cric-cric, sent perfectament, quin és la manera d'obrir aquesta caixa. El problema és que quan ho posa en pràctica es veurà involucrat en el perillós món del crim. Clar, quan s'assabenten els malos de la pel·lícula que pot obrir caixes tranquil·lament, l'agafen. Un talento único. Escoltem el tràiler, Jaume.
1: Molt bé.
7: Disculpe. Sí, senyora?
8: El vàter pierde agua. Les daré $100 más.
9: ¿Qué dice?
7: Que si le arreglamos el vàter.
9: Somos afinadores, arreglamos pianos.
8: 200.
9: 500 y hablamos. Harry Horowitz, afinador y reparador. Este es Nicky, mi aprendiz. Tiene un problema de oído, pero es un virtuoso.
10: Un virtuoso, ¿eh?
9: Igual tú le inspiras.
7: Vale, gracias, Harry.
10: Cierra los ojos, ¿qué es esto?
7: Do, fa sostenido, mi séptima bemol novena. Fa sostenido, sol, la sostenido, si sobre re sostenido.
10: ¿Nunca te los quitas?
7: No. Tengo hiperacusia, una alergia a los ruidos fuertes. ¿Hola? ¿Cuánto tiempo os queda? Hacéis mucho ruido.
11: Lo que haga falta, a menos que nos abras la caja fuerte. Bueno, si quieres ganar mucha pasta, llámame.
7: Harry Horowitz.
10: El saldo pendiente en esta cuenta es de $36,000.
12: ¿De dónde vas a sacar tanto dinero?
7: Me las apañaré.
1: Bueno, doncs que s'apanyi, eh?
0: I tant. Bé, Jaume, ara passem a una pel·lícula alemanya.
1: Molt bé.
0: Sí, és una comèdia... És, atenció, històrica, la pel·lícula, ambientada als anys 90. Es titula Este Oeste. Som a l'estiu del 1990. Moment històric de la reunificació alemanya després de la caiguda del mur de Berlín. Un bon dia, una família troba en un magatzem abandonat milions de marcs de l'Alemanya de l'Est. Una moneda, això sí, que està a punt de perdre tot el seu valor. Aquí comença una cursa contra rellotge. La família, aprofitant diferents buits legals, intentarà treure profit d'aquests diners, d'aquests milions de marcs de l'Alemanya de l'Est. És una comèdia, però, atenció, la història està basada en un fet real. Escoltem el tràiler, Jaume.
13: ¿Creéis que me he vista de negro?
14: ¿Y eso que planeáis es legal?
15: ¿Qué es legal y qué es ilegal hoy en día? Depende de cómo se mire.
16: Esta es, desde ayer, nuestra antigua moneda.
13: ¿Podemos llevárnoslo?
16: Claro, es solo papel.
15: ¿Qué hacemos con esto?
13: Lo contaremos.
15: Uf, serán millones.
17: Buenas tardes, señor Yaritza. Le traigo algo muy interesante.
18: Lo siento, solo tenemos marcos antiguos.
17: Vale, le dejo el cambio a 7. Tiene hasta el viernes para cambiarlo.
18: Quedan 3 días.
13: ¿Quieres decir que este dinero que os habéis encontrado es del Estado? Y como es del Estado y somos parte de él, nos pertenece. Lo que pertenece al Estado, pertenece también al pueblo.
19: Hemos ideado un plan. Vamos a comprar la fábrica.
15: ¡Sí!
18: ¿Existen los billetes de 200?
16: Nunca llegaron a ver la luz. Se imprimieron para tener liquidez cuando invadiéramos Occidente.
18: Nos han tenido engañados.
13: Eso siempre lo había sabido.
18: Sí, pero tenía esperanzas.
15: Un billete de 200 no existe.
18: Mierda. No somos delincuentes, solo queremos justicia.
16: Primero nos cargamos el socialismo, ahora le toca al capitalismo.
15: Maldito capitalismo, ¿eh?
18: Sí, o economía de libre mercado.
15: ¿No es lo mismo?
0: És lo mismo.
18: És veritat.
1: És veritat, és veritat.
0: Claro. Bé, no, a veure, interessant la comèdia, Jaume, però repeteixo, basada en una època real, o sigui, sí, van fer trontollar l'economia de l'Alemanya Occidental, perquè, clar, aquests diners els podien bescanviar, però és que el que feia l'Alemanya Occidental és tenir en mà uns diners que no servien per res.
1: Clar.
0: Però bé. Vinga, va, la darrera. Aquesta la comento, Jaume, malgrat no s'estrena aquesta setmana. S'estrena el proper 17 de juny, que ja no estarem en antena, la gent del Silenci i Acció. Però he volgut fer-ho perquè és una pel·lícula que portarà, vaja, oh, i omplirà de joia i felicitat a molts seguidors d'una saga molt famosa.
1: Sí?
0: Toy Story.
1: Mítica.
0: Sí, i tant. Doncs bé, s'estrena Toy Story 5, és a dir, 5. Pel·lícula nord-americana de la Pixar Animation Studios i també, clar, evidentment, de Walt Disney Pictures. A veure, tornen les joguines més famoses del cinema. Però atenció, tracta un tema molt important d'avui en dia, Jaume. Tots els personatges s'enfronten a un nou repte quan coneixen a Lilypad, una nova tablet que arriba a l'entorn familiar amb unes idees que revolucionen la tranquil·litat de la llar. A veure, totes les joguines són molt contents, feliços, amb la nena que juga amb aquestes joguines, però quan arriba aquesta tablet s'ha acabat el bròquil i la nena només té ulls per la tablet. A veure, els jocs duran a ser el que eren? Això ho veurem a la pel·lícula, Jaume. Toy Story 5, escoltem el tràiler?
1: Molt bé, eh?
20: Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
21: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y... ¡Huchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor!
22: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
23: ¡Gracias, gracias!
24: ¡Hola! ¡Soy Lilypad! ¡Vamos a jugar!
25: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
26: ¡Bonnie! ¡Basta de pantallas por hoy!
23: ¡Vale!
27: Quiero hablar contigo, aparato.
28: Por favor, llámame Lily.
27: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y...
28: Entiendo.
27: ¡Ni siquiera me estás escuchando!
28: Te lo traduzco al inglés. Mira.
29: Now look here, me and the toys have been working all summer.
28: ¿Y ahora en español?
29: Los gemelos bordan al otro lado de la calle.
27: ¿Qué?
30: Yo me pido detrás de la cómoda.
31: Woody,
2: ¡Jessie! ¡Hola!
3: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
2: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
4: ¡Es el fe!
3: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
2: No sé qué decirte, Jessie. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
5: Bonnie me está dejando por un aparato.
6: Hay un amigo en mí.
2: He venido lo antes posible.
8: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
2: Esto es un poncho, Forky.
3: Alguien necesita un rotum marrón.
9: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
2: ¡Oye! ¡Tengo el son de paz!
9: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
10: ¿Eres un anciano de juguete?
2: ¿Qué? Se cree que eres un anciano porque estás calvo, Woody.
1: Molt bé, Jordi, ho tenim que deixar aquí i que se'ns tira el temps a sobre allà, eh?
11: És l'hora dels adeus, germans. Donem-nos les mans, senyal d'amor i senyal de pau.
1: Sí, senyor.
11: No és un adeu per sempre, és un adeu-siau.
1: Molt bé. Doncs diem adeu-siau també. Molt bones vacances, Jordi. Com sempre, tot un plaer. I si Déu vol, ens tornem a retrobar la temporada que ve.
11: Si Déu vol, ens tornarem a trobar a la trinxera del cinema. Jaume, bones vacances quan les facis. Cuida't força i porta't bé, eh? Fes... Bon minyó, eh?
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies. Abraçades. Adéu-siau. Adéu.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
3: Tots els dissabtes a les 11 del matí.
4: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Sou en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
5: I ara també repetim els divendres a les 6 de la tarda.
6: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
7: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva volta codavito amb pastifat de brumen, t'agradarà Hit Parade.

Quina cançó tan meravellosa! Te'n recordes d'un senyor que es deia Lobo? Te'n recordes d'aquell que va cantar Baby, m'agradaria que m'estimessis, Baby, I love you too, come to me? Bé, doncs Lobo, a part d'aquella meravellosa, aquella romàntica, aquella cançó tan dolçona, també tenia altres cançons fantàstiques. Jo recordo una altra també que es deia Mi Dog Named Boo, dedicada amb el seu gos. Però aquesta és una meravella. No obstant, aquesta cançó, i de forma curiosa, va tenir una versió també molt coneguda al nostre país. Va ser la versió que van fer Alicia i Nubes Grises, i amb un títol molt diferent, que no tenia res que veure amb aquest tema meravellós de Lobo, amb Don't Expect Me. I aquí es deia, si te marxes, te'n recordes? Do you remember? Sí, sou el Para que no me olvides. 2 hores, 120 minuts màgics per recordar.

Gràcies, amic Ernest, gràcies a l'Ernest González per acompanyar-nos i fer-nos aquesta meravellosa cançó, el nostre Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. Weekend cap de setmana, Remember Records, des de fa 3 dècades, el Para que no m'olvides, amb aquesta freqüència que escoltes des de les ondes màgiques de la teva FM, des de les emissores també, que estan sortint, no direm que l'aire per si interiorment, des de les xarxes, ràdio, internet també, per tot el món. Des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio, us saluda cordialment Joan Enric Vidal i tot l'equip de la ràdio, Moncho Viala i Patrick Hernández. T'agrada recordar? I què millor, amb aquest Para que no m'olvides, que tinguem en compte la data que l'estem enregistrant, parlar de la tardor, aquesta estació, per uns màgica, per altres no tant, per altres diuen que és una estació que deprimeix, no sé per què. La tardor és meravellosa, almenys amb la seva part inicial. Ja si anem a la part final, la cosa ja canvia bastant. Amigues, amics, les cançons de la tardor, de l'otoño, de autumn, i també, evidentment, cançons que fem una mica de trampa amb el bon sentit, són de la tardor o estan vinculades a la tardor. Som-hi, doncs, perquè en tenim bastantes i de molt divertides. La tardor és potser la cançó, l'estació de l'any, conjuntament a l'estiu, més prolífica a l'hora de fer, de compondre, d'inspirar-se amb les cançons. I és que la tardor dona per moltes inspiracions. I si no, que li preguntin amb el Sembra Tristó, per què te cantava Dani Daniel. La tardor i el vent estan associats, almenys amb altres temps i èpoques. Avui en dia, amb la qüestió del canvi climàtic tan pregonat, ja és una altra història. Però vaja, la tardor i el vent estan molt associats. Viento de otoño. Dani Daniel. Cançons de la tardor. Para que no me olvides.

La primera i bona mostra del que anirem escoltant amb aquest pare que no m'oblides, Dani Daniel. Que bé cantada, cançons molt tristes, de desamor, de trencament, i també algunes de divertides com aquell vals de les mariposes, o aquella niña no te pintes tanto. Però les demés eren d'un to... Ai. Les cançons de la tardor, Dani Daniel, la primera. La segona, amb un mític de la música dels Estats Units, que cantava freqüentment amb un castellà molt peculiar. Do You Remember, s'han recordat de Nat King Cole? És la seva versió d'aquelles hojas muertes, o chumlips, que més tard escoltarem amb alguna altra versió també molt important. Però Nat King Cole va fer aquesta versió que escoltem ara al pare que no m'oblides. Que bé cantava aquest home. Una de les veus mítiques dels, de la postguerra, dels 50 i 60, Nat King Cole. Aquí, amb Americà. Of red and gold.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Els diumenges i festius són per recordar.
2: Sintonitzes el programa líder de la música revival dels caps de setmana. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.

y la buena música también del mundo cinema con tu September cuando llegue septiembre. La música del gran Bobby Darin de la película del mateix nom, Come to September. I és que la tardor i setembre estan més que associats. És el mes en què arriba la meravellosa tardor. Després ens arriba octubre, que també... Novembre ja la cosa canvia bastant, més fosqueta, poques hores de sol. I el desembre ja ens arriba l'hivern. Para que no me olvides, les cançons de la tardor. En plena tardor, què millor que enregistrar i homenatjar les cançons que parlen d'aquesta estació màgica. No diem estació màgica, diem sota el nostre criteri, clar, però amb cançons, com podem veure, n'hi ha de moltes i molt interessants. Ja hem tingut el Danny Anel, ja hem tingut el Nat King Cole, el Bobby Darin, quan la llegue setembre instrumental. Quina bona música feia en aquella època, eh? I també les generacions joves dels 80-90 van també fixar-se en la tardor. És el cas d'un dels grups d'aquella moguda musical dels 80-90. La Guàrdia té en aquesta cançó que parla de la tardor a la ciutat. Otoño en la ciutat.

canvis de la tardor Autumn Change, la gran dona Summer, l'omple pistes mil per mil dels anys 70 i també part dels 80. Era d'una llarga durada que feia així, curiosament. Four Seasons of Love, les quatre estacions de l'amor. Cançons de la tardor, Donna Summer, la Lady Lady, oh!

Cançons de la tardor en anglès, en francès, en castellà, en italià i també en català. La tardor és font d'inspiració per moltes cançons i cançons en forma de poema. És el cas d'aquesta preciosa cançó que ens va delectar als 80 en Jordi Serra, un cantant no massa conegut, però la cançó és una delícia que va sonar força en la ràdio d'aquella època. Poemes de tardor.

0: Els caps de setmana són per recordar, para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: I així, cançó a cançó, passen dues hores 120 minuts de Ràdio Remember, Ràdio Nostàlgia. Tot un clàssic de la música per mirar enrere, per fer funcionar el retrovisor musical. Tercera dècada del Para que no m'olvides, cada dia amb més ones en sintonia. Poemes de tardor i Jordi Serres, que bonica la cançó, eh? Potser no era massa coneguda, però sí, sempre ens va agradar. I avui, que estem parlant de la tardor i del seu entorn, mereixia punt i a part. Com dèiem, la tardor porta associat setembre, octubre, novembre, no tant, i porta associat, doncs, efectes meteorològics. Entre ells, el vent. El vent i la tardor, almenys històricament, memorialment, sempre ha tingut una vinculació molt estreta. Una preciosa cançó d'un grup que es deia Cristal, dels anys 70, que no van ser massa coneguts, però van treure tres o quatre cançons molt bones, una alguna d'elles feta pel gran José Luis Perales, que evidentment també més tard tindrem aquí el gust d'escoltar. Cristal, un trio que van cantar aquesta cançó de mil i un bons records, almenys per mi, per tu espero que també, con el viento.

0: que bonica, Venien des de Sud-amèrica, es deien Cristal. I Dit con el Viento va ser una preciosa cançó. Potser la millor del seu repertori. Hauria d'alguna que altra. Ens arriba a massa èxit, però sonaven de meravella. Les cançons de la tardor, amics, amics. En aquestes dues hores d'aquest cap de setmana. I què millor que en aquesta època de l'any que estem enregistrant aquest parc, que no m'olvides. Parlar de la tardor. Tardor màgica. El Serrat també tenia el seu pensament, el seu punt de vista amb la tardor. Aquí va una cançó preciosa de Joan Manuel Serrat cantada en castellà. Va ser una de les primeres que va cantar Joan Manuel Serrat en castellà i que prodigaria a molts més altres. És aquella mítica Balada de Otoño, un tema ple de poesia i sentiment de tardor.
1: Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre

0: Temps de ràdio, temps de records. Des del Penedès i per tot el món, amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: T'acompanya Joan Enric Vidal.

Els Pop Tops, amb la seva etapa inicial i més comercial, amb el Filtering com a gran solista, acaba d'arribar als Estats Units. Va ser una de les grans bandes que va trencar amb el tòpic dos conjunts de 4 o 5 components. 6 components excel·lents, més el cantant. Pop Tops i aquest viento de otoño. No obstant, la cançó màxima de les de la tardor, n'hi ha moltes de boniques, però n'hi ha dues sobretot, aquesta és una, l'altra vindrà després. És aquesta cançó que un dels millors cantautors que mai ha donat la música del nostre país, estem parlant de José Luis Perales, clar que sí, va ser aquesta cançó que ell va dedicar-li amb aquella tardor que ell vivia amb aquells paratges de la seva terra natal, a Cuenca. Hi ha una cançó preciosa que defineix el que és la tardor amb les terres de l'Espanya interior, diuen de l'Espanya buida, i on d'ell mai va marxar. Perales, i aquesta preciosa i gran cançó dedicada a la tardor, Canción de Otoño, un tema memorable.

Spring, Summer, Winter and Fall, dedicada a la tardor, però també a les altres tres estacions. Primavera, estiu, hivern i tardor. L'època de Demi Roussos, on era l'heroi solista d'un gran grup format a Grècia, Aphrodite Child. Com van les cançons de la tardor? Ets el pare que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. I com sempre diem, recordar és tornar a viure. Recorda nosaltres el pare que no m'olvides. Com ja fan alguns, moltes dècades, i altres amigues i amics que es van incorporant poc a poc amb noves freqüències, sintonies i llocs d'emissió d'un clàssic de la música revival arreu de Catalunya i el món. Pare que no m'olvides, Blue Velvet. Les cançons de la tardor, Aphrodite Child, que bons eren, Demi Roussos. El gran Vangelis Papatonisseou als teclats va ser un autèntic, podríem dir, pròdic de la música. L'altre component, el Lucas Sideras. També des de Sud-amèrica, a part de la música del trio Cristal, que abans ja puc sentir, hi havia cançons de la tardor. Leo Dan, un dels millors cantautors dels 60 i 70 d'Argentina, li cantava a Un dia de tardor, Un dia de otoño, un tema d'un Leo Dan molt i molt jove, abans que triomfés amb aquell mític Te prometido, o amb aquell Sol una vez, o Como te extraño, mi amor, Como te extraño, Un dia de otoño.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Beethoven.
1: Dos factors que van junts a la mà. Winds of Change. Quina meravella de Scorpions. Amb aquest xiulet meravellós, ben tocat. Cançons de la tardor, Scorpions. Quina meravella, anys 80. Para que no me olvides, 120 minuts, 2 hores, en cap de setmana, 3 dècades.
2: T'agrada recordar? Ets a la millor sintonia. Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Des del Penedès, per tot Catalunya i tot el món.

Miguel Gallardo també es va apuntar a les cançons de la tardor. Va ser una de les últimes que va gravar abans de que ens digués adeu molt prematurament, abans del que seria molt desitjable. Molt bona gent, el Miguel Gallardo. Va tenir el gust de compartir amb ell bones estones de ràdio amb la seva estada a Vilanova i la Geltrú. Luna de otoño, les cançons de la tardor, para que no me olvides, d'aquí, d'allà i de més enllà. Hi ha un tema preciós que parla, no directament de la tardor, parla del temps de foscor, i és que la tardor dona peu a l'entrada del món fosc de les hores sense sol. I amb aquest món de foscor, posem imaginació, els Platters van cantar aquest Twilight Time, temps de foscor. Para que no me olvides, posant l'imaginació a la tardor.

Mare Trini, dèiem que abans hi havia cançons per a directes de la tardor, una de les millors, a part d'aquella fantàstica canció d'otoño de Perales, és aquest vals d'otoño de la murciana universal, ja també desapareguda, la gran Mare Trini, afincada molts anys a París. Vals d'otoño, quina meravella, cançons de...

0: recordant cap de setmana 120 minuts, dues hores del Para que no m'olvides, la banda sonora de la teva vida. 60 de fons cançons que refresquis la teva memòria musical. Aquest senyor es deia Marty Gile, la cançó es deia Sea of Love. Si no recordo malament, també la van cantar Jeff Platters, que abans he pogut sentir amb el Twilight Time. Com dèiem, hi ha cançons que parlen directament de la tardor, com aquest vals d'Otoño de la Maritrini, però hi ha cançons que inspiren tardor. Les cançons del vent, les cançons de, del canvi de temps. Hi ha una cançó que està dedicada a la tardor, sense parlar de la tardor. Ja sabeu que la tardor és temps de fulles, i fulles mortes, fulles que cauen dels arbres perquè arriba l'hivern. Aquests colors de la tardor no es veuen en cap més estació de l'any. Yves Montand, un dels grans de la chanson francesa dels 60, va cantar aquesta cançó, que va tenir moltes versions en diferents llengües i arreu del món. Inclús aquí en Catalunya va tenir molt bones versions. Yves Montand, un gran de la música del nostre veí país, tan prové i tan musicalment desconegut. I tant, Yves Montand, de Fille Morte.
1: Que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi.

Cançons de la tardor. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Nino Bravo no té una cançó molt coneguda, però també té cançons de la tardor. És aquesta Arena de Otoño, en homenatge al gran cantant de Ayer o de Malferit al País Valencià, Manel Ferri. Les cançons de la tardor a mitja veu, Para que no me olvides, i aquesta Arena de Otoño de Nina Bravo.

0: o es diu desconeguda. Arena de otoño, Nino Bravo 2, llarga durada, un beso y una flor, para que no me olvides. T'agrada recordar?
1: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Paraquedas.

0: Que no me olvides.
1: El vent i la tardor, com sempre diem, van molt associats. I si el vent porta pols, per allò de que no plou, surt aquesta cançó, Dust in the Wind, pols en el vent. Te'n recordes de Kansas, les cançons de la tardor.

0: Será, será la tardor, será el otoño. Será que llega el otoño. Los Pecos ara que han tornat. 30 anys després. Pedro i Javi van deixar molt bones cançons. Serà que llega l'Otoño. Va ser ja d'una de les últimes gravacions, abans de dissoldre's i abans de tornar anys després. Pecos, aquest estiu 2025 han fet, s'han propiciat amb moltíssimes actuacions. Ai, serà que llega l'Otoño. Ja hi som, a l'Otoño. Aquí la tardor i aquí les seves cançons. I les cançons del vent i la tardor van molt associades. I si no, que li diguin a Joan Manuel Serrat. Com ho fa el vent. El Serrat de les patilles, pantalons de campana i molt de cabell. I jove.
1: És així com jo vull viure, com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. I faig créixer buscant els versos que van cap a la pols. Arrossegant les fulles seques mortes per la tardor. Com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. Jo no he nascut per llosa de marbre, per gel que al damunt d'un mort. La terra sols atrapa l'arbre i jo vaig de por en por. Com ho fa el vent. És així com jo vull viure, com ho fa el vent. El vent que es mou i que és lliure entre la gent. Obre'm, nina, la teva porta, obre'm i deixa'm passar.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
0: Shambhala, mons paral·lels.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
1: tu programa de hard rock y heavy metal.
2: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
1: y Sergio Striper.
3: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
4: Cunit al dia.
3: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
4: Cunit al dia.
3: Amb Jaume Asens.
0: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
0: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
0: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz.
6: Això sona bé.
7: DJ Jaumix presenta
8: el Tecnòdrom.
0: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
9: El Tecnòdrom
7: amb Jaume Sens.
4: Jaumix in session.
0: M'agrada. I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
10: Ada Sarasvati, del programa Shambhala, Mons Paral·lels, de Radio Cunit, investigadora, diplomada en antiguas civilizaciones como la egipcia, diplomada en esoterismo, astrología cárnica, transparapsicología, por la maestra María Rosa Vicens y el gran Sinesio Darnay, diplomada por la Universidad de Nueva York, máster por la Universidad de Florida y participante de las Danzas del Sol, de los indios Lakota Sioux, Cheyennes, hinduismo y mística rom.
11: Tú

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Shambhala, mons paral·lels.

Fidels i a peu del micro, ja tornem a estar aquí amb el programa de les grans orquestes. Avui és un programa, us haig de confessar, que és dels que m'ha portat més feina. El volia fer fa dies, però portava feina, allò que com t'agafa la mandra, agafes una altra més fàcil, no? Però bé, avui el farem. Diuen, el millor de tot no existeix, perquè sempre n'hi ha millors que els altres. Però en el cas dels bateries de jazz, es pot dir que, encara que no sigui millor, depèn de l'estil, de l'època també i de la tècnica que tenia. Però, sense cap dubte, ell és el més aclamat històricament per la seva precisió i per la seva velocitat. Al seu costat també hi ha altres gegants, perquè doncs, n'hi ha molts de molt bons, però aquest, no sé per què, inclús li han dedicat pel·lícules, i tot i havent nascut l'any 1917 i morir l'any 1987 amb 90 anys, va tenir molt temps per inculcar al jovent el que és tocar la bateria. I què passa? Doncs ara, ni més ni menys, el temps passa volant, fa uns 32 anys, que una sèrie de bateries que en aquell moment tenien entre 30 i 40 i pico d'anys es van dedicar a fer un disc dedicat amb el Buddy Rich, del que avui parlem, Buddy Rich. Hi ha uns bateries més coneguts, no tan coneguts, que ara ja són més grans, ara tenen 70, 80 anys, però a l'edat de 30, 40 i 45, doncs es van dedicar a fer aquest disc, que el fan en dos volums. Avui sentirem el primer i un altre dia sentirem el segon. El primer que sentirem és el Simon Phillips, que en aquella època tenia 37 anys, ha tocat molts estils, el heavy metal, el rock progressiu, la jazz fusion. En fi, ha tocat durant molt de temps, ha tocat tota classe d'estil, rock, pop, funk, blues i jazz, etc etc. Els tindrem amb una peça, amb l'homenatge que li fa, podríem dir, el seu mestre, entre cometes, que es diu Homes Ballant. Escoltem.

Bé, com veieu, doncs, hem començat amb molt de ritme i continuarem a tot al llarg del nostre programa. Estem escoltant un disc que es va gravar 7 anys després de la mort del Buddy Rich, acompanyats per la banda que va deixar ell, el Buddy Rich Big Band, i que va estar doncs, gravat el 94, i hi havia també diversos bateries, però entre ells que sentim n'hi ha un que diguéssim va ser el promotor d'aquest disc, que el sentirem més tard, que és un bateria que es diu Neil Peart. Ara podem sentir a continuació amb el bateria la mateixa orquestra, però anem, cada peça anem canviant de bateria. Es diu Dave Becco, que és un que va néixer l'any 1960, havia tocat amb el Michael Camilo Band, amb l'Electric Band, amb el Chick Corea, i va ser recomanat pel baixista del Camilo, Mitchell Camilo, va ser recomanat ni més ni menys en una de les gires que va fer el Simon i Garfunkel. Ara, doncs, sentim a continuació una peça que porta per nom Merci, Merci, Merci.

De ben segur que els agrada la bateria, doncs avui és un programa per disfrutar. Jo mateix, jo sóc un home amant de la bateria. Buddy Rich va néixer, com dèiem, el 1917, fill d'uns pares que eren artistes de vodevil, i es va presentar al públic molt jove, a l'edat de 4 anys ja es presentava ja als espectacles, a dalt de l'escenari, i com tenia, ja va agafar un sentit natural del ritme, per això la seva llarga carrera de 90 anys doncs, li va servir de molt haver començat de tan petitet, als 4 anys. Quan hi era dalt de tot, que era un nen molt famós, va ser el segon artista infantil millor pagat de tot el món de l'espectacle. Ara sentirem a continuació una peça del Cole Porter, que es diu Amor en Venta, i que a la bateria, al sillón de la bateria, s'hi posa l'Steve Gadd, que és un bateria d'estudi de nord-americà, ni més ni menys ha treballat amb el Paul McCartney, amb el Paul Simon, amb l'Al Jarreau, el Joe Cocker, Chick Corea, Eric Clapton, Eddie Gomez, el Manhattan Transfer, Steve Heat i Aldi Meola. I després, per acabar de redonir, es va ajuntar amb el quintet dels Manhattan Jazz Quintet. Sentim, doncs, aquesta peça que es diu Amor en Venta, del Cole Porter.

Una de les pel·lícules que va guanyar un Òscar l'any 2014, la pel·lícula que es diu Biplast, no sé si l'heu vist i us la recomano, que és la història d'un noi que vol tocar la bateria i el professor no li troba mai res ben fet. Tant tenes aquí que una de les vegades que ell, el professor li dona molta marxa, acaba amb les mans plenes de sang de tocar les baquetes. Us la recomano, és fantàstica, i la música molt bona. Ara sentirem a continuació un altre PC amb homenatge amb el Buddy Rich. Aquesta es diu La Bruixa White i està interpretada per un bateria que es diu Matt Sorum, que entre de les moltes coses que va fer va formar part de la banda Guns N' Roses. Doncs escoltem aquest La Bruixa White.

Avui dia que ho tenim tan fàcil, no? Tenim les coses molt fàcils, anys enrere, no? Però avui dia que pots agafar una entrevista amb qualsevol músic i passar al traductor i ja sabigueu tot, no? Sense saber anglès, doncs t'ho tradueix i bueno, ja ho saben vostès com va la cosa. Doncs bé, una de les coses que he llegit aquests dies és que la crítica és unànime en dir que el Buddy Rich, llàstima que no hagués estat present, ja era mort, amb aquest disc, aquest homenatge, perquè hagués estat molt content. A l'edat de 71 anys, l'Steve Smith, el bateria que escoltarem ara, vull dir que té 71 anys ara, a l'edat de 39 es va presentar les baquetes per tocar les baquetes de la Big Band del Buddy Rich i ens oferirà aquest tema que es diu Nutville.

I arribem al punt de que el bateria que escoltarem a continuació és el culpable total dels dits que estem escoltant. És el culpable perquè va raconar tots aquests bateries i el que va dir que no, doncs li va posar la pistola al pit i va ser que sí, i va aconseguir aquests meravellosos discos, el primer que estem sentint avui i un altre el sentíem l'altre dia, que és el Neil Peart. El Neil Peart, que és un bateria músic nascut a Califòrnia, en principi es va posar en moltes bandes de rock, fins que va arribar a l'època de les grans bandes, els jazz, les big band, amb el Jim Cooper, i posteriorment l'última etapa del que estem homenatjant avui, el Buddy Rich. I en termes musicals podem dir que el Peart va rebre, perquè ja va morir molt jove, molts reconeixements per la majoria de les interpretacions que va enregistrar, i ha deixat molta cosa per escoltar i per aprendre. I en termes d'influència, doncs és un bateria dels més importants de la història. Després del seu col·lega aquest, el Buddy Rich, doncs, pels joves, va tocar moltes bandes de rock, però també amb moltes bandes com la Big Band del Buddy Rich. Escoltem a continuació una peça del Duke Ellington que es diu Cotton Tail.

Moody Reis deia que mai havia anat a aprendre a tocar la bateria. Diu que no trobava ningú qualificat perquè l'ensenyés. Diu, qui em podien ensenyar? El pare i la mare. Diu, ja conec massa el pare i la mare i els conec de tota la vida i m'imagino que tocar un instrument melòdic com ells feien podria ajudar a que jo deixés la bateria. I què faria? Què faria sense la bateria? Doncs res, doncs no cal anar a classe. Tocar-la i prou. Ara sentirem a continuació un bateria francès, Manu Katché, percussionista també, i té un gran prestigi en el seu àmbit musical, perquè ha acompanyat a gent de la talla del Peter Gabriel, el Dire Straits, els Biggies, el Claudio Baglioni i també el Mango. Sentim, doncs, aquesta peça que es diu Sense soroll, del Manu Katché.

i ja no els va deixar fins que no el va copiar, però doncs ha sigut un dels millors bateries que hi ha hagut fins de la història. Ara el sentirem amb un títol molt, molt curiós, perquè diu directe i sense acompanyament. Aviam, sentim-ho.

els garrifós a vegades llegir el currículum o la vida d'aquests músics, de lo que han fet, lo que han arribat a fer degut a que, bueno, també han tingut poder fàcil, perquè aquest mateix que sentim ara, el seu pare ja era bateria, era el Marvin Smith, ell és el Marvin Smith Jr. va començar a tocar la bateria als 3 anys. Inicialment doncs va rebre instruccions del seu pare, però també el portava a lliçons de bateria als 8 anys. Als 14 ja havia començat a fer una gira, als 14 anys, amb una banda de funk. Fins al 81 també va estar amb el John Hendricks i posteriorment es va mudar cap a Nova York i allí va tocar ni més ni menys amb el Dave Holland, Hank Jones, Frank West, Ron Hanna, Mingus Dynasty, el Sting, el David Murray, Sheila Jordan, el Sonny Rollins, que va morir fa uns quants dies, l'Steve Coleman, la Cassandra Wilson i ni més ni menys el màxim responsable, diguéssim, del jazz avui mundialment, Wynton Marsalis. És garrifós, això. Això és un currículum que...

Una altra bateria que no ha parat mai, l'Steve Ferroni. Ferroni, però es va canviar el nom, posteriorment es va canviar el nom per Steve Ferrone. Ni més ni menys, aquest Steve Ferrone ha tocat amb el Malky Jackson, Eric Clapton, Phil Collins, George Harrison, etc, etc. Una llargada. Bueno, la mà del Jaume amb sentència de què us he de deixar. Sentim el que puguem d'aquesta peça que es diu Recollint Trossos.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
2: tu programa de hard rock y heavy metal.
1: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
2: y Sergio Striper.
3: Dance Zone, el programa que fa un repàs a la música dance entre els anys 2000 i 2009, és a dir, l'última dècada musicalment parlant.
4: Tots els dissabtes a les 3 de la matinada, Dance Zone. Amb Coverman DJ, repetint dimarts a la 1 de la matinada. Mix.
5: Això sona bé.
6: DJ Jaumix presenta...
7: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
8: El Tecnòdrom
9: amb Jaume Sens.
10: Jaumix in Session.
11: M'agrada.
4: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
12: Sona de baile.
13: Zona de baile, el programa que fa un repàs a la música dels anys 90.
12: Zona de baile.
4: Amb The Coverman DJ. Tots els dimarts a les 12 de la nit i en repetició els dissabtes a les 6 de la matinada.

0: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Meronyo.
1: Tots els dimarts a les 10 i mitja de la nit i en repetició els dissabtes a les 8 i mitja del matí.
2: Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana.
0: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Meronyo.

0: Soc Francisco Melero i Soto, president de l'agrupació sardanista de Cunit. Us convidem a escoltar un programa de sardanes a Ràdio Cunit, tots els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. Moltes gràcies, sardanistes!
1: Vuelve la senda, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana en el 107.0 de la FM. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.
2: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
3: Tots els dissabtes a les 11 del matí i en repetició els diumenges a 3:45 de la tarda.
4: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana. I com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
5: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
6: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.